temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi García.

Saludos i alegria per tothom, assenyades amigues i assenyats amics, persones dotades de tanta intel·ligència natural que no necessiteu cercar la presumpta intel·ligència artificial la música que us complau, potser perquè ja sabeu que la trobareu en aquest humil espai radiofònic. Salutacions i abraçades de Belén Losada, ajudant des de la rere guarda i d'un servidor davant del micròfon, persones que tampoc necessitem de la presumpta intel·ligència artificial per trobar i seleccionar per a vosaltres tot de músiques flipants d'arreu del planeta. Arrenquem avui des de Canadà amb una altra magnífica proposta musical sorgida d'entre les moltes artistes ucraïneses que viuen en el país nord-americà. A continuació anirem al Marroc per gaudir amb el nou àlbum d'un jove quintet de blues del desert. En la secció eclèctica, tres novetats discogràfiques més amb aromes mestissos de diferents procedències i matisos. Una ens arriba des d'Eslovènia amb un DJ aclamat i consagrat. L'altra des de Portugal de la mà d'un DJ i productor nascut a Valladolid. I una tercera des d'Eslovàquia amb una orquestra de folk metal. Per concloure aquesta edició tindrem la nostra secció més femenina, altre cop des de Canadà, amb un artista d'origen iranià que renova els sons dels seus ancestres. Anem ja, doncs, a Canadà per descobrir el duet femení d'origen ucraïnès Dipka, projecte que arrenca amb un sensacional debut discogràfic anomenat Folk Fatale, on trobem una fusió molt personal entre el folklore del seu país natal i els sons contemporanis amb peces com les quatre que escoltareu tot seguit i sense pausa.

engrescadora i compromesa com aquest Folk Fatale, del duet de joves ucraïneses Dipka, àlbum de folk contemporani del que acabem d'escoltar quatre peces magnífiques sense pausa: Of Stones, Babas and Fiddling Rabbits, Zurabel, Harbus i Bolodar. Zoe Santo i Alina Kuzma, amb dues residents al Canadà, es van conèixer durant els primers dies de la invasió russa a gran escala d'Ucraïna, tocant en esdeveniments de recaptació de fons i intentant processar l'esdeveniment a la seva terra d'origen a través de la música. Dipka va començar, doncs, amb una missió enganyosament senzilla: trobar i interpretar cançons on a les dones se'ls permeti l'alegria i no siguin castigades pel desig, la curiositat, el plaer o el poder. A partir d'aquesta llavor, el projecte es va expandir a quelcom més gran, un arxiu sonor de la vida interior de les dones al llarg d'un temps ple de flirteig, ràbia, dolor, erotisme, humor, anhel, supervivència i màgia. Musicalment, com ja hem escoltat anteriorment, Zoe i Alina arrenquen des dels sons tradicionals ucraïnesos, però els ornamenten amb tota llibertat amb sons contemporanis i formes innovadores per fer-los assequibles a un ventall més ample del que seria el públic del pur folklore. Us deixem amb altres tres peces sensacionals de Folk Fatale: l'òpera prima del duet Dipka, Kaila i Liri, Sobski, Prispepki i Kozel.

Anem tot seguit cap al Marroc per retrobar-nos amb una jove banda de blues del desert procedent de la ciutat de Ouarzazate, que molts anomenen la porta del desert perquè, de fet, d'allà surten la majoria de rutes que condueixen al cor del Sahara marroquí. Zaman és el títol del tercer àlbum del quintet amazic Tarwa Entinyi, formació que en molt poc temps ha guanyat un lloc preeminent entre les bandes nord-africanes i del Sahel que cultiven aquest gènere contemporani que s'ha estès arreu del planeta durant les darreres dècades. Una música singular que veu a parts iguals dels sons tradicionals del desert i del rock i el blues. Zaman, el nou àlbum de Tarwa Entinyi, editat el passat mes d'abril, és un homenatge al patrimoni cultural i a les tradicions narratives de la vall del Dra i del sud-est del Marroc. Passant-se a les profundes arrels amazigues de la regió, l'àlbum explora temes de memòria, identitat, resiliència i el vincle intemporal entre les persones i la terra que habiten. Anem ara a gaudir amb un primer lliurament amb 3 de les 10 composicions que conté Zaman, nou i de nou brillant disc dels marroquins Tarwa Entinyi, Zaman, Al-Alam i Hazat Izri.

Sens dubte es deu a una pura casualitat, però no deixa de ser curiós que només amb un mes de decalatge ens hagin arribat a través de Tres Global World Music Chart tres àlbums de blues del desert de tres de les bandes més aplaudides del gènere i que totes elles tenen un nom que comença amb la lletra T. Els tuaregs malians Tinari Wen els escoltàrem en l'edició número 918 de principis d'abril. Els amacics marroquins Tarwain Tiniri els gaudim avui. I els tuaregs també malians Tamik Kres els escoltarem ben aviat a de més enllà. Tarwain Tiniri, que significa generació del desert, són els més joves, però amb Zaman, el seu tercer àlbum, es consoliden entre els més reconeguts i aplaudits del gènere arreu del món. I és que des de la seva fundació l'any 2012, en la seva ciutat, Ouarzazate, el quintet marroquí va demostrar una qualitat i una personalitat que els distingeix de la resta. Imaginem que pel fet de ser amacics hi viurà en un lloc que tothom coneix com la Porta del Desert del Sàhara. Hamid Ait Hamed, amb veu principal i guitarres acústica i elèctrica, els germans El Mokhtar Ait Nasser amb la guitarra rítmica i cors, Smail Ait Nasser amb baix i cors, Yusef Ait Nasser amb bateria, calabaix i cors, i Mustafa Ait Ba amb veu i percussions. Aquests són els cinc joves que formen Tarwain Tiniri, ambaixadors del desert marroquí que ens complauen avui amb peces fabuloses del seu nou disc, Zaman, del qual escoltarem tot seguit altres tres composicions, Tuchnak, Lafu i Lila Ala i Ala Hala.

0: Eclèctica, una secció de més enllà on hi cap una mica de tot.
1: Entrem de ple en territori eclèctic amb tres propostes discogràfiques d'edició recent amb el denominador comú que habiten en l'espai de les fusions i els mestissatges. Anirem primer a Ljubljana, capital d'Eslovènia, per retrobar-nos aquesta temporada amb un músic i productor que està al darrere de diversos projectes de fusions balcàniques i sons contemporanis. En la primera edició d'aquesta 23a temporada de Més enllà vam gaudir amb Soon in Your Village, un àlbum del singular Harry Spilton i la seva Balkan Voodoo Orchestra. I ara tenim entre mans Gypsy amb Balkan Dub, una nova obra de fusions galàctiques que, com el nom del treball ja indica clarament, passa els ritmes gitanos i balcànics pels sedars de la música dub, una combinació apta per a sessions de ball pausat. Gypsy amb Balkan Dub, de Harry Spilton i Balkan Voodoo Orchestra, està lluny de ser un treball en solitari. L'àlbum reuneix un vibrant cercle de col·laboradors, que inclou Calif Abdub, Dunkel Band, Gypsy Sound System, La Cherga, Aikerel, juntament amb Alexander Kozmik, Tamashke, Slow Pulse, Cerne i altres convidats. El resultat és una caravana musical rica i transfronterera que combina la producció de l'energia folk balcànica, els ritmes del desert i la cultura underground. Per als oients que busquen alguna cosa més enllà de l'ordinari, un so que connecti amb la tradició, amb l'experimentació dub moderna. Gypsy Balkan Dub ofereix aquest viatge únic. Us deixem amb tres peces de Harry Spilton i Balkan Voodoo Orchestra. Welcome to the Circus, Sans Rumeno i Moon Dance.

Ens acostem ara a Contrades Ibèriques amb el nou disc d'un músic nascut a Valladolid i que ha viscut i treballat en els darrers anys entre Lisboa i Barcelona i que també habita en el territori de la fusió, amb aires de mestissatge. Tenim entre mans el disc De la rama a la raïf, tercer del projecte G-Combo, formació tan flexible com volàtil comandada per Owen G, alter ego artístic de l'Òscar García, músic ben destre amb la guitarra, la percussió, les tecles i la veu que remena sons d'aromes llatins, dub i beats tropicals. De la rama a la raïf s'ha anat cuinant a foc lent des de l'any 2020. Tornant a les seves arrels, aquest àlbum de G-Combo inclou cançons de diferents èpoques, des del període de Barcelona entre 2009 a 2011 fins al de Lisboa de 2015, i a més, composicions més recents dels darrers 6 anys. L'àlbum s'ha enregistrat a la casita de l'Árbol Studio de Lisboa durant aquests 6 anys, amb les impagables aportacions de molts músics que han estat en aquell estudi lisboeta al llarg d'aquest temps, com ara el bateria Pedro Rodríguez, el baixista Ronnie Stavor, la trombonista Iris Theulemans o la clarinetista Bea Borio, entre molts altres. Us deixem uns minuts amb tres estupendes peces de la rama a la raïf, el nou disc de G-Combo, De la rama, El vacilón i Vente conmigo.

Continuem endavant en la nostra edició de Messenger número 921 amb la tercera i última proposta de la secció Tot Terreny. Amb el disc Perperuna ens traslladem cap a Txèquia, de nou amb una fusió de sons folclòrics i en aquest cas metal, l'espai sonor on es mouen habitualment Tomas Coco i la seva orquestra. Seguint en aquesta línia amb aires de saga èpica, el nou àlbum de Tomas Coco i orquestra combina les tradicions populars de la regió txeca de Moràvia amb la mitologia eslava i la poderosa energia del metal pagà. Arrelada de la instrumentació tradicional que inclou címbal, violins, viola i xarma, una mena de dolçaina centreeuropea, la banda amplia el seu so amb guitarres elèctriques, bateria potent i veus grunyents, tot creant un diàleg dramàtic entre el folclore antic i l'estètica metal contemporània. L'àlbum Perperuna està dedicat a Perun, el déu eslau del tro, les tempestes i els guerrers. El seu títol fa referència a un antic ritual d'invocació de la pluja

conservat entre les cultures eslaves del sud, realitzat per portar fertilitat a la terra i, en temps de guerra, la victòria a la batalla. Us deixem uns minuts amb un parell de peces fenomenals del nou disc de Thomas Coco i Orquestra, Per Peruna i Perunu.

0: Divas, un racó de més enllà reservat a les grans dones de la música.
1: Encarem la recta final del programa amb el nostre espai més femení, en el qual avui tornarem, com vam fer la mateixa secció setmanes enrere, amb una talentosa artista d'origen iranià resident en contrades nord-americanes. Des de la ciutat quebequesa de Montreal ens ha arribat el disc Unveiled, òpera prima de Parisa Karimi Molan, cantant nascuda a Teheran, que es fa acompanyar en aquesta obra sublim pel grup, també instal·lat a Montreal, Teheran i Drom, fascinadora formació comandada per l'acordionista d'origen romaní i romanès, Sergiu Popa, també el líder del grup Taraf Siriana, que ja ha sonat a de més enllà. Aquesta unió de talents i enginys, motivada i dirigida per Parisa Karimi Molan, per força havia de donar un resultat òptim a partir de sons tradicionals de les muntanyes del nord de l'Iran, amb totes les traces sonores que el grup Teheran i Drom proporciona des de les seves inspiracions romanís de l'Europa Oriental. Cal celebrar que després de 30 anys cantant, Parisa pugui per fi donar vida a una obra pròpia, Unveiled, de la que tenim entre mans i de la qual escoltarem tot seguit i sense pausa dues delícies, Sizeh Salam i Sari Gelen.

Se'ns esgota el temps d'avui, però encara ens queden uns minuts per continuar gaudint amb les meravelloses composicions de Unveiled, debut discogràfic de la iraniana resident al Quebec, Parisa Karimi Molan, acompanyada en aquesta brillant estrena pel grup Teran i Drom, formació que connecta els sons tradicionals perses i els sons gitanos de l'Europa Oriental. Cal dir que la història personal i artística de Parisa Karimi és especial, però no singular, perquè és el mateix relat que hem sentit ja de moltes altres artistes femenines nascudes a l'Iran. Durant 20 anys va aprendre a cantar en soterrani sense finestres amb algunes de les dones que eren llegenda en l'espai dels sons tradicionals perses abans de la Revolució Islàmica del 1979. Una activitat molt i molt arriscada que fàcilment podria haver acabat, com a mínim, amb Parisa engarjolada. Afortunadament, això no va succeir, no la van enxampar mai, i el 2017 va poder sortir de l'Iran per emigrar a Montreal, on, per fi, ha aconseguit fer-se un lloc en l'apassionant i inabastable territori de les músiques d'inspiració tradicional. Us deixem fins al final del programa amb altres tres joies del disc Unveiled, de Parisa Karimi Molan i Teran i Drom, Girdim Yarim, Farangi Pos i Interlude. Ens trobareu a Facebook, a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

0: Bones, oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI+, de l'Ajuntament de Palafrugell, i us vull convidar a commemorar l'orgull LGTBI+, amb nosaltres. Es tracta, potser, de la data més important a nivell de calendari pel que fa a la reivindicació dels drets de les persones LGTBI+, i de tota la diversitat afectiva, sexual i de gènere. I per aquest motiu, des del Baix Empordà, des de diferents serveis d'igualtat i en col·laboració amb diferents entitats, hem organitzat una sèrie d'activitats per commemorar aquesta data. Durant tot el mes de juny podreu trobar activitats a Santa Cristina d'Aro, Palamós, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro i Calonge i Sant Antoni, amb activitats com marxes reivindicatives, festes, tallers literaris, tallers de sensibilització, shows drags, de drag queens i més. Per més informació, contacteu amb els serveis LGTBI de la comarca. Ràdio Palafrugell.
1: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
2: 972 30 42 12.
1: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
2: 972 30 42 12. Ràdio.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa, a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Escoltar els podcasts amb Segell Ràdio Palafrugell és molt més fàcil. Entra a la nostra plataforma d'àudio a podcast.radiopalafrugell.cat i trobaràs tots els programes i continguts de l'emissora. I els podràs escoltar, descarregar i compartir.
1: Benvinguts i benvingudes de nou a Palalovers.
2: Comencem un nou episodi de...
0: Els informatius, les entrevistes, els podcasts temàtics, els programes musicals, tot ho trobaràs a podcast.radiopalafrugell.cat i, com sempre, els pots continuar seguint a les plataformes d'àudio habituals. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

0: al Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'ns a Ràdio Palafrugell els dimecres a les 9 del vespre, els dissabtes a les 2 del migdia i el diumenge a les 8 del vespre. El Club del Country.

Palafrugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

emissora municipal al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

Aquesta és la segona part del nostre espai de la factoria dels 80 i hem començat aquesta segona part amb 80's Club Sound, amb el All Tonight. També un dels grans èxits de la factoria Chic era aquest Everybody Dance, tothom balla, que volíem recordar per vosaltres, per què no, amb aquest espai. This Factory, amb Rafael Corbí i amb aquesta emissora, portant-nos bons ritmes, igual que ho farà d'aquí uns moments Stevie Wonder amb el seu Free. I també recordarem, oi, com no, la Irene Cara, el 1983, ens aportava aquell Flash Dance que tothom va recordar tant i tant de temps. Vinga, Stevie Wonder i Irene Cara amb els propers minuts amb el nostre espai.

Seguim amb els 80 i amb la música que ens aporta gent com els Damn Yankees. Aquí estem escoltant ara mateix amb aquest High Enough. Va ser un dels grans èxits, això sí, del 1991. Uns minuts abans dels Damn Yankees, escoltem la música de Paul Frederick Simon, nascut el 1941, aquest cantant nord-americà nascut a Newark, a l'estat de Nova Jersey, als Estats Units, que va formar part molt de temps d'un grup al costat d'un duo, al costat d'Art Garfunkel, Simon and Garfunkel, i que després, amb la seva carrera en solitari, ens havia portat cançons com el Peace Like a River, que havíem escoltat i que pertany a un dels seus grans èxits de la seva discografia essencial, Peace Like a River. Molt bé, aquesta és la cançó que escoltarem també d'aquí uns moments amb nosaltres. Abans, però, Rick Astley ens portarà el Never Gonna Give You Up, serà una cançó més ballable. Els Foreigner, amb aquest I Want to Know What Love Is, vull saber què és l'amor, també un dels seus grans èxits, en aquest cas, des del 1985. I ja que estem romàntics, una de les cançons més romàntiques de la història i també de la nostra dècada impagable és la del 1989, la cançó que ens portaven les Bengals, el seu Eternal Flame, aquella flama eterna que sempre ens acompanyarà. Són els tres propis protagonistes. No em dieu que no són bons. Rick Astley, Foreigner and the Bengals. La factoria dels 80.

Seguim a la factoria dels 80, The 80's Factory. Ens hem perdut uns instants, uns minuts, en la música de Foreigner i Bengals, com us havíem presentat, però també amb Rupert Holmes, Escape, de Piña Colada Song, amb Baba, des del Super Trooper, amb el Put on Your White Sombrero, o aquesta cançó de Cheap Trick, I Want You to Want Me. Vull que m'estimis, més o menys, o que em vulguis, seria la definició. Des del 1979 teníem aquesta cançó. Maniac Michael Sambello serà un dels temes que també escoltarem a continuació, i després Richard Marx amb Endless Summer Nights, i Berlín amb aquell fantàstic Take My Breath Away, a la versió Dance Mix de la cançó.

I fins aquí l'edició d'aquesta setmana de The 80's Factory. Ha estat un plaer acompanyar-vos amb aquestes dues hores. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, el nostre darrer tema, que sona així, aquest Take My Breath Away Dance Mix de Berlin. Adéu-siau, a reveure, i fins la propera ocasió en aquesta emissora. Adéu-siau, amics.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest cap de setmana el Cineclub Garbí projectarà la pel·lícula El Diablo Viste de Prada 2 al Teatre Municipal de Palafrugell. La Miranda Presley, una icona del món de la moda que està al capdavant de Runway, s'enfronta a un nou repte. L'Emily Charlton, la seva amiga assistent, s'ha convertit en una influent directiva d'una companyia de la competència. Podrem veure la pel·lícula divendres a les 7 de la tarda i a 9:45 de la nit, dissabte a les 5 de la tarda a 7:45 del vespre en versió original en anglès i subtitulada en castellà i doblada a 9:45 de la nit, i diumenge a les 5 de la tarda i a 7:45 del vespre. Unes projeccions del Cineclub Garbí.
0: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

Escoltes podcast? A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu. Cada dia hi pengem podcast sobre actualitat, ciència, cultura, esports, literatura i molt més. Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Amb Ràdio Palafrugell.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it's not available.

Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

0: Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio.
0: Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9 a Ràdio Palafrugell.
2: Bon dia, són les 8.
3: Bon dia. La calor afluixa una miqueta, però continuem amb aquest ambient ben calorós.
2: Què tal, com esteu? Doncs sí, temperatures altes. Per exemple, 23 graus a Palamós. Tenim 19 a Palafrugell, 20 a Torroella, 18 a la Bisbal, 18 i mig a la Tallada o pràcticament 20 graus a Castelldaro, segons els registres que ens arriben en aquests moments. Per tant, també doncs, aquestes temperatures altes, que són les que ens acompanyen també aquests últims dies i que ara d'aquí una estona Isaac Vilà ens ampliaràs i ens explicaràs què és el que tindrem de cara a aquest cap de setmana.
0: Supermatí. El despertador informatiu del Baix Empordà.
2: Però avui a l'informatiu, al Supermatí, tindrem doncs, diversos temes sobre la taula. De fet, d'aquí una estona parlarem sobre el rally, no? Per el rally Empordà, perquè l'escuderia Baix Empordà va presentar dissabte la 39a edició del rally Empordà en un acte al Terracota Museu de la Bisbal i, per saber-ne més, voldrem parlar amb Jorge Martín i Conrad Font de l'escuderia Baix Empordà perquè doncs, ens expliquin com preparen aquesta edició. Avui, com que és divendres, també parlarem de tecnologia amb totes les novetats i totes doncs, l'actualitat tecnològica amb en Martí Seguer. Però també tenim diversos titulars sobre la taula. Carla Soló, bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Els Mossos d'Esquadra detenen tres homes d'entre 21 i 43 anys per agredir el propietari i un treballador d'un bar de Torroella que els havien recriminat que anessin en patinet per una zona de vianants.
4: Els fets van passar dimarts a la tarda pels volts de les 6 quan l'amo del local, ubicat a la plaça Catalunya, va sortir per cridar l'atenció a uns nois que circulaven de pressa per aquesta zona. Segons fonts policials, l'home els va dir que estaven en un carrer de vianants i que l'havien de baixar i anar a peu. Al cap d'una hora va entrar-hi un dels nois amb un familiar que li va aventar diversos cops de puny al propietari i li va tirar una safata de vidre.
2: D'aquí una estona ens amplies aquesta informació, però, Maria Alzina, bon dia.
5: Hola, Ferran, bon dia.
2: A l'Ajuntament de Pals adjudica aquest mes de maig una nova fase de les obres del Camí Verd.
5: Aquest ha d'unir els Masos de Pals amb la platja de Pals per a vianants i bicicletes. L'actuació correspon al tram de 775 metres situat entre el Figuerà i el Camí del Bernegà.
2: I l'Ajuntament de la Bisbal presenta al Teatre Municipal, al Teatre Mundial, perdó, el full de ruta per recuperar la gestió directa del servei de recollida de residus valoritzables. Maria.
5: La voluntat és millorar el funcionament del servei i donar resposta a les incidències detectades en els darrers mesos en diversos punts del municipi. El govern local reconeix la preocupació creixent del veïnat per l'estat de la neteja i la situació d'algunes àrees de contenidors.
2: I el Departament de Drets Socials inverteix 1 milió d'euros dels fons Next Generation a la reforma de la residència Vilavella de Torroella de Montgrí.
5: El projecte de rehabilitació complet costa 1,98 milions d'euros. El projecte correspon a un centre amb 62 places, 50 d'elles concertades. La consellera Mònica Martínez Bravo va visitar la residència aquest dimecres per observar l'estat de les obres que es troben ara mateix en la recta final.
2: Les 8 i 3 minuts. I les comarques gironines van viure dimecres una de les jornades més caloroses del que portem any, amb temperatures estiuenques en diversos punts del territori.
5: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, Girona va arribar als 35,1 graus, mentre que a la Tallada d'Empordà els termòmetres van marcar els 32 graus i mig.
2: Déu-n'hi-do, una temperatura que continua. D'aquí una estona us ho explicarem amb l'Isaac Vilà, però és que també hem de parlar de l'ABS de Palamós, l'Àrea Bàsica de Salut, perquè celebra aquest any el seu 25è aniversari amb un programa d'activitats institucionals, culturals i populars que es faran els dies 4, 6 i 11 de juny als municipis de Palamós i Calonge i Sant Antoni.
5: La directora de l'ABS de Palamós, Cristina Montañés, ha explicat en una entrevista al programa del Supermatí que la commemoració s'ha organitzat amb molta cura i molt de carinyo i amb la voluntat que sigui una celebració compartida amb la ciutadania.
2: Ja arribem en un cap de setmana intens d'activitats de les festes de primavera de Palafrugell. Tindrem ja a partir d'avui el pregó, la baixada de carretons, les activitats carrossaires, la marxa de la groina, competicions esportives i una desfilada de moda que formaran part d'una agenda cultural que també inclou, doncs, a part d'aquestes propostes culturals, activitats obertes a tothom. D'aquí una estona també us ampliarem això, però és que Pals ha presentat la cinquena edició del Festival Clàssic Pals amb artistes consolidats del món de la música clàssica.
5: Enguany el festival incorpora novetats com la col·laboració amb el Festival de Música de Torroella de Montgrí. A més, manté la col·laboració amb la Xubertíada de Vilabertran. Tots els concerts, tal com ha passat en anteriors edicions, es faran a l'Església de Pals.
2: I aquesta setmana el Govern de la Generalitat ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris, una ajuda que els municipis han de destinar a aquelles zones o barris més vulnerables amb l'objectiu de reduir les desigualtats socials i territorials, Carla.
4: Al Baix Empordà, 5 municipis han confirmat de moment la seva intenció de presentar-se a la segona convocatòria del Pla de Barris. El primer pla no va beneficiar a cap població del Baix Empordà. En el conjunt de les comarques gironines es van veure beneficiades Girona amb el barri de Pont Major, Figueres amb el barri Sector Oest i Olot amb el barri del nucli antic.
2: Les 8 i pràcticament 6 minuts. La Federació d'Hostaleria i Turisme de les comarques de Girona alerta de les dificultats creixents per cobrir llocs de treball al sector.
4: Segons una enquesta feta entre empreses associades de les 13 entitats que formen part de la Federació, aquest any s'ha necessitat entre 4 i 5 treballadors per empresa, una xifra que equival a uns 8.000 llocs de feina.
2: Berta Roura, bon dia.
6: Bon dia, Ferran.
2: Antic Ceràmica torna a la Bisbal amb una mostra dedicada a la rajola catalana del segle XVII.
6: La Bisbal d'Empordà acollirà aquest diumenge una nova edició d'Antic Ceràmica, la trobada especialitzada en ceràmica antiga del Terracota Museu. La jornada inclourà exposició, venda, intercanvi de peces i una mostra dedicada a la rajola barroca catalana del segle XVII.
2: I Calonge i Sant Antoni celebrarà el mes de l'orgull amb activitats culturals i reivindicatives.
6: Calonge i Sant Antoni impulsa una nova edició de Rebem l'estiu amb orgull, un cicle d'activitats per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere. La programació inclourà cinema, teatre, tallers i espectacles drac durant tot el mes de juny.
0: Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
2: I aquest divendres es reprèn la vaga de docents al Baix Llobregat i al Penedès amb una reunió clau prevista a les 10 del matí a la seu del Departament d'Educació. Els sindicats mantenen la pressió després d'haver passat la nit tancats a la conselleria per exigir una negociació directa amb la consellera Esther Niubó. La trobada arriba després d'una llarga jornada de negociacions sense acord. El principal escull continua sent l'augment salarial, tot i que les parts reconeixen avenços en aspectes com les càtedres de secundària, el reforç de l'escola inclusiva i altres millores laborals. I continuem parlant ara de crisi sanitària i sector primari, perquè 6 mesos després de la detecció dels primers casos de pesta porcina africana en senglars a Bellaterra, la Generalitat assegura que el virus no ha entrat a cap granja ni s'ha estès fora de la zona controlada. Tot i això, les organitzacions agràries calculen pèrdues de prop de 900 milions d'euros. El govern estudia ara flexibilitzar algunes restriccions al medi natural abans de l'estiu, sempre sota supervisió dels experts. I més qüestions, perquè Barcelona es prepara per la visita del Papa Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana desplegaran més de 6.000 agents en un dels dispositius de seguretat més grans que s'han vist mai a Catalunya. El pontífex visitarà Montserrat, la Sagrada Família i la presó de Brians. Les autoritats adverteixen que hi haurà restriccions de mobilitat i controls d'accés en diversos punts de Barcelona i l'àrea metropolitana. I en l'àmbit judicial, Jonathan Andric, fill del fundador de Mango, ha presentat un recurs davant l'Audiència de Barcelona per defensar-se de les acusacions d'haver provocat la mort del seu pare durant una excursió a Montserrat. La defensa nega que hi hagués una premeditació, rebutja les conclusions dels investigadors i sosté que les diferents declaracions del processat són compatibles entre elles. També reclama l'aixecament de les mesures cautelars imposades per la jutgessa. I quan són les 8 i 9, tornem cap al Baix Empordà perquè hem d'estar pendents del temps. Isaac Vilà, bon dia.
3: Hola, Ferran. Bon dia.
2: Què tindrem aquest cap de setmana?
3: El temps avui, a divendres i el cap de setmana mostrarà poques novetats pel que fa sobretot aquí al Baix Empordà. Sí que a nivell de calor, a nivell de temperatura, la temperatura, sobretot durant el dia, continuarà alta, però res a veure amb els valors superiors als 30 graus que vam tenir ahir dijous. Avui arribarem, podríem arribar a la xifra dels 29, poder 30 graus un altre cop, però ni de bon tros per sobre aquí, com a mínim, al Baix Empordà. La temperatura baixarà una miqueta aquest cap de setmana i és que esperem també petites novetats, sobretot de cara a les tardes de dissabte i de diumenge, amb el creixement de nuvolades a l'interior, que alguna d'elles podria arribar aquí a partir de la tarda i vespre i en general deixar una tarda una mica més variable. Però en general esperem un cap de setmana de bandera d'estiu amb majúscules, amb una temperatura força alta. Ara mateix tenim valors de nit tropical a tota la façana litoral, 22 graus i mig a Palamós, 21 graus a l'Estartit, però a l'interior una mica les temperatures una mica més fresques entre els 16 i els 17 graus. En definitiva, una jornada càlida novament i que durarà tot aquest cap de setmana.
2: Doncs, dilluns, espero que ens donis més bones notícies.
0: Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
2: I quan són les 8 i 10, fem una pausa publicitària i tot seguit parlem amb Jorge Martín i Conrad Font de l'escuderia Baix Empordà. Tot això serà just després d'aquesta pausa publicitària. Fins ara mateix, no marxeu.
0: Supermatí.
7: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
8: El cap de setmana del 6 i 7 de juny prepareu-vos perquè torna l'estocada de primavera a Palafrugell. Els millors descomptes t'estan esperant. Vine a Palafrugell, passeja pels seus carrers, compra i gaudeix de la nostra botiga al carrer. El 6 i 7 de juny t'esperem a l'estocada de primavera a Palafrugell. Organitza Oxigen.
9: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
10: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
11: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava. Distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
12: Restaurant Cafeteria Darkom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouane, amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begú, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
13: Sonats. El Festival de Comèdia de la Costa Brava torna més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 9:45 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats, vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
14: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
15: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
16: Diputació de Girona.
17: Més de 3.000 models exposats de rajola, gres i porcelànic per triar i remenar.
18: A on?
17: Al reidelarajola.com.
18: A on?
17: Al reidelarajola.com.

0: Pràcticament un quart de nou, ara el comentari d'opinió de Martí Sabrià.
1: El hamburger vi del pati de l'escola a l'Elit. Quan el 1968 es va inaugurar l'Institut de Palafrugell, va néixer una important rivalitat en l'àmbit esportiu amb el Col·legi Garbí, inaugurat 2 anys abans. Dels partits Garbí contra l'Institut en sortien xispes, però sempre guanyava l'Institut. El Garbí tenia un clàster de mestres joves vinguts de fora vila, que, a banda d'ensenyar les matèries lectives, van impulsar la pràctica d'altres esports, que fins aquell moment a la vila no es practicaven, en tot cas, no tenien cap mena de rellevància. Un era el nostre company de comentaris a la ràdio, en Josep Maria Soler, que va impulsar el hoquei sobre patins, fins al punt que el Palafrugell disposa des de fa anys d'un equip a primera divisió nacional, que algunes temporades ha jugat fins i tot a divisió d'honor amb el Barça, el Reus o el Liceo. L'altre, en Josep Maria Mora, el senyor Mora, encara avui pels palafrugellencs, que procedent de Bordils va portar el handball, un esport que es va començar a jugar al pati del col·legi i que ha anat guanyant practicants de manera exponencial, fins avui, on són més de 250 joves en fitxa d'aquest equip que competeix sota el nom de handball Garbí. D'aquest equip han sorgit figures extraordinàries del handball espanyol, com l'Albert Roques, jugador que va passar pel Barça i que ha estat campió d'Europa i també en 2 ocasions campió del món amb la selecció espanyola i tercer als Jocs Olímpics de Beijing el 2008. Però fou el passat cap de setmana quan el handball Garbí va viure el seu moment de màxima lluentor, organitzant i guanyant la fase d'ascens a Primera Nacional, on competirà en la temporada vinent. L'èxit esportiu és indiscutible i l'èxit social irrepetible. Més de 1.200 persones omplint cada dia el pavelló i un final apoteòsic. Amb el senyor Mora, 55 anys després, al mig de la pista, mantejat pels jugadors. Gràcies, senyor Mora, i força, Humble Garbí.

0: Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 homes d'entre 21 i 43 anys per agredir el propietari i un treballador d'un bar de Torroella que els havien recriminat que anessin en patinet per una zona de vianants. Els fets van passar dimarts a la tarda pels vols de les 6, quan l'amo del local, ubicat a la plaça Catalunya, va sortir per cridar l'atenció uns nois que circulaven de pressa per aquesta zona. Segons fonts policials, l'home els va dir que estaven en un carrer de vianants i que havien de baixar i anar a peu. Al cap d'una hora va entrar un dels nois amb un familiar que li van ventar diversos cops de puny al propietari i li van tirar una safata de vidre. Carla Saló.
1: La víctima va intentar protegir-se darrere la barra, però l'agressor la va perseguir i li va estirar la camisa fent-lo caure a terra. Un cop allà li va continuar ventant cops de puny i coces. El cambrer, que el va intentar ajudar, també va rebre diversos cops de puny. L'home i el jove van marxar, però poc després hi van arribar 3 persones més armades amb bastons i objectes de vidre i els van tornar a agredir. En aquesta ocasió li van provocar un trau al cap i la mà i contusions i rascades al propietari. L'home va ser traslladat a l'Hospital de Palamós. El cambrer també va resultar ferit i va requerir punts de sutura i el van traslladar al cap del municipi. Els Mossos han detingut aquest dijous 3 homes de 21, 22 i 43 anys per aquests fets i els atribueixen un delicte de lesions. Tots tenen antecedents. En un comunicat, l'Ajuntament ja ha anunciat que es personarà com a acusació popular per la greu agressió. L'equip de govern considera que es tracta d'uns fets absolutament intolerables i remarca que la violència mai pot ser una resposta. En aquest sentit, l'Ajuntament recorda que Torroella de Montgrí és i continuarà sent un poble de respecte, convivència i civisme. El consistori ha traslladat tot el seu suport a les víctimes, a les famílies i a tot l'equip del local i s'ha posat a disposició de les persones agredides per oferir-los l'acompanyament necessari. Així mateix, l'Ajuntament ha anunciat que ja ha demanat als serveis jurídics municipals que preparin totes les actuacions necessàries per personar-se com a acusació popular en el procediment judicial al costat de les víctimes i del Ministeri Fiscal per tal que quedi clar que l'Ajuntament no permetrà aquest tipus d'actituds al municipi. El govern municipal també ha reclamat als responsables judicials la màxima contundència davant d'uns fets d'aquesta gravetat i ha advertit que situacions com aquesta no es poden tornar a repetir mai més.
0: I el Departament de Drets Socials inverteix 1 milió d'euros dels fons Next Generation a la reforma de la residència Vilavella de Torroella de Montgrí. El projecte de rehabilitació complet costa pràcticament 2 milions d'euros. El projecte correspon a un centre amb 62 places, 50 d'elles concertades. La consellera Mònica Martínez Bravo va visitar la residència aquest dimecres per observar l'estat de les obres que es troben ja a la fase de la recta final. Maria Alzina.
2: La rehabilitació ha servit per incorporar una nova sala menjador a la planta baixa, una sala d'estar i un pati exterior més ampli. També s'ha fet més accessible la capella, que alhora es pot fer servir com a espai polivalent. A la primera planta s'ha ampliat la sala menjador perquè tingui més llum i ventilació natural. Això ha fet que es reubiqués el servei de fisioteràpia. També s'han fet millores en els vestuaris del personal i els espais de treball de l'equip tècnic i administratiu. Pel que fa a la segona planta, hi ha 2 unitats de convivència i s'hi està instal·lant un muntacàrregues per donar servei des de la cuina al nou menjador i remodelant 3 habitacions per arribar a les 65 places. En aquest espai, fins al 2018, hi van viure monges de Sant Josep de Girona. A la terrassa exterior s'hi han col·locat les sales d'instal·lacions, manteniment i altres serveis. En termes d'accessibilitat, la reforma ha permès instal·lar un nucli vertical d'accessos amb escala i ascensor, substituir la calefacció amb calderes de gasoil per un sistema d'aerotèrmia i adaptar diverses cambres higièniques i crear 2 nous lavabos amb dutxa geriàtrica. Les actuacions en façanes, que encara es troben en marxa, permetran millorar l'aïllament tèrmic, la permeabilitat i la transpirabilitat. Dels 1,98 milions d'euros, 1 milió prové del finançament del Departament de Drets Socials a través dels fons Next Generation i la resta els han assumit des de la Fundació Hospital Asil Pobres i Malalts de Torroella de Montgrí, l'Ajuntament del municipi i la Diputació de Girona.

0: L'escuderia Baix Empordà va presentar el dissabte el 39è Rally Empordà en un acte al Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà. La prova, puntuable per al Campionat de Catalunya de Rallis d'Asfalt, se celebrarà aquest cap de setmana i tornarà a situar la Bisbal com un dels punts destacats del motor al país. I com que en volem saber-ne més, doncs truquem, no, en aquest cas els tenim aquí en persona, que són en Jorge Martín i Conrad Font, de l'escuderia Baix Empordà. Què tal? Com esteu? Bon dia.
1: Hola, bon dia, molt bé, moltes gràcies. Tot a punt.
0: Tot a punt. No és el que us anava a preguntar, perquè ho feu, ho celebreu aquest cap de setmana, per tant això ja ha d'estar a punt o pràcticament, eh?
2: Està a punt, està a punt. Bon dia a tothom, aquí estem, a peu del canó, donant una mica de gas.
0: Qui tindrà aquest 39è Rally Empordà ja a les portes de la 40a edició? Com ho prepareu?
2: Bueno, ara...
0: Cap de setmana, per tant, això ja ha d'estar a punt o pràcticament, eh?
2: Està a punt, està a punt. Bon dia a tothom. Aquí estem, a peu del canó, donant una mica de gas.
0: Qui tindrà aquest 39è?

0: Perquè, esclar, és a dir, per qui no hi entengui de ral·lis, quin és el funcionament? És a dir, si pot apuntar tothom, com va això?
1: Se pot apuntar tothom que en tingui un cotxe dintre que les normatives de federació i dels grups que corresponen cada classe. Més o menys, eh? Vull dir, hi ha diversos, un mateix cotxe pot ser en dos grups diferents. Depèn de les motor i del que porten posat.
0: Es fan moltes competicions de ral·li aquí a la zona?
1: Bastantes.
0: Hi ha força aficionats en aquest sector?
1: Molta gent. Passa que també hem de procurar cura de que la gent es col·loqui ben posada a sobre els marges, que no estiguin a peu de carretera, que llavors és com podem tenir algun percans, algun accident, i llavors la cursa s'ha de parar.
0: Perquè per on passarà aquest ral·li?
1: Aquest ral·li passa pels Àngels, llavors fem Santa Pallaia, i després pugem fins a Sant Grau, i llavors l'últim tram és la Ganga. Després es fa un regrupament i a la tarda, fins al vespre, tornem a fer aquesta volta. Els Àngels, Santa Pallaia, Sant Grau i la Ganga.
0: És un ral·li que organitzeu cada any? És cada dos? Com ho feu?
1: Cada any. És l'edició 39. L'any que ve ja farem la 40, que alguna cosa haurem de fer especial.
0: Tindreu feina, encara queda un any. El recorregut és cada any el mateix, el aneu canviant?
2: Acostuma a ser el mateix. Sempre hi ha alguna petita variació en metros per diferents qüestions, perquè potser hi ha hagut despreniments o obres a la carretera que ens obliguen pues, a vegades a retallar una mica o variar una mica, però acostuma a ser sempre la mateixa zona, que és la que ens agrada promocionar.
0: Quants equips en dèieu que hi havien inscrits?
1: 115.
0: Són d'aquí de la zona o venen?
1: No, de tot Catalunya. Molts fan el campionat de Catalunya, llavors n'hi ha diversos que només fan alguna prova puntual, que els encanta venir aquí, i bueno, doncs, llavors hi ha els grups de promoció i les copes de corresponents.
0: Perquè després, o sigui, és una prova puntuable.
2: Sí, el nostre ral·li, el Ral·li Empordà, forma part del Campionat de Catalunya de Ral·lis d'Asfalt, i ens congratula compartir amb tots vosaltres que, bueno, ja portem 2 anys guanyant la Copa d'Escuderies Organitzadores i tot gràcies a l'esforç de tot l'equip i de tots els mitjans que ens apugeu i de tots els patrocinadors que any rere any ens ajuden a tirar el projecte endavant.
0: Perquè, esclar, quina és la logística necessària per organitzar un esdeveniment com aquest?
1: Bueno, necessitem grans espais, no? Per exemple, avui que hi ha les verificacions, que cada cotxe s'ha de verificar tant administrativament com tècnicament, doncs, clar, són 115 cotxes que s'ha de fer un per un, i això ens comportarà tot el dia, per poder sortir demà a la carrera. I llavors a la carrera, esclar, necessitem un gran parc tancat, un gran parc d'assistències i un gran pavelló per poder muntar la base.
0: Aquesta verificació, no? Entenc que, clar, fa que, o sigui, deu ser necessari que tingueu persones que hi entenguin, no? A nivell, doncs, de mecànica i de tot això, no?
1: Efectivament, clar, hi ha tots els comissaris tècnics i esportius de la Federació Catalana que avui ens acompanyen a tirar aquesta prova endavant.
0: Quantes persones sou en l'organització?
2: Jo m'atreveria a dir, no els tenim comptades, però així estirant un llarg, sense exagerar, unes 700 persones per tirar endavant tota la prova. 700, 750, por ahí va la xifra.
0: Déu-n'hi-do, no?
1: Sí, evidentment hem de dir que, esclar, moltes altres escuderies on nosaltres anem a ajudar-los a col·laborar, ells avui, aquesta edició, ens vindran ajudant aquí. Vull dir que, esclar, som molta gent d'altres escuderies que ens fem un cop de mà entre nosaltres, perquè, si no, aquestes proves cada vegada costa més tirar-los endavant.
0: Com feu, no? Com és també la logística amb ajuntaments, entenc que amb la policia, no? Perquè han d'haver-hi talls al trànsit. Com també es gestiona tot això?
2: Bueno, aquí es fa una tasca prèvia a nivell d'administració pública, que és es demanen els permisos, es parla amb els veïns, es va a la vivenda de cadascun dels veïns per informar de que aquell dia pues, tindrem les carreteres tancades en un horari concret. Els ajuntaments de cada població també ens recolzen. Val a dir que, bueno, sense els Mossos d'Esquadra, bombers, ambulàncies, grues, sense tot aquest equip humà logístic, pues, no es podria fer, lògicament, no?
0: També, quina

0: és la recepció per part dels ajuntaments?
1: Bona. Val a dir que anem per la 39a edició. Això ja vol dir que els ajuntaments estan interessats, perquè parlem al fi i al cap d'esport i economia, no? Qui va veure un ral·li anirà a la benzinera a repostar, anirà a buscar alguna cosa per menjar... I els que van a competir el mateix, no? Al fin i al cap, pues, estàs reportant a la població i al seu entorn, pues, una economia que és d'agrair, no?
2: Sí, una repercussió econòmica en tot el voltant.
0: Perquè, és clar, tots aquests equips, no? Aquest més de centenar d'equips, quantes persones s'acaba traduint això?
1: Pues per equip te poden venir mínim, des de l'equip amateur, que són pilot, copilot i un o dos mecànics, quatre persones, fins als equips punters que s'estan jugant al Campionat de Catalunya de ratllis d'asfalt, que te poden venir pues, equips de 15-20 persones, que aquí tens els assistència, tens els fisioterapeutes, tens els enginyers, els de les rodes, el càtering, sense el càtering tampoc tirarien, no? O sigui, són, hi ha equips que són voluminosos.
2: Sí, també has de dir que, esclar, entre pilot i copilot, ja només sols, si tenim 115 cotxes, som 230 de persones només participant. I el resta, que deies tu...
1: Sí, és que tot suma i al final pues, els resultats acaben validant pues, que els ajuntaments pues, any rere any ens recolzin i gràcies a ells pues, ja anem per la 39a edició.
0: Clar, tot el... no? Evidentment això deu requerir allotjaments... una gent, doncs, no un gran volum de persones doncs, que aquests dies també doncs, han de menjar, no? Tot plegat. També ho gestioneu vosaltres, tot aquest aspecte?
1: Bueno, en quant als allotjaments i el que és el dinar i tot això dels equips, cadascú és gestionar el seu, no? Nosaltres gestionem pues, totes les necessitats de l'equip. Des de la qüestió logística, si necessitem un equip de col·laboradors que facin una tasca concreta, pues els hi proporciona tot el material necessari, des del vehicle fins a un silbato, diguéssim, no? Però el que són els equips, cadascú s'ho gestiona a la seva manera i conveniència, i és el que te puc dir en aquest sentit.
0: Estem parlant amb Jorge Martín i Conrad Font de l'escuderia Baix Empordà, perquè aquest cap de setmana arriba ja la 39a edició del Rally Empordà. Abans d'acabar, hi ha algun aspecte més que em vulgueu destacar?
2: No, jo senzillament agrair a l'Ajuntament de la Bisbal, a l'Ajuntament de Forallac, que són els principals on ens estem entre avui i demà, i tots els ajuntaments del voltant i tota la gent que fa que això sigui possible.
0: Doncs Jorge Martín i Conrad Font, que vagi molt bé aquest cap de setmana, que suposo que seran uns dies de dormir poc, de molta feina.
1: Sí.
2: Intens.
0: Però que espero que vagi molt bé. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.

0: I l'Ajuntament de la Bisbal ha presentat aquest dimecres al Teatre Mundial el full de ruta per recuperar la gestió directa del servei de recollida de residus valoritzables. La voluntat és millorar el funcionament del servei i donar resposta a les incidències detectades en els darrers mesos en diversos punts del municipi. El govern local reconeix la preocupació creixent del veïnat per l'estat de la neteja i la situació d'algunes àrees de contenidors. Maria.
1: Actualment la recollida de la fracció orgànica, paper, cartró i vidre i envasos depèn del Consell Comarcal del Baix Empordà, encarregats de la gestió del servei i d'una empresa concessionària. Segons el consistori, aquest model ha generat dificultats recurrents, com recollides irregulars, contenidors plens durant hores, manca de resposta ràpida davant incidències o àrees insuficients. Davant d'aquesta situació, el govern municipal fa mesos que treballa en un pla integral per la recollida de residus al municipi. La primera fase ja s'ha concretat amb la licitació del nou servei de recollida de residus valoritzables amb un pressupost anual de 215.995,33 euros sense IVA. El contracte s'ha adjudicat a la UT Recollida Residus per un import d'uns 191.000 euros i entrarà en funcionament l'1 de juliol. Mentrestant, l'Ajuntament continua actuant de manera subsidiària amb la Brigada Municipal per buidar contenidors i netejar zones afectades quan el servei no funciona correctament. Tot i això, el consistori admet que aquests equips no estan dimensionats per assumir de manera estructural una tasca que no és pròpia, fet que també impacta en altres serveis de manteniment. Per reforçar la resposta immediata, s'han incorporat dos nous operaris de neteja que treballaran també els caps de setmana, així com dues persones de suport polivalent. Tot i així, el consistori alerta de les dificultats per cobrir baixes i vacants. De cara als propers mesos, el govern ja ha planificat les següents fases del pla. La segona començarà a l'octubre i preveu la renovació de tots els contenidors amb una inversió superior als 400.000 euros i reducció de punts de recollida de prop de 100 a 50. Paral·lelament, també es treballa en l'externalització d'algunes tasques de la brigada per guanyar eficiència i en noves inversions a la via pública. La tercera fase del pla culminarà amb un debat ciutadà sobre nous models de recollida i possibles tecnologies com els contenidors intel·ligents. Finalment, l'Ajuntament fa una crida al civisme i a la corresponsabilitat ciutadana per mantenir la ciutat neta, recordant la importància d'utilitzar correctament els contenidors, respectar els horaris i comunicar qualsevol incidència.
0: De fet, també l'Ajuntament de Pals ha adjudicat aquest mes de maig una nova fase de les obres del Camí Verd. Aquest ha d'unir els masos de Pals amb la platja de Pals per vianants i bicicletes. L'actuació correspon al tram de 775 metres situat entre el Figuerà i el Camí del Bernegà. Maria.
1: Aquest nou tram enllaçarà amb la fase anterior del projecte que arriba fins a l'inici del carrer de Torremora. L'objectiu és continuar ampliant la connexió segura entre els diferents nuclis del municipi i fomentar els desplaçaments sostenibles a peu i en bicicleta. Les obres començaran en els pròxims dies i han estat adjudicades a l'empresa Massax Obres i Paisatge. El projecte s'emmarca dins l'estratègia municipal per impulsar una xarxa de mobilitat més sostenible, segura i integrada al territori. A més, també vol reforçar la connexió entre els nuclis urbans i els espais naturals de Pals.
0: I les comarques gironines van viure aquest dimecres una de les jornades més caloroses del que portem d'any, amb temperatures estiuenques en diversos punts del territori. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, Girona va arribar als 35,1 graus, mentre que a la Tallada d'Empordà els termòmetres van marcar 32 graus i mig.
1: Aquesta temperatura iguala la màxima històrica registrada un mes de maig en aquesta estació meteorològica assolida el 28 de maig del 2022. El Servei Meteorològic destaca que es tracta d'un valor excepcional dins dels 37 anys de dades disponibles en aquest punt de l'Empordà. Malgrat la calor intensa d'aquests dies, el Servei Meteorològic apunta que l'episodi actual encara queda per sota del que es va viure els dies 21 i 22 de maig del 2022, quan en alguns punts de Catalunya es van superar els 38 graus. A escala catalana, la temperatura més alta d'aquest dimecres es va registrar a Vinebre, a Ribera d'Ebre, amb 36,6 graus. També destaquen els 35,6 graus de Seròs al Segrià. Les temperatures nocturnes també s'estan mantenint elevades per l'època. A Barcelona, diversos sectors de la ciutat acumulen 4 nits consecutives sense baixar dels 20 graus, un llindar que marca les anomenades nits tropicals. Segons el Servei Meteorològic, la primera nit tropical d'aquest any a l'estació de Can Bruixa es va registrar el passat 24 de maig.
0: I l'ABS de Palamós celebra aquest any el seu 25è aniversari amb un programa d'activitats institucionals, culturals i populars que es faran els dies 4, 6 i 11 de juny als municipis de Palamós i Calonja. La directora de l'ABS de Palamós, Cristina Muntanyès, ha explicat en una entrevista en aquest programa que la commemoració s'ha organitzat amb molta cura i amb molt de carinyo i amb la voluntat que sigui una celebració compartida amb la ciutadania.
1: El programa s'iniciarà el 4 de juny amb un acte institucional a la sala del Castell de Calonja, on es farà una taula de debat sobre l'evolució de l'atenció primària amb una mirada al passat, present i futur de l'ABS de Palamós. Hi participaran representants sanitaris, usuaris, institucions del territori, seguit un aperitiu sopar per als assistents. El 6 de juny, la celebració tindrà una vessant més popular a la zona de l'estenedor de xarxes de Palamós, amb activitats obertes a tothom durant tot el dia. Hi haurà iogues, zumba, tallers infantils, vermut musical i una rossada popular solidària. Els beneficis es destinaran a la millora de l'Hospital de Dia de Palamós. Per participar-hi cal inscripció prèvia, tot i que també es podran adquirir el mateix dia els tiquets. Finalment, l'11 de juny es tancaran els actes amb la inauguració d'una exposició dedicada a dones emprenedores de l'Empordà i una conferència de Marta Casariego que aportarà una mirada inspiradora a la commemoració. Muntanyès ha destacat també que l'evolució de l'ABS de Palamós en aquests 25 anys ha anat marcada pel creixement de la població i la incorporació de nous perfils professionals com de psicologia, fisioteràpia i nutrició. En aquest sentit, ha subratllat que el repte és una atenció primària cada vegada més resolutiva i integral.
2: Això per nosaltres és un esforç tanto a nivell del tipus d'assistència que oferim. La primària cada vegada intenta ser més resolutiva, tot i les mancances que tenim, pues, de personal, intentem donar el major tipus de serveis. I comptem també con una major integració a nivell comunitari, perquè en els últims anys s'han incorporat a la nostra plantilla pues, psicòlogos, fisios, nutricionistes, per intentar donar una assistència pues, més global i més integral.
1: La directora ha animat a la ciutadania a participar en les activitats, recordant que l'objectiu és celebrar una trajectòria compartida entre professionals i usuaris del territori.
0: Gràcies, Maria, i parlem de cultura. Perquè les festes de primavera de Palafrugell viuran aquest cap de setmana un dels moments més destacats de la programació, amb una àmplia oferta d'activitats repartides entre avui i diumenge. L'inici arribarà avui als Jardins de Can Bec amb el pregó de les festes que pronunciaran Ramon Plaja i Maria Plaja. L'acte començarà a 8:45 del vespre i també hi haurà un sopar popular i una actuació musical de Miquel del Roig. Així ho explica la regidora de Cultura i Grans Esdeveniments, Andrea Albizua.
3: Les entitats s'han volcat moltíssim. Crec que l'any passat va anar molt bé i aquest any això ha fet que més entitats s'hi vulguin volcar. I enguany el sopar ens el prepararà Indica com a novetat. És una entitat que sí que col·laborava amb les festes de primavera, amb la seva vessant juvenil, doncs, per exemple amb la baixada de carretons, però que s'hagin volgut involucrar fins a aquest punt de preparar-nos el sopar, doncs, la veritat és que és molt d'agrair.
0: Tot plegat, doncs, en un cap de setmana que, a part del pregó, també tindrem activitats que continuaran demà amb el vermut literari Josep Pla Passàvem les Hores, organitzat per la Fundació Josep Pla a Calella. Les reserves s'han de fer al web de la Fundació i demà al migdia, al Molí de Vent, hi haurà la baixada de carretons, que avançarà l'horari respecte a les edicions anteriors.
3: El farem al matí, el recorregut és el mateix, tenim 11 carretons inscrits, estem molt contents. Hem canviat una miqueta el format, però també ens anirà bé a nosaltres, perquè fer-ho a la tarda és molt feixuc, es comença... Quan tens molt de temps, t'agafes les coses amb molt de temps, no? I clar, es dilata molt durant el dia. I d'aquesta forma, doncs, també hi ha menys impacte i menys molèstia als veïns, perquè com més al matí, al migdia ja quedarà lliure, i enguany les entitats doncs, s'han animat i ens muntaran també una barra i posaran una mica de música doncs, per amenitzar el temps tant previ com posterior a la baixada de carretons.
0: tot plegat una programació que demà a les 4 de la tarda també inclourà les portes obertes de la nau de carrossaires perquè els visitants coneguin de prop el procés de creació de les carrosses i les comparses del carrusel Costa Brava. Diumenge a les 8 del matí tindrem la marxa de la Groina, la 40a edició, que és, com sempre, ens portaran una caminada organitzada per l'agrupació excursionista de Palafrugell amb sortida des dels Ametllers. I la plaça de l'Armengarda concentrarà bona part de les activitats carrossaires del matí. Els participants podran convertir-se en carrossaires per un dia gràcies a les classes de coreografia i diversos tallers de modelatge, maquillatge i màscares. També hi haurà una presentació d'iniciatives escolars i el remake Carrusel 2025 amb exhibicions de les comparses de Palafrugell de l'any passat i reconeixements a projectes pedagògics dels centres educatius.
3: Bé, al final és apropar una mica la mainada també del municipi a tot el que és les carrosses, no? Són diverses activitats que ens proposen les diferents colles, cada un doncs, s'inventa alguna cosa, fes una màscara, un vestit, un ninot, pintar, tal, tot el que, tota la feina que fan ells realment durant l'any, però de forma com de taller o d'activitat infantil, o no infantil, perquè jo l'any passat vaig intentar fer un ninot, i així perquè doncs, els joves puguin conèixer tot el món carrossaire.
0: La programació es completarà amb el tercer campionat de Botifarra, al Centre Fraternal, i amb la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show, que serà diumenge a les 6 de la tarda al Pavelló Poliesportiu. El cap de setmana també inclourà activitats esportives, com el campionat de tennis i pàdel Festes de Primavera, el Club Tennis Llafranc i el torneig de futbol Memorial Jordi Figuerola en categoria sènior femenina. Les Festes de Primavera continuaran després, ja el cap de setmana següent, amb noves activitats i culminaran amb la celebració del 64è Carrusel Costa Brava, el Carnaval de Carnavals. I Pals ha presentat la 5a edició del Festival Clàssic Pals amb artistes consolidats del món de la música clàssica. Enguany el festival incorpora novetats com la col·laboració amb el Festival de Música de Torroella de Montgrí. A més, manté la col·laboració amb la Schubertiada de Vilabertran. Tots els concerts, tal com ha passat en edicions anteriors, es farà a l'Església de Pals, Maria.
1: El festival començarà el divendres 17 de juliol a 8:15 del vespre amb el concert d'Emma Straton i la Cobla, la principal del Llobregat. La directora del festival, Emma Straton, apunta que el projecte conjunt va sorgir fa uns mesos i proposa un recital de piano seguit d'una selecció de músiques per a cobla i piano.
4: Per tant, al març se'm va proposar un projecte amb la Cobla, la principal del Llobregat, que tenim aquí el Jordi com a representació. Si us soc sincera, al primer moment vaig ser una mica escèptica perquè no coneixia gaire el repertori de piano solista i cobla, però la veritat és que vam estrenar el projecte a Calonja el 8 de març i la veritat és que va ser una col·laboració molt bonica. Al final doncs, la cobla crec que també té molt sentit també donar-li una oportunitat. La combinació de piano i cobla potser no és el més habitual, però realment s'ha fet i crec que doncs, la veritat és que és molt xulo.
1: La següent proposta serà el concert d'orgue que fan Montserrat Torrent i Cristina Garcia. Es farà diumenge 19 de juliol a les 6 de la tarda i la proposta es fa de la mà del Festival de Música de Torroella de Montgrí. Emma Straton destaca que aquesta és una proposta clau i que incorpora dues grans organistes. Destaca que Montserrat Torrent celebra el seu centenari amb aquesta gira de concerts d'orgue i Straton celebra que hagi decidit fer parada al Festival Clàssic Pals. En col·laboració amb la Schubertiada de Vilabertran, el Festival proposa el concert de Lied Winter Rise amb Mikhail Timoshenko i Elitsa Debeseva. Aquest concert es farà divendres 14 d'agost a 9:45 del vespre. I el festival acabarà amb el concert de Laura Coll, Serena Pérez i Olga Kovekina. Totes tres proposen el cant de les muses, soprano, mezzo-soprano i piano. El concert, en aquest cas, es farà diumenge 16 d'agost a 9:45 del vespre. Emma Straton explica que aquest serà el primer cop que totes tres actuïn juntes. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Pals, Maria Martín, destaca que el Festival Clàssic de Pals es troba perfectament consolidat amb aquesta 5a edició. Recorda també que la proposta permet descobrir el municipi de Pals des d'una òptica diferent. L'alcalde de Pals, Carles Pi, ha recordat que el Festival Clàssic de Pals és una aposta segura. Reconeix que a la comarca hi ha una gran quantitat de festivals, però que celebra que Pals s'hagi apostat per aquesta proposta.
0: Doncs hem arribat ja pràcticament a 9:15, moment també doncs, de continuar ampliant altres temes d'actualitat aquí a la nostra comarca, perquè ara hem de parlar que aquesta setmana el govern de la Generalitat ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris, una ajuda que els municipis han de destinar a aquelles zones o barris amb més vulnerabilitats, amb l'objectiu de reduir les desigualtats socials i territorials. Al Baix Empordà, 5 municipis han confirmat, de moment, la seva intenció de presentar-se a la segona convocatòria del Pla de Barris, Carla Salom.
5: Són la Bisbal d'Empordà, Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Torroella de Montgrí i Palafrugell. Es presentaran amb les següents zones. La Bisbal d'Empordà es presentarà amb el sector sud, Palafrugell amb el Mas Mascor, Sant Feliu de Guíxols amb Vilaltarga, Sot dels Canyers, Poble Nou i Torroella de Montgrí amb el nucli antic. Pel que fa a Santa Cristina d'Aro, només se sap que el municipi es presenta al Pla de Barris, però no en la zona específica. Altres poblacions com Palamós o Castell d'Aro, Platja d'Aro i Sacaró encara estan avaluant si presentar-se o no, mentre que municipis com Pals no poden presentar-s'hi perquè no compleixen els requisits necessaris. El primer Pla de Barris no va beneficiar a cap població del Baix Empordà i en el conjunt de les comarques gironines només es van veure beneficiades Girona amb el barri del Pont Major, Figueres amb el sector oest i Olot amb el nucli antic. Enguany s'ha incrementat la dotació econòmica del Pla de Barris fruit de l'acord d'entre Esquerra Republicana i els comuns per aprovar els pressupostos del govern. La despesa aprovada per destinar-se al pla és de 200 milions d'euros, ampliable fins a 400 milions. Els municipis interessats a presentar-se hauran de formalitzar les seves candidatures entre el 6 i el 17 de juliol. S'espera que a la tardor ja es coneguin els municipis beneficiats per la segona convocatòria del Pla, una ajuda que pot arribar a cobrir entre un 50 i un 70% del pressupost del projecte en funció de la grandària dels municipis.
0: I la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona alerta de les dificultats creixents que tenen per cobrir llocs de treball al sector. Segons una enquesta feta entre empreses associades de les 13 entitats que formen part de la Federació, aquest any s'han necessitat entre 4 i 5 treballadors per empresa, una xifra que equival a uns 8.000 llocs de feina.
5: Tot i això, només s'han pogut cobrir aproximadament un 25% de les vacants, és a dir, uns 2.000 llocs de treball. Els perfils més difícils de trobar són cambrers, cuiners, personal de neteja i caps de sala. Els empresaris atribueixen aquesta situació principalment a la manca de candidatures, la falta de formació específica i l'escassa experiència professional dels participants. A més, els terminis per cobrir vacants poden allargar-se entre 15 dies i 3 mesos i moltes ofertes continuen sense resposta. L'enquesta també posa el focus en l'absentisme laboral. Segons les dades recollides, entre 2 i 5 de cada 10 treballadors registren algun tipus d'absència cada mes. Pel que fa a les baixes laborals, la majoria d'empreses asseguren tenir menys d'un 2% de la plantilla en aquesta situació, tot i que remarquen l'impacte que això té en l'organització interna dels establiments. La Federació assenyala que aquestes dificultats provoquen un augment dels costos econòmics i obliguen a reorganitzar torns i funcions per mantenir el servei i evitar la sobrecàrrega dels equips. L'entitat considera que la manca de personal és un problema estructural que afecta diversos sectors econòmics i alerta de les conseqüències que pot tenir sobre la competitivitat i la sostenibilitat dels negocis. Entre els efectes més destacats hi ha el tancament temporal de serveis o torns, la pèrdua de qualitat en l'atenció al client i les limitacions per fer créixer les empreses. Davant d'aquesta situació, la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona reclama més coordinació entre administracions, empreses i sistema educatiu. També defensa impulsar polítiques actives d'ocupació més eficients, reforçar la formació professional adaptada a les necessitats reals del mercat laboral i millorar la col·laboració público-privada per garantir l'estabilitat del sector.
0: I la Bisbal celebrarà una nova edició d'Antic Ceràmica amb portes obertes al Terracota Museu i una exposició sobre la rajola barroca catalana. Berta Roura.
6: La Bisbal d'Empordà celebrarà aquest diumenge 31 de maig la 5a edició d'Antic Ceràmica, la trobada especialitzada en ceràmica antiga organitzada pel Terracota Museu i l'Associació Catalana de Ceràmica. La jornada es farà als exteriors del museu entre les 10 del matí i les 2 del migdia. La proposta reunirà col·leccionistes, estudiosos i aficionats amb una àmplia oferta de peces antigues de diferents èpoques i tipologies, com terrissa, pissa, paviments o ceràmica decorativa. El programa inclourà exposició, venda i intercanvi de peces, així com portes obertes al Terracota Museu. Enguany, la mostra efímera estarà dedicada a la rajola catalana del segle XVII, amb l'exposició Rajoles de Mostra de Barcelona del segle XVII. La proposta permetrà descobrir peces barroques destacades i conèixer mestres rajolers històrics com Lorenzo de Madrid o Josep Llorenç Passolés. La jornada també inclourà una visita comentada a càrrec de l'historiador i ceramòleg Josep Antoni Sardà.
0: I encara tenim una altra qüestió informativa més, perquè Calonge i Sant Antoni amplia la programació del Mes de l'Orgull amb activitats per totes les edats.
6: L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha presentat la segona edició de Rebem l'Estiu amb Orgull, un cicle d'activitats culturals, lúdiques i reivindicatives que es farà durant tot el mes de juny coincidint amb la celebració de l'Orgull LGTBIQ+. La programació inclou activitats per a totes les edats, amb tallers infantils, propostes per a gent gran, cinema, teatre, concerts i espectacles drag. Segons la regidora d'Igualtat i Dona, Helena Montiel, l'objectiu és crear espais de trobada i reflexió a través de la cultura i les emocions. Una de les principals novetats serà la participació de Boti Farrac, la primera drag queen calongina, que protagonitzarà el Vespa Drag del 28 de juny a la plaça del Pau de Sant Antoni. La jornada inclourà també la lectura del manifest i actuacions de Clover Beach, Àlex Martín, Ben Alfons i Les Paquites. El programa arrencarà l'1 de juny amb un taller divulgatiu sobre les sigles LGTBIQA+, i es completarà amb activitats familiars, cinefòrums, tallers participatius i l'obra de teatre Hora Bruixa, a la Sala Fontova.
0: Doncs aquestes són les notícies més destacades del dia d'avui. 9 minuts seran ja les 9 del matí. Moment de parlar de tecnologia.
7: Tecnologia i oci digital amb en Martí Seguer.
0: Martí, molt bon dia, com estàs?
8: Molt bon dia, què tal?
0: Molt bé, com va tot?
8: Bé, bé. Bona calor, eh?
0: Molta calor, eh? Sí. Això ja aquí és per posar-se una piscina als peus, eh? O aquí sí. Ja fer el programa des de la platja, això, ja...
8: Doncs mira, endavant. Som-hi. Ens queda un meset, no? Doncs...
0: No ens electrocutarem pas, no?, amb els cables i tot això.
8: No, hi podem anar.
0: Doncs vinga. Però començarem parlant de Barcelona, que consolida el seu lideratge com a ecosistema de startups a Europa.
8: Doncs sí, Barcelona continua reforçant el seu paper com un dels grans pols tecnològics d'Europa i segons un nou informe de la consultora internacional Startup Blink, la capital catalana es manté per tercer any consecutiu com el cinquè ecosistema de startups de la Unió Europea. Això vol dir que Barcelona només té per davant ciutats com París, Berlín, Estocolm i Amsterdam. Aquest resultat arriba en un moment de creixement sostingut de l'ecosistema emprenedor català. Segons dades d'Acció de Catalunya, el Departament de la Generalitat, Catalunya compta actualment amb 2.400 startups, que és una xifra més alta registrada fins ara i representa més del doble del que hi havia en empreses el 2016. En aquest conjunt d'empreses ja genera gairebé 3.000 milions d'euros de facturació agregada i més de 30.000 llocs de treball. Per tant, les startups s'han convertit en un dels motors de la nova economia digital catalana. I més enllà de la capital catalana, també l'informe subratlla la fortalesa del conjunt de Catalunya. De fet, Catalunya concentra 7 de les 37 ciutats analitzades a l'estat espanyol i és l'únic territori on tots els ecosistemes estudiats han crescut durant aquest últim any. Per tant, a banda de Barcelona, en el rànquing també hi ha Girona, Lleida, Tarragona, Reus, Manresa i Granollers, entre els 700 ecosistemes de start-up més destacats del món. En un context europeu cada vegada més competitiu, Barcelona així consolida la seva posició com un dels grans hubs tecnològics i d'innovació del continent.
0: Per tant, és a dir, cada cop, no?, diríem que aquestes empreses més petites doncs, van tenir més pes, no?, en aquest sector.
8: Exacte.
0: Que, per tant, a vegades sembla doncs, que les multinacionals siguin les que s'ho han de menjar tot, que potser sí, que són les que després en el pastís...
8: Potser en el final potser sí, però, bueno, tenim una bona incubadora d'empreses, de start-ups, de talent emergent, també, que no marxa tot el talent, que hi ha gent també que diu tot ens marxa. Bueno, no, potser no tot, eh?
0: Potser no tot. Doncs, en tot cas, si vols, canviem de tema, perquè hi ha un projecte que vol donar una segona vida a les Sitges de cereals. Espanya i Portugal volen convertir-los en bateries tèrmiques.
8: Sí, sí, es tracta d'un projecte que combina energia renovable i reutilització d'energia, d'infraestructures i l'economia circular. La idea és transformar els antics silos abandonats que van servir per emmagatzemar els cereals en bateries tèrmiques capaces d'emmagatzemar energia renovable en forma de calor. El projecte es diu Tessilo, està impulsat per la Junta d'Extremadura i Portugal amb la coordinació del Centre Ibèric de Recerca en Emmagatzematge Energètic. Segons els responsables del projecte, entre Espanya i Portugal hi ha més de 1.000 silos abandonats. Són, això, grans estructures de formigó o metàl·liques que havien estat essencials pel sector agrícola, però que amb els canvis del model logístic doncs han quedat en desús. La proposta consisteix en aprofitar aquestes estructures per convertir-les en sistemes d'emmagatzematge energètic. En lloc de construir noves instal·lacions des de zero, doncs s'utilitzarien aquestes edificacions ja existents i preparades per suportar aquestes grans càrregues i els canvis de temperatura. I molts d'aquests silos estan situats a prop de nuclis rurals i d'infraestructures elèctriques, precisament. Per tant, la seva reconversió podria tenir un impacte positiu no només en el sistema energètic, sinó també en la
0: revitalització
8: de les zones rurals. El projecte doncs arriba en un moment especialment rellevant. A Europa la producció d'energia solar i eòlica ha crescut molt, però aquest creixement planteja un repte, que és com emmagatzemem aquesta producció, no? aquesta demanda. No? En aquests casos, aquest excedent doncs, es desaprofitava o es venia a preus molt baixos, i per això aquest emmagatzematge energètic és una de les grans qüestions pendents en aquesta transició ecològica.
0: Doncs mira, si es pot donar una segona vida a aquestes instal·lacions...
8: Exacte.
0: El passa que no sé si cal molta adaptació, perquè ha d'emmagatzemar una cosa diferent.
8: Sí, ha d'emmagatzemar una cosa diferent, però bueno, ja estan els edificis fets, estan construïts de manera que aguantin grans pesos, el cereal pesa moltíssim. Per tant, endavant amb els projectes així, no?
0: Doncs estarem pendents. I ja, recta final, també et volia preguntar sobre seguretat digital i per què alguns experts recomanen apagar el mòbil un cop per setmana.
8: Doncs mira, la recomanació pot semblar molt senzilla, però està relacionada amb un problema cada vegada més present, és la ciberseguretat dels telèfons mòbils. I és que els smartphones s'han convertit en un dels principals objectius dels ciberdelinqüents. El motiu és clar, Hi ha molta informació personal, converses, fotografies, documents, comptes de correu, inclús aplicacions bancàries, contrasenyes... A més, sovint el fem servir al mòbil amb menys precaucions que el que faríem servir en un ordinador, per exemple. Obrim enllaços ràpidament, descarreguem arxius, acceptem permisos d'aplicacions i ens connectem també a xarxes wifi públiques que també fan augmentar el risc d'aquests atacs. Per tant, hi ha moltes mesures bàsiques per protegir el telèfon, però mantenir això... Alguns d'ells serien mantenir el sistema operatiu actualitzat, instal·lar aplicacions només de fonts oficials, evitar aquests enllaços sospitosos, també activar l'autenticació en doble factor, que és una cosa que fa molta mandra, però, però que és molt necessària, i també revisar els permisos de les, que els hi donem a les aplicacions, també, i recurrentment fer allò una revisió a qui té accés al micròfon, per exemple, a la càmera... Però també hi ha una pràctica molt simple, que és això, apagar o reiniciar el telèfon regularment. I la raó és que alguns dels atacs necessiten això, que els dispositius estiguin encesos de manera continuada. I quan apaguem o reiniciem el telèfon, podrem irrompre alguns d'aquests processos maliciosos que s'estiguin allò executant en segon pla. No vol dir que això sigui una protecció absoluta.
0: Això vol dir que has de coincidir que t'estan fent l'atac, no?
8: Sí, però pensa que molts atacs són de força bruta i, per tant, tarden setmanes en trobar... Clar, i, bueno, alguns d'ells, Per tant, allò, un reinici de tant en tant no va malament.
0: Mira, em farà reiniciar el mòbil ara,
8: No, fes-ho després, per si de cas.
0: Per si de cas, no? Però és això, no?
8: Però
0: és
8: sí, a dir... sí.
0: Perquè jo havia sentit això, que es recomanava una mica doncs, de reiniciar el mòbil cada setmana, suposo també perquè funcioni bé, no?
8: Exacte,
0: però veig que també doncs, va bé també, per la
8: seguretat. Clar, hi poden haver-hi coses per sota que estiguin obertes, també aplicacions que de vegades es queden penjades, només és un... Per tant, escolta, un reinici no va malament.
0: Doncs ara, quan acabem el programa, el reiniciarem. Martí Seguí, bon cap de setmana.
8: Igualment, que vagi bé.
0: I darrers instants del supermatí, moment de fer un cop d'ull al temps.
9: Cap de setmana que continuarà siguent força tranquil aquí al Baix Empordà, però amb menys calor. Continuarà fent aquest ambient suau d'estiu, però res a veure amb aquell pic de calor que vam tenir ahir dijous a tota la comarca amb valors superiors als 30 graus. Això, en principi, no s'ha de repetir. Avui divendres sí que arribarem als, entre xifres entre els 25 i els 27 o 28 graus, i demà, i a partir de dissabte i diumenge, continuarem amb dies tranquils, però a la tarda apareixeran alguns núvols residuals per Ponent. En definitiva, un cap de setmana per gaudir-ho i ben tranquil.
0: Doncs això, passa una mica de menys de calor. Bon cap de setmana.
10: Trescat Info.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Nova jornada de negociacions.
2: Hi ha l'AP7 a Castellbisbal, sentit nord, per un accident que afecta aquestes dues vies. Encara hi ha vehicles al voral. Segueix complicada la circulació a la C31 a Badalona, sentit Barcelona. Hi ha retencions de 3 quilòmetres per un accident que talla un carril. I hem de parlar de transport públic a Rodalies. L'R2 i l'R2 Nord circulen fora del seu horari habitual, amb demores que poden superar els 20 minuts a causa d'una incidència per actes incívics a l'estació de Passeig de Gràcia.
0: La consellera d'Educació es mostra sorpresa per la negativa sindical a l'última oferta d'increment salarial de 400 euros al mes en 4 anys. Esther Niubó ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio poc abans de la represa de les negociacions després d'una nit amb tancada d'una quinzena de membres dels sindicats del sector de l'ensenyament. Avui a vaga al Baix Llobregat, al Penedès i al Garraf. L'OTAN condemna la caiguda d'un dron de Rússia a Romania que ha impactat en un edifici residencial en una ciutat fronterera amb Ucraïna i que ha fet dos ferits. Romania qualifica els fets d'escalada greu i ha convocat d'urgència l'ambaixador rus. La Unió Europea avisa que prepara un nou paquet de sancions. Serà el 21è. Els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord, segons diu l'administració Trump, però se mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic, on a les últimes hores hi ha tornat a haver intercanvi de foc. L'Iran assegura que l'esborrany d'acord encara no està acabat. S'aixeca el confinament a Òrrius, al Maresme, provocat per l'incendi que ha calcinat completament una empresa de cera i parafina del municipi. Fa una estona s'ha enviat un SLR per avisar la població. El foc ja està controlat, però el material que crema va impedir als bombers poder atacar-lo amb aigua per evitar danys mediambientals. Pedro Sánchez demana compareixer al Congrés davant de l'acumulació de casos judicials que afecten al PSOE i la pressió perquè convoqui eleccions. El judici per l'operació Kitchen ha entrat en la recta final. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2, Francisco Martínez, han assegurat que no sabien res de l'operació per espiar i robar informació a Luis Bárcenas, compromesa pel Partit Popular. I el drama amb Zendaya i Robert Pattinson és l'estrena de cinema més destacada de la setmana. L'acompanyen, entre d'altres, la catalana Corredora, que aborda la salut mental dels esportistes d'èlit, i Mallorca Confidencial, amb una immensa Lolita Flores.
3: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
4: Bon dia, Carme. El Barça anunciarà aquest migdia la primera incorporació de cara a la temporada vinent, la del jugador Anthony Gordon del Newcastle. El club blaugrana, en paral·lel, presentarà una oferta per Julián Álvarez per valor de 100 milions d'euros. El Girona confirma que el tècnic Míchel Sánchez no renovarà el contracte després de 5 temporades i, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el seu nou destí serà l'Ajax d'Amsterdam. I Xavi Pascual argumenta que la seva sortida del Barça de bàsquet es deu al desgast acumulat. L'encara entrenador blaugrana nega tensions internes.
0: Segon dia d'ambient tòrrid, en general a tot el país, una gran calorada que dispararà les màximes cap als 38 graus a Ponent i Terres de l'Ebre i els 35 a tot l'interior. A la costa tocaran els 30. El temps serà assolellat, amb algun ruixat aïllat al Pirineu de cara a la tarda.
5: Trescat Info.

0: Rei Kebab en tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6,50 €. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab en tacos.
1: 64enes, festes de primavera de Palafrugell. Programa d'actes, divendres 29 de maig. Pregó i sopar popular, festes de primavera a les 21 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Pregó a càrrec de Ramon Plaja i Maria Plaja. Presentació i justificació del cartell a càrrec del seu autor, Gerard Soler. Sopar popular i actuació de Miquel del Roig. Dissabte, 30 de maig, vermut literari Josep Pla. Passàvem les hores a les 11 del matí al Calau Bar de Calella. Baixada de carretons a les 12 del migdia des del Molí de Vent. Organitza Consell Municipal d'Entitats Juvenils. I jornada de portes obertes de 16 a 21 hores a la nau dels Carrossaires. Diumenge, 31 de maig, 40a marxa de la Garoina. Sortida a les 8 del matí des dels Amallers. Organitza Agrupació Excursionista de Palafrugell. Activitats carrossaires a partir de les 10:30 del matí a la plaça de l'Armengarda, plaça petita de Can Màriu. Sigues carrossaire per un dia. Remake Carrusel 2025 i presentació i reconeixement d'iniciatives escolars. Organitzen Associació Colles Festes de Primavera. Tercer campionat de botifarra a les 16 hores al Centre Fraternal. I Oxygen Fashion Show, 18 hores, Papelló Poliesportiu, quarta desfilada de moda.
2: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
3: Wintec, especialistes en tot tipus de tancaments en PVC i alumini, mosquiteres, mampares de bany, pèrgoles i tendals. Carrer Barris i Buixó de Palafrugell, al costat de Correus.
4: Aurisol, centre auditiu, revisions auditives gratuïtes i a domicili. Finançament sense interessos. Treballem amb les millors marques del mercat. Carrer Tarongeta 17 de Palafrugell, davant del cel obert.
3: Grup PAC, corredoria d'assegurances. Som la primera corredoria d'assegurances a nivell estatal, amb tot un seguit d'opcions a mida de tothom, amb diferents companyies. Carrer Mestre Sagrera 47 i 53 de Palafrugell.
4: Palafrugell Garden Center. Venda de tot tipus de plantes d'interior o exterior, així com complements de jardineria per fer del seu jardí i de la seva casa un espai verd. Carretera de Llofriu a Palafrugell, al costat de la rotonda. Comarcal 66, quilòmetre 0.
5: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
6: Som ja a les portes d'un cap de setmana intens d'activitats de les festes de primavera. De fet, tindrem ja des d'avui el pregó, demà ja la baixada de carretons, activitats carrossaires, la marxa de la groina, competicions esportives, també una desfilada de moda que formen part doncs, de l'agenda d'aquest cap de setmana amb propostes culturals i activitats obertes a tots els públics.
5: Tot el que passa a Palafrugell, a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell. Amb Ferran Castelló.
6: Molt bon dia, com esteu? És divendres 29 de maig, les 9 i 7. També us explicarem que Valladona arriba a la tercera edició amb 4 tallers de dansa oberts també a tots els nivells. La jornada inclourà un espectacle de petit format, un dinar compartit i música en directe i que es farà demà. L'hostaleria gironina alerta de l'impacte de l'absentisme laboral en el sector. La Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona explica que això és un dels principals problemes, però juntament amb la manca de personal que afecten el funcionament dels establiments. El sector denuncia dificultats per cobrir vacants i reclama polítiques actives d'ocupació més eficients i formació adaptada. SOS Costa Brava denuncia davant l'Agència Catalana de l'Aigua i la Generalitat l'impacte de l'avaria de la depuradora de Castell, o sigui, a Castell i Cap Roig. En aquest cas, la federació reclama inspeccions, sancions i restauració ambiental pels possibles abocaments que haurien afectat el sistema de sanejament i un espai natural protegit. També alerta que el creixement urbanístic incrementa la pressió sobre unes infraestructures ambientals ja saturades. També estarem pendents aquest cap de setmana perquè el Cineclub Garbí projectarà El Diablo Viste de Prada número 2. Serà unes projeccions que tindrem aquest cap de setmana, però que avui ja arriben les primeres. Una 50ena de persones participen en la jornada de la Setmana Sense Fum a Plaça Nova, aquí a Palafrugell, en aquest cas amb la col·laboració de l'ABS de Palafrugell i la participació dels bombers de Palafrugell. I el Futbol Club Palafrugell impulsa el primer memorial Jordi Figuerola per reivindicar el futbol femení. Serà aquest cap de setmana un torneig que homenatjarà una de les figures clau en el creixement del futbol femení al club i també aquí al nostre municipi. Per celebrar-ho, reuniran equips de diferents punts de Girona i Barcelona i l'organització espera consolidar la cita com una referència esportiva i social al Baix Empordà. I en esports també us explicarem que Jaume Berta, del Club Atlètic Palafrugell, destaca en la classificació general de la Copa Catalana de Trail Master. Jordi Poc també va destacar amb una cinquena posició absoluta. Tot això i molt més és el que tindrem en aquesta primera part informativa de l'esmorzar. I com cada divendres farem tertúlia amb el Lluís Poc i en Francesc Niell. Tot això just també després d'aquesta pausa.
5: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló.
7: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè i t'avisa el mòbil quan s'acaba.

0: el que passa a Palafrugell a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
1: Les festes de primavera de Palafrugell viuran aquest cap de setmana un dels moments més destacats de la programació, amb una àmplia oferta d'activitats repartides entre avui i diumenge. De fet, l'inici arribarà ja aquest vespre als Jardins de Can Bec amb el pregó de les festes que pronunciaran Ramon Plaja i Maria Plaja. L'acte començarà a 9:15 i també hi haurà un sopar popular i una actuació musical de Miquel del Roig. Així ho ha explicat la regidora de Cultura i Grans Esdeveniments, Andrea Albizuan.
2: Les entitats s'han volcat moltíssim. Crec que l'any passat va anar molt bé i aquest any això ha fet que més entitats s'hi vulguin volcar. I enguany el sopar ens el prepararà Indica com a novetat, com és una entitat que sí que col·laborava amb les festes de primavera, amb la seva vessant juvenil, doncs, per exemple amb la baixada de carretons, però que s'hagin volgut involucrar fins a aquest punt de preparar-nos el sopar, doncs la veritat és que és molt d'agrair.
1: La programació continuarà, de fet, demà a les 11 del matí amb el vermut literari Josep Pla Passàvem les Hores, que organitza la Fundació Josep Pla a Calella. Les reserves s'han de fer al web de la Fundació. I demà al migdia, el Molí de Vent també serà l'escenari de la baixada de carretons, que avançarà l'horari respecte a les edicions anteriors.
2: El farem al matí, el recorregut és el mateix. Tenim 11 carretons inscrits, estem molt contents. Hem canviat una miqueta el format, però també ens anirà bé a nosaltres, perquè fer-ho a la tarda és molt feixuc, es comença... Quan tens molt de temps, t'agafes les coses amb molt de temps, no? I clar, es dilata molt durant el dia. I d'aquesta forma, doncs, també hi ha menys impacte i menys molèstia als veïns, perquè com més al matí, al migdia ja quedarà lliure, i enguany les entitats s'han animat i ens muntaran també una barra i posaran una mica de música, doncs, per amenitzar el temps tant previ com posterior a la baixada de carretons.
1: Demà, a les 4 de la tarda, la nau dels carrossaires també obrirà les portes perquè els visitants coneguin de prop el procés de creació de les carrosses i les comparses del carrusel Costa Brava. Diumenge començarà a les 8 del matí amb la 40a marxa de la Croina, una caminada organitzada per l'agrupació excursionista Palafrugell amb sortida des dels Ametllers. I la plaça de l'Armengarda concentrarà bona part de les activitats carrossaires del matí. Diumenge els participants podran convertir-se en carrossaires per un dia gràcies a una classe de coreografia i diversos tallers de modelatge, maquillatge i màscares. També hi haurà una presentació d'iniciatives escolars i el remake carrusel amb exhibicions de les comparses de l'any passat de Palafrugell i reconeixements a projectes pedagògics dels centres educatius.
2: Bé, al final és apropar una mica la mainada també del municipi a tot el que és les carrosses, no? Són diverses activitats que ens proposen totes les diferents colles, cada un doncs, s'inventa alguna cosa, fes una màscara, un vestit, un ninot, pintar, tal, tota la feina que fan ells realment durant l'any, però de forma com de taller o d'activitat infantil, o no infantil, perquè jo l'any passat vaig intentar fer un ninot, i així perquè doncs, els joves puguin conèixer tot el món carrossaire.
1: També l'activitat continuarà amb altres propostes. De fet, diumenge tindrem també el tercer campionat de botifarra al Centre Fraternal, que serà diumenge a la tarda, la tercera edició, que es disputarà entre les 4 i les 8 del vespre a la sala familiar del Centre Fraternal. El torneig es jugarà amb el sistema suís per garantir que totes les parelles participants disputin 5 partides de 8 dats. Les inscripcions estan obertes fins demà i s'han de fer per parelles, tant a través del web o com també presencialment a l'oficina del Centre Fraternal. En cas que quedin places, també es podran fer inscripcions el mateix dia del campionat, una hora abans de l'inici. L'organització premiarà les 5 primeres parelles classificades i també tots els participants rebran un obsequi commemoratiu. Per a més informació, podeu contactar amb el Centre Fraternal a través del telèfon, el WhatsApp o el correu electrònic. Però és que diumenge a la tarda, a les 6, també tindrem l'Oxygen Fashion Show, que tornarà amb la quarta edició marcada per un nou format. L'esdeveniment reunirà moda, tendències i propostes d'estil en una nova edició que vol consolidar-se com una de les cites destacades del municipi. L'organització ha anunciat canvis en el format de la desfilada, tot i que els detalls els podrem conèixer aquest diumenge. D'altra banda, també tindrem aquest cap de setmana activitats esportives com el campionat de tennis i pàdel de les festes de primavera, el Club Tennis Llafranc, i també el torneig de futbol Memorial Jordi Figuerola en categoria sènior femenina, que també en parlarem aquí a l'informatiu. I les festes de primavera després ja continuaran el cap de setmana següent, la setmana que ve, amb noves activitats i, evidentment, amb la 64a edició del Carrusel Costa Brava. Però és que aquest cap de setmana la dansa també tornarà a ser protagonista a Palafrugell amb una nova edició del Balladona, una activitat integrada en la programació de les festes de primavera que enguany arriba a la tercera edició. Impulsada per Anna Dial i Laia Estremeiro, la iniciativa vol acostar la dansa a totes les persones adultes, independentment del seu treball tècnic o l'experiència. L'objectiu és oferir un espai de trobada i també expressió i gaudi a través del moviment i la música.
3: Doncs bé, aquesta edició és una mica com la de l'any passat i l'altre, perquè volem oferir tallers de dansa a la dona adulta i llavors sempre intentem fer la mateixa línia, que són 4 tallers que vagin destinats a la dona, que dona igual si té tècnic o no té tècnica, i simplement oferir la dansa com a eina per poder passar-s'ho bé, per poder expressar-se, per poder estar juntes i, bueno, és una mica doncs això, no? Oferir la dansa, que la Laia i jo ens dediquem a la dansa, oferir-la doncs a tota dona que vulgui compartir, experimentar, mirar.
1: La jornada es desenvoluparà a Can Genís i començarà demà a les 9 del matí amb una presentació inicial. El programa inclou 4 tallers de disciplines diferents. De fet, així ens ho ha explicat també als nostres micròfons en Nadiel.
3: Són 4 tipus de dansa diferent, des de la dansa més intimista, més de mirar cap a dintre, de compartir amb les companyes, fins a la més explosiva, la més divertida, la més cap enfora. Llavors sempre intentem que aquests 4 tallers siguin una mica equilibrats en aquest sentit.
1: Segons Anna Dial, cada taller busca una experiència diferent des de la connexió personal i el treball en grup fins a les propostes més expressives i festives. Els tallers estan oberts tant a participants habituals com a persones que s'hi apropin per primera vegada. El preu és de 10 euros per taller o de 30 per participar en tota la jornada. Les inscripcions es poden fer prèviament o també demà, abans de començar l'activitat. Un cop finalitzats els tallers, la programació continuarà amb una mostra de dansa de petit format a càrrec de la companyia Enco i de les alumnes de Juli Tartàlia. L'activitat acabarà amb un dinar compartit i una sessió musical per afavorir la convivència entre les participants. I la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona alerta que l'absentisme laboral s'ha convertit en una de les principals preocupacions del sector. Segons una enquesta feta entre empreses associades, cada mes entre 2 i 5 treballadors de cada 10 presenten algun tipus d'absència laboral, una situació que obliga molts establiments a reorganitzar torns i funcions per mantenir el servei. L'estudi també assenyala que la majoria d'empreses tenen menys d'un 2% de personal de baixa laboral, però remarca que tant les baixes com l'absentisme tenen un impacte directe en els costos econòmics i en el funcionament diari dels negocis. La federació explica que les empreses del sector han necessitat cobrir entre 4 i 5 llocs de treball per establiment durant aquest any. Això representa uns 8.000 llocs de treball estimats a les comarques gironines. Tot i això, només se n'han cobert aproximadament un de cada 4. Els perfils més difícils de trobar són cambrers, cuiners, personal de neteja i caps de sala. Els empresaris atribueixen aquestes dificultats a la manca de candidatures, la falta de formació específica i l'escassa experiència professional dels aspirants. Segons l'enquesta, cobrir una vacant pot requerir entre 15 dies i 3 mesos, encara que moltes ofertes continuen sense resposta. El sector adverteix que en aquesta situació, provoca tancaments temporals de serveis o torns i dificulta el creixement empresarial i pot afectar la qualitat de l'atenció als clients. La federació considera que el problema és estructural i que no afecta només l'hostaleria, sinó també altres sectors econòmics. Per això, reclama polítiques actives d'ocupació més eficients, reforçar la formació professional adaptada a les necessitats de les empreses i millorar la col·laboració entre administracions i sector privat. L'entitat recorda que l'hostaleria i el turisme representen aproximadament el 21% del producte interior brut de l'economia gironina i defensa que garantir la viabilitat dels establiments és clau per també per garantir la competitivitat del territori.
4: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous espais, carretera de Palafrugell a Regincós, davant del radar.
0: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a Ràdio Palafrugell.

SOS Costa Brava ha denunciat davant l'Agència Catalana de l'Aigua i la Generalitat de Catalunya l'impacte ambiental de l'avaria de la depuradora davant de Castell Cap Roig. La Federació Ecologista reclama investigacions, inspeccions sobre el terreny i possibles sancions pels abocaments que haurien afectat tant el sistema de sanejament com un espai natural protegit. La denúncia presentada a l'Agència Catalana de l'Aigua demana aclarir l'origen i l'abast dels abocaments i determinar possibles responsabilitats relacionades amb el funcionament de la depuradora de Palamós. Recordem que la infraestructura tracta les aigües residuals de Palafrugell, Mont-ras, Calonja, Palamós i Vall-llobrega. Paral·lelament, SOS Costa Brava ha presentat una segona denúncia davant la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural perquè valori l'impacte dels episodis sobre l'espai d'interès natural Castell Cap Roig. La federació considera que els fets també poden vulnerar la normativa de protecció dels espais naturals i del patrimoni natural. L'entitat critica que, malgrat les incidències conegudes i els episodis reiterats de contaminació, fins ara no s'havien impulsat actuacions administratives formals per determinar responsabilitats. També lamenta que les respostes institucionals s'hagin limitat principalment a declaracions i mocions. Les denúncies reclamen revisar les instal·lacions, restaurar els espais afectats i aplicar mesures compensatòries si es confirmen afectant responsabilitats. També lamenta que les respostes institucionals s'hagin limitat principalment a declaracions i mocions. Les denúncies reclamen revisar les instal·lacions, restaurar

0: Segons l'entitat, no es pot continuar augmentant la pressió urbanística mentre les infraestructures ambientals i la capacitat ecològica del territori mostren signes de saturació. I aquest cap de setmana també arriben diverses activitats al Museu del Suro i ens les explica l'Helena Ferrer. Bon dia.
1: Hola, oients de Ràdio Palafrugell. Les temperatures pugen, comença a fer calor, i això només vol dir una cosa, s'acosta l'estiu. Des del Museu del Suro us volem convidar a totes i a tots aquest cap de setmana a visitar-nos i així poder gaudir d'un espai fresc i agradable. Som també un refugi climàtic, un lloc ideal per a descobrir cultura, patrimoni i exposicions. Atenció, aquest cap de setmana és l'últim per a visitar l'exposició Una mirada LGTBI al món animal. Una proposta molt interessant que convida a repensar la diversitat com a una part natural i imprescindible del món que ens envolta. També acollim l'exposició Cuixart, Natura, Mite i Memòria, una mostra dedicada a l'univers més simbòlic de l'artista Modest Cuixart, amb obres que connecten natura, cosmos i memòria. I finalment, la joia del museu, Suro i futur, dissenyant possibilitats. Una mostra que explora els usos més innovadors i sostenibles del suro en camps com l'arquitectura, la cosmètica o el medi ambient. I per completar tota aquesta proposta cultural, a la Torre de Guaita de Sant Sebastià de la Guarda, a Llafranc, es pot visitar tots els colors del blau de l'artista Costa Sobrepera, en un entorn patrimonial privilegiat. Us animem a venir aquest cap de setmana al Museu del Suro i descobrir totes aquestes propostes culturals en un espai fresc, accessible i pensat per a tots els públics. I, per cert, ara que s'acosta l'estiu, les peles del suro que organitzem també des del museu també s'acosten. Per tant, estigueu atentes i atents perquè ben aviat en tindreu més informació.
0: Gràcies, Helena Ferrer. Evidentment, doncs, d'aquí unes setmanes esperem que també ens porteu tota l'actualització sobre aquestes activitats. Però abans també arriben diverses projeccions al Cine Club Garbí.
2: Runway no es solo una revista. Es un icono mundial.
0: Perquè aquests dies el Cineclub Garbí també projectarà el Teatre Municipal de Palafrugell la pel·lícula El Diablo Viste de Prada, número 2. És la nova pel·lícula dirigida per David Frankel. Ho podrem veure avui amb dues sessions, a les 7 de la tarda i a 9:45 de la nit. Demà, a les 5, a 7:45 del vespre, en versió original en anglès i subtitulada en castellà, i doblada a 9:45. O bé diumenge, a les 5 de la tarda i a 7:45 del vespre, i les entrades, com sempre, valen 5 euros. Precisament, Ignasi Arbat, del podcast de Cinema i Sèries, Ningú no és perfecte, ens n'explica de què va aquesta pel·lícula.
3: Mentre si la primera veiem com el personatge de Hathaway havia de patir les, entre cometes, tortures a la qual la sotmetia la seva cap de la revista, que era una mena de versió de la directora de la revista Vogue, en aquest cas, la cosa en quant a crítica es desinfla una mica i les dos protagonistes són, en aquest cas, executives rivals i hauran de fer front amb dues a un problema. És la quantitat d'ingressos que arriben per publicitat en paper, en mitjans impresos, ha disminuït. A més, aquí afegim que el personatge de Meryl Streep ja està propera a la jubilació i es quedarà doncs, sola el personatge d'Anne Hathaway, però ara estan en empreses rivals, no estan treballant per la mateixa publicació.
0: A més, és una pel·lícula amb un repertori de luxe perquè comptarà també amb noms com, per exemple, Meryl Streep, Anne Hathaway, com ens deia ara també l'Ignasi Arbat, però que també, doncs, evidentment, hi ha altres noms com Emily Blunt o Stanley Tucci. Una pel·lícula, doncs, que recordem que dura unes 2 hores.
4: ¿Quién es? ¿La conoces? ¿La conozco?
5: Soy Andy Sachs. Andrea.
6: Fue una de las Emilys.
4: ¿De las qué?
0: Doncs bé, podeu trobar tots els horaris de les projeccions al web cultura.palafrugell.cat.
7: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló. Repassem l'actualitat de casa nostra, l'analitzem i reflexionem amb entrevistes, tertúlies i debats. Cada dia a les 9 del matí al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
8: Compri a Palafrugell sense anar més lluny. Impremta Palafrugell, carrer Clavé.

0: Número 35, davant del pàrquing del Casal.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.

0: Prop d'una cinquantena de persones han participat en la jornada de la Setmana Sense Fum, celebrada a Plaça Nova. L'activitat de l'Àrea Bàsica de Salut de Palafrugell ha comptat amb la referent de tabac i la higienista bucodental del CAP i també la participació dels bombers de Palafrugell. Durant la jornada s'han ofert consells i informació sobre els beneficis d'una vida lliure de fum. Els professionals sanitaris han resolt dubtes dels assistents i han explicat els efectes del tabaquisme sobre la salut. Per la seva banda, els bombers també han compartit la seva experiència sobre la importància de protegir-se del fum en l'exercici de la seva feina i de mantenir una bona salut pulmonar. La majoria de persones que s'hi van acostar a l'estand eren fumadores, interessades a conèixer els riscos associats al consum del tabac i quines alternatives tenen per abandonar aquest hàbit. Tot plegat, doncs, amb l'ajuda, com dèiem, de l'ABS de Palafrugell i el suport dels bombers. I aquest cap de setmana, el Futbol Club Palafrugell celebra el primer memorial Jordi Figuerola al Camp del Gregal. El torneig neix amb la voluntat de recordar la figura de Jordi Figuerola, un històric impulsor del futbol femení al club. La responsable de l'organització, Cristina Molina, explica que el projecte feia temps que es preparava i que la resposta dels clubs ha superat totes les previsions. De fet, la competició començarà demà a les 9 del matí amb una fase de grups durant tota la jornada. Diumenge es disputarà les semifinals i la final. Però al migdia es farà un acte de record amb la família de Jordi Figuerola, antigues jugadores i membres vinculats al club.
1: Nada per si de futbol serà el cap de setmana 30 i 31 de maig, que es disputaran amb dos grups, tant el dissabte al matí, que jugaran com una lligueta, i el dissabte a la tarda. Llavors, diumenge al matí, el dia 31, farem les semifinals i les finals conjuntament amb la família que vindrà, ens farà una visita, l'Ajuntament i totes les antigues jugadores i cos tècnic que va estar en relació amb Jordi Figuerola.
0: Són declaracions de Cristina Molina en una entrevista amb Pau Lledó al Palesport i que podeu recuperar a través de la nostra plataforma. El memorial reunirà equips de diferents punts de les comarques gironines i de Barcelona. Entre els participants hi haurà clubs històrics del futbol femení català com el Girona, l'Estartit, el Porqueres o el Cassà. De fet, assegura que han hagut de limitar la participació per qüestions logístiques i d'horaris. Cristina Molina destaca que Figuerola va ser una peça fonamental per consolidar el futbol femení a Palafrugell en una etapa en què encara hi havia moltes diferències respecte al futbol masculí. Segons explica, va impulsar la creació de categories femenines i va defensar la necessitat de donar-les visibilitat i espais dins del club.
1: I el gran protagonista de fer aquest pas endavant va ser en Jordi, el qual va dir, no, vosaltres heu de lluitar, vosaltres heu de fer dos o tres categories, vosaltres heu d'arribar a trepitjar a l'estadi i teniu dret, igual que el gènere masculí, no? Llavors, era el que realment ens va impulsar aquestes ganes, aquesta entrega i aquesta il·lusió per seguir en igualtat dins d'un esport que no ens hem d'enganyar, encara segueixen aquestes diferències.
0: L'organització també remarca la col·laboració de voluntaris i el suport de l'Ajuntament per fer possible el torneig. El club espera que el memorial tingui continuïtat en els pròxims anys i es converteixi en una cita de referència del futbol femení al Baix Empordà. Però és que aquest cap de setmana també tindrem actualitat del futbol perquè la Punxa a jugar la fase de promoció. Alba Cabrera, bon dia.
2: Hola, què tal? Després de l'empat al camp de Gregal 1-1 contra el Tossa B, aquest dissabte a les 5 de la tarda, la Punxa té l'obligació de guanyar a domicili el quart i darrer partit de l'eliminatòria del play-off d'ascens si vol ser equip de tercera catalana al pròxim curs. Els blaus van quedar cinquens a la fase regular i en la primera eliminatòria per ascendir ja van batre a l'Aro, segon classificat. Ara, amb el seu rival actual, el filial tossenc, que va ser tercer a la fase regular, els palafrugellencs han empatat a casa per la mínima de gols el cap de setmana passat. Per això, aconseguir la victòria aquest dissabte és l'única opció possible per a la Punxa de compartir categoria a partir de setembre amb el Palafrugell i, encara per confirmar, amb la Sauleda.
0: Gràcies, Alba. N'estarem pendents. Dilluns també us ho explicarem a l'informatiu, però és que també hem de parlar d'atletisme, perquè el Club Atlètic Palafrugell va tornar a destacar el diumenge passat a la Copa Catalana de Trailmaster amb una actuació destacada a la cursa Senders de Can Costa, disputada a Sant Vicenç dels Horts. El Club Palafrugellenc va competir amb dos corredors i va sumar bons resultats a la tercera prova puntuable del campionat. Jaume Berta va acabar vuitè de la classificació general. També va ser tercer tercer de la categoria màster absoluta i primer entre els màsters majors de 50 anys. Així ho explica Josep Massa.
3: Va quedar vuitè de la general, però tercer de la categoria màster absoluta i primer de màsters majors de 50 anys. Amb aquesta classificació consolida el seu lideratge a la classificació general de la Copa Catalana del Trail Master.
0: Per la seva banda, Jordi Poch va acabar cinquè de la classificació absoluta i tercer de la categoria sènior. I amb aquest repàs informatiu hem superat ja la frontera de 9:45, pràcticament per 4 minuts. Fem una pausa i tornem.
4: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
5: El cap de setmana del 6 i 7 de juny prepareu-vos perquè torna l'estocada de primavera a Palafrugell. Els millors descomptes t'estan esperant. Vine a Palafrugell, passeja pels seus carrers, compra i gaudeix de la nostra botiga al carrer. El 6 i 7 de juny t'esperem a l'estocada de primavera a Palafrugell. Organitza Oxigen.
6: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns el teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
7: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El Certificat de Professionalitat de Socorrisme en Espais Aquàtics Naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
8: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
5: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnavals. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
9: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.

0: Les 9 i 36 minuts, és divendres 29 de maig, ja tancant aquest mes. Lluís Poch, Francesc Niell, com esteu?
1: Acalorats.
0: Acalorats,
2: bon dia. Bon dia.
0: Bé, no en fa tanta.
3: No en fa tanta ara, d'aquí un rato en farà
0: més. Sí.
2: Jo ho aguanto, la gent es queixa molt.
3: En fa molta, estàvem ara 25-26, baixàvem el cotxe i dic, home, si encara no són les 9 i ja estem a 25-26, a les 2 de la tarda estarem a 37-38.
2: Bueno, la setmana que ve ja torna normal.
0: Haurem d'anar a la platja.
3: Sí.
0: De fet, ahir tornava de Girona, allà a les 8 del vespre, i marcava això, 32 graus, i dic, ostres, Déu-n'hi-do.
3: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
2: Bueno, allà sempre em fa una mica més, eh?
0: Sí, però quan vaig arribar per aquí, 29, eh? Vull dir que tampoc no va millorar gaire la cosa.
2: No fa falta que diem que fa sol.
0: Fa sol.
3: Molt.
0: Això vol dir que, en principi, ha de baixar les temperatures una miqueta, no?, aquest cap de setmana. Però Déu-n'hi-do, eh? Tindrem un cap de setmana de molta activitat, baixar de carretons i tot plegat, que si fa sol, ens ho passarem bé.
2: No, bueno, els que baixen no, perquè ja noten l'aire dins.
0: No, ells baixaran allò no,
2: els altres...
4: Ara ho parlàvem, mentre esmorzava. S'ha de dir, però, que és, dintre de tot és un carrer... que sí, que hi tocarà el sol, però no crec que sigui allà una sorollada. Hi ha bastants d'arbres en tot el recorregut. A la part de baix, on hi ha la carpa, amb la barra i així, hi ha bastant ombra. Jo crec que qui vulgui trobarà el seu racó d'ombra.
0: Ja recordo els primers anys, que clar, encara no es feia el molí de vent, que allà sí,
4: no.
0: Que...
4: Allà,
0: a manufactures, doncs...
4: Ah, però allà no hi ha cap tipus de...
0: Jo allà recordo aquella baixada, suar.
4: A més, ens tocava el sol de cares a la tarda i era...
3: Hi ha canvi d'horari, no, aquest any?
0: Al migdia.
4: Puc explicar el perquè?
0: Explica.
4: Sí.
3: Perquè no anava bé la tarda?
4: Bueno, com vam decidir l'horari, ens vam veure amb un d'allò d'optimisme, molts dels que decidim, i vam dir... Estàvem convençuts que el Barça jugaria a la final de la Champions. El que passa que, clar, ara ja fa un mes no es canvien aquestes coses. I va ser aquest el motiu, perquè vam pensar, si fots això a les 6 de la tarda, i queda deslluït. I, bueno, és igual, no passa res.
0: Ah, no, però vull dir que al final també potser va millor i tot, no sé.
4: Bueno, tampoc crec... Entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda, si ha de fer calor...
0: Ah, no, per la calor no, però...
4: Però aquest any, per exemple, com a novetat, diverses entitats s'han ficat d'acord, munten una mica de barra per la gent per poder fer el vermut... Tot això a baix de la zona on hi ha aquella plaça amb arbres, perquè ens entenguem.
0: D'acord.
4: On hi ha el jurat, on hi ha tot. La ràdio, suposo, no sé. Estareu, o us moveu movent.
0: Ens anem movent, sí, bueno. Sí. No muntarem cap
4: instal·lació. Bueno, volem fer però... més com... És com una trobada de migdia i ja està. Al final la baixada dura una hora i cinc, 1:10. Vull dir que ho has de farcir una mica per davant i per darrere.
3: Bueno, s'ha de provar i si funciona, el millor l'any que ve...
0: És que potser va millor, no sé. Vull dir, això, sí. Són aquelles coses...
4: Sí, perquè l'horari... Clar... L'horari d'altres... És a dir, la Champions...
2: Els que treballen... L'UEFA no canviarà els seus horaris.
3: Els que treballen... podran venir a fer el vermut a la una, en tot cas. Però, clar,
4: ja,
3: igual de malament els hi deu anar al matí que a la tarda, no?, els que treballen.
4: I, a més, s'ha de fer sempre... Aquí hi ha una cosa molt clara, que és la setmana abans de carrosses, per un tema logístic de certes colles, entre ells els trompats, que... Un tema de disponibilitat. I al final...
3: I a les 10 del matí seria mal hora o no?
4: Hòstia, però fer que la gent... Però és difícil que la gent... Clar, nosaltres a les 8 de maig ja hi serem muntant, però voler tenir molt de públic i a les 10 no ho sé.
3: És just. Ho dic pel calor.
4: Clar, però nosaltres comptàvem que faria una calor normal.
0: Mira, potser si no ja estem en sequera l'any que ve, aigua i tot, eh?
4: Podem fotre aigua.
0: una mica, doncs, de...
4: No ens vam plantejar el tema de la... Ens vam plantejar, farà calor, bueno, la que pugui fer, 25-26 graus, no pensàvem en 32-33, saps?
0: Jo us haig de dir que ho agraeixo, eh, aquest horari.
4: Bueno.
0: A mi em feu un favor.
4: És culpa de la UEFA, eh? Ja t'ho dic ara.
0: Bé, doncs gràcies. Recordem que després a la tarda també hi haurà les portes obertes a la nau dels carrossaires, que sí que potser l'horari de tarda anava bé perquè podies ja anar a la nau que
4: sí,
0: queda a prop,
4: sí.
0: Però en tot cas doncs, la gent també doncs, que després hi vagi. De fet, ja que parlem d'activitats d'aquest cap de setmana, parlem del futbol, no? Perquè tenim el memorial Jordi Figuerola.
4: Sí, és una cosa que fa molta il·lusió poder-ho fer, més com un reconeixement al cap d'uns anys, que és un torneig que ha estat bastant pensat perquè pugui tenir continuïtat en els pròxims anys, i és dels primers tornejos, no n'hi ha gaires, és a dir, hi ha molts tornejos femenins de cadet, juvenil, però no de sènior. Tampoc, malauradament, no hi ha tants equips sènior a la província de Girona.
3: I... Espera't d'aquí uns anys i veuràs
4: sí,
3: que...
4: Sí, però i el bo és que hi ha equips de Girona, però també venen un parell d'equips de la província de Barcelona. Bueno, està plantejat futbol 11, partits curts, i poder-ne jugar bastants, però tot i així comencem a les 4:10 de la matí, a les 8 del vespre, i diumenge semifinals ben aviat, i la final a les 12 es farà un acte amb la família d'en Jordi Figuerola, el seu fill, la seva dona, i després hi haurà la final.
3: Ja és una pena que en Jordi es morís quan es va morir i que no hagi viscut aquest boom que ha experimentat en els últims anys el futbol femení, perquè segurament doncs ell en va ser una mica visionari, no?, en el sentit de tenir equips femenins. Vull dir, hi ha molt pocs clubs en el conjunt de Catalunya que varen apostar en el seu moment pel futbol, per tenir futbol femení, no? I allà on s'ha arribat avui, que no és, jo crec, el punt final allà on acabarem arribant, jo crec que estaria supercontent i orgullós, no?
4: Jo crec que és una bona proposta, va venir... Bueno, és un tema de club, sobretot la Cristina Molina va insistir molt des del principi de temporada, juntament amb el coordinador en Jordi Freixas ho han treballat molt, hem ajudat amb tot el que hem pogut, però vull dir, és un projecte que l'ha portat ella. També ella era jugadora a l'època d'en Jordi Figuerola. La Cris, per exemple, és un exemple de jugadora que des de petita ha jugat a futbol, però en aquella època també hi havia noies que s'anaven afegint a mesura que es feien grans. Ara, en canvi, ja la majoria ja venen... Igual que els nens, formades des de ben petites, llavors. És un dels canvis, aquest. I jo crec que demà hi haurà molt de nivell. Ve el Girona, per exemple, que no ve amb el primer equip, crec que ve amb el B, però és igual. Vull dir, hi haurà dos o tres equips, ve l'Estartit. Bueno, al final, el Palafrugell és qui acull el torneig. Intentarem fer un bon paper digne, però sabem que hi ha... La gràcia és que vinguin equips...
3: Que vinguin equips amb solera, bons.
4: I bons, exacte.
0: Perquè quan parlaves, no, de, per exemple, la Cristina Molina quan jugava a futbol, això de quins anys més o menys estem parlant?
4: La Cristina té un any més que jo. Sí. Això devia ser el quan hi havia la primera fornada que es va fer al Palafrugell femení, jo crec que estem parlant...
3: Finals dels 90?
4: Ja, no, principis dels 2000.
3: Principis del
4: 2003, 2004. Hi va haver una fornada, van jugar bastants anys. Llavors, durant uns anys no hi va haver futbol femení. Fins als últims 6, 7, 8 anys, que ara, l'any que ve, potser ja hi haurà 3 equips. Bueno, és l'idea. És l'idea.
0: Perquè se la deies, no, que no hi ha tants equips, no sé l'oferta, no? Si jugadores, si els és difícil trobar equips per jugar.
4: No, és dir, jo crec que hi ha molts equips, de cadet i juvenil cada vegada n'hi ha més, però en canvi sènior, per lo que sigui, igual que també passa amb els masculins, la gent ho va deixant, però amb noies ho deixen molt però abans.
3: Lo important és que hi hagi la base,
4: sí, totalment.
3: Perquè tothom s'acabarà fent gran i, per tant, d'aquí uns anys tindràs un volum de jugadores per poder tenir farcir els equips sèniors, que ara potser no hi és, però d'aquí uns anys. És dir, lo important, crec que la casa és començar pels fonaments.
4: Sí.
3: I els fonaments són la base, no? Que dius, n'hi ha que tenen les parets aixecades i ja han posat el taulat, i n'hi ha que tot just estan posant les primeres fileres. Però jo crec que és un projecte de futur, no? Veient l'eclosió que ha tingut l'esport futbolístic en femení, no? I jo penso que això és bo. I si aquí havia tingut tradició en una època que bueno, no era com ara, avui en dia segurament tothom ho trobarà normal, no? Però a l'època aquesta que tu dius, jo pensava que era finals dels 90, doncs principis dels 2000, bueno, està superbé.
4: I poder allargar una mica, i també que qui vulgui allargui la carrera, perquè futbol femení dona la sensació que entre 23, 24, 25 anys... Després hi ha alguna veterana que torna, però hi ha una edat que deixen d'anar jugant a futbol. Al final ha de poder ser igual, 30, 32, igual. També és veritat que abans, amb els nois igual, tothom allargava molt la carrera, ara sempre queda aquell que l'allarga, però molts, al voltant dels 30, ho van deixant, però bueno, és una bona edat. També ho puguin fer les noies, que sembla que... Saps que... Bueno, ho poden fer, però dona la sensació que... Bueno, els equips sèniors estan formats per jugadores molt i molt joves, de 18, 19, 20 anys, saps?
0: Tot això, suposo, doncs, no? Em deies que diumenge al migdia hi haurà aquest acte, per tant, suposo que també es repassarà una mica, no?, tota la trajectòria de...
4: Bueno, es farà un acte protocolari, hi haurà l'alcaldessa a les 12, uns 20 minuts, i després a 1:45 a la final. I ja està. I és un dia i mig, que està bé, i... Bueno, pot ser xulo.
0: Gregal?
4: Sí, clar.
0: Sí, no, bueno, perquè la gent que ens estigui escoltant, no, ja, doncs... No,
4: sí, el Gregal.
0: Gregal i obert a tothom.
4: Totalment obert. I ja avanço, ja, i la setmana que ve fem com la segona part, que és el típic torneig festes de primavera que havíem fet tota la vida. Com que l'hem de fer el gregal, hem reduït, ho hem reduït tot a categoria la vi. Molts equips, però només categoria la vi. Perquè el gregal no té, no tens el marge que tens l'estadi a nivell de quantitat d'equips que poden participar. Com? Llavors, serà un torneig molt maco, hi haurà molts equips, però només hem decidit aquest any només categoria la vi. Així, almenys, són dos caps de setmana, amb dos tornejos diferents, però fas un pack ben xulo.
0: Déu-n'hi-do, dels caps de setmana esportius que tenim aquí a Palafrugell.
4: I ja està. S'ha acabat.
0: No, bueno, no, però és que...
4: No, per part nostra s'ha acabat.
0: Sí, no, però vull dir que fa una setmana també estàvem parlant que haurien d'anar a veure els partits del Garbí.
4: I va sortir bé.
0: I en una setmana ja, vull dir, avui ja podem... Vull dir, ja està, no? Ja han fet la feina amb un cap de setmana molt intens, però que tenen aquest ascens a Primera Nacional, el masculí, i a Lliga Argent, el sènior femení B.
4: Ho vas passar bé o no?
0: Sí, el que passa que sí que és veritat que per fer ràdio allà hi havia un ambient, uns tambors, allò que ni portant auriculars, no sé, a vegades sentia què m'estaven dient,
4: Jo ho pensava, s'escolten entre ells?
0: Costava. Però després ho vaig escoltar a casa i vaig pensar, dintre de tot, no? Doncs mira, encara no, però sí que la veritat és un ambient que déu-n'hi-do, tu et vaig veure a Francesc.
4: Dissabte era, semblava d'un altre nivell, saps?
0: Sí?
4: Home, l'ambient. El dissabte, sobretot, va ser... I hagués hagut una grada a l'altre costat de la pista i també s'hagués emplenat. Que jo crec que és una de les coses que... Ja sé que no es pot perquè hi ha la pista de fora, però crec que el pavelló...
1: S'ha fet petit?
4: Ha quedat un pèl petit. Un pèl. Poder 200 places més no farien mal. Va, de fet, va anar molt bé.
0: Van posar ja les grades
4: supletòries on tenien tots els jugadors del base. Això va anar molt bé perquè almenys la mainada estava allà i a prop de la pista. Saps?
0: Sí, sí. No, la veritat és que tot i ampliar, no, les localitats, doncs, hi havia gent doncs, que va quedar-se dreta, darrere.
4: Bueno, hi ha gent que, com a mi m'agrada estar dret.
0: Sí.
4: A mi l'esport m'agrada mirar-lo dret, però bueno, és un tema personal. Estic més actiu per si haig de sortir. No, però estic més actiu, m'agrada més.
3: Jo voldria aprofitar per felicitar els jugadors,
4: totalment,
3: a l'equip tècnic, el club en general, ha fet molt bona feina, organitzativament, això ja ho preveiem. Esportivament també recordo que comentàvem que aquest any s'arribava a un punt més de que ho feia possible, i al final ha estat així. A vegades, malgrat poder hi haver hagut aquest punt de més, no tens sort i no surt.
4: No, perquè va anar tot del canto d'un duro.
3: Jo crec que ha anat tot rodó i, bueno, jo penso que amb els pocs anys, és a dir, a veure, em porta molts, no? Però amb els pocs anys de trajectòria històrica que té haver assolit el que s'ha assolit, jo crec que és, bueno, és motiu ja no només de felicitació, sinó d'orgull del municipi, del conjunt del municipi, i bé, desitjar-li tota la sort del món, i més tenint en compte també l'ascens d'una categoria, evidentment, inferior, però que puja de categoria el femení, no? Que dius, també sempre el Garbí ha estat un club que ha apostat molt per aquesta paritat, no? O per donar protagonisme als equips i per tenir equips femenins. Vull dir que un 10, i un 10 també a la gent que es va volcar amb l'equip.
4: El Garbí, ja ho vam dir la setmana passada, va començar... Evidentment, després sobre la pista pot passar... De fet, els partits van anar tots...
0: Han sigut molt igual...
4: Però jo crec que, a la seva manera, va començar a guanyar ja la setmana abans. Bueno, va començar a guanyar fa molts anys, però aquest campionat en concret el va començar a guanyar amb tota la prèvia molt ben feta. Els equips rivals, vull dir, van sortir d'aquí dient, hòstia, vaja... Que potser si tu haguessis anat a fora hauria sigut igual en un altre lloc, però la gent... Deia, hòstia, saps? Que ben organitzat tot, que ben muntat... Perquè al final això depèn de la federació, però jo amb el meu pare ho dèiem. No hi ha ni un cartell de la federació, que millor. No. És a dir, al final tot recau, o el 90% recau sobre el Garbí. I s'ha de dir que a nivell organitzatiu, tota la part de fora... Estava molt ben pensat, i per acollir la gent que hi havia. Clar, allà, dissabte a la tarda, hi havia 800 o 900 persones, no ho sé.
0: Sí, parlem d'unes xifres així. Sí.
4: És que no es pot dir res. Vull dir. Imagina't, si jo i en Lluís ho estem parlant en plan contents, imagina't la gent que està dins i que treballa cada dia.
0: Bé, tens això una mica en els discursos que es va fer també aquí al balcó de l'Ajuntament, no?
4: N'hi va haver de millors i de no tan millors.
0: Aquí, això. No, vull dir, també es destacava, no, la feina també del club, de l'àrea d'esports, no? Que també, doncs, hi va intervenir per tota aquesta logística, que a vegades són d'aquelles coses que no es veuen, no?
3: És a dir, quan va bé, sí, estem, sí, no, però i... si va malament, oh, quina culpa, no?
0: Si va malament, no, t'hi fixes...
4: Carregues molt. Però si no haguessis aconseguit l'ascens, jo crec que no hi havia res. És dir,
1: no, perquè...
4: El cap de setmana hagués estat el mateix.
1: I l'important és arribar a la final.
4: Sí, sí.
1: No? És dir, quan tu vas arribant als finals, fas que allò que és l'objectiu esportiu, ja no tan social, ho tinguis més a l'abast. Si arribes una vegada i s'ha acabat, doncs, bueno, yeah, te pot sortir bé o no. Tu dius, va haver-hi aquest punt del canto d'un duro. Sí, però
4: sí, no.
1: Segurament...
4: vull dir,
1: hi ha la base que tots... És a dir, els que som externs, evidentment, no la coneixem, però hi ha aquesta base que permet que això no sigui allò un fet aïllat esporàdicament, no? O una cosa esporàdica.
4: El partit definitiu, i ara no vull... Jo tampoc sóc un entès en Humboldt, però bueno, vam parlar... És a dir, l'equip rival tenia millor plantilla. Vull dir, eren tios que es veien tots molt forts, 1,80 m i pico, i el Garbí va acabar jugant amb 8 jugadors tota la segona part, sense fer canvis. I pensaves, hòstia, no aguantaran. I van... Bueno, jo crec que van treure, no ho sé, a part que són molt bons, però van fer un esforç molt gran. Suposo que el fet de jugar al pavelló també ajuda, i és reconegut per ells.
0: L'aspecte de l'afició, no?, que animava...
3: Està molt a sobre l'equip, això també...
4: Sí, i tot i que el rival semblava que
3: plus.
4: No els hi afectava massa l'ambient, però bueno, no se sap mai, després al final... No, res a dir, va estar molt bé el cap de setmana. Va estar bé.
0: Un cap de setmana intens...
4: No, en aquest poble no es pot parar, tia. No. Pots aspirar, ara demà, no sé què.
0: Ara això, no, jo ja...
4: Espera't la setmana que ve.
0: Yeah. Jo és que penso, o sigui, jo ara estic pensant avui amb el pregó, que tindrem...
4: Ai, correcte.
0: Amb Ramon Plaja, Maria Plaja, aquí...
3: Un expresident del grup Festes, en Ramon.
0: Per mostrar, no, aquesta visió, no, d'aquest pas de les festes de primavera, un pregó que serà aquí a l'Ajuntament, no, als Jardins de Can Bec, 8:45 del vespre. També podrem veure el cartell. Actuació de Miquel del Roig.
4: Sorprenent. M'ha sorprès molt.
0: Sí?
4: Sí. No m'esperava... És a dir, fa anys que no el veig, i veure Miquel del Roig... Hasta vaig preguntar a l'organització i em van dir, sí, Miquel del Roig. Bueno, és...
0: Diferent.
4: Era un senyor que ens acompanyava a les festes quan érem joves.
0: Sí,
4: vull dir... Nosaltres l'acompanyàvem amb ell.
0: No sé. Potser ara, no sé, vull dir, és una proposta diferent, però potser que també, doncs, mira, permetrà recordar...
4: Vells temps.
0: Home,
4: ja deu ser gran.
3: Això és que us comenceu a fer grans, també.
4: Bé, i jo no sé quants anys té, però Miquel Roig ha de rondar els 80, jo crec, eh? Segur, perquè ja... Bueno, ja quan el seguíem ja en devia tenir 60...
0: 75.
4: Bueno, mira, 75. Molt bé.
0: Ja saps, ja tens les cançons, ja les has de refrescar.
4: No, de fet, quan ell arrenqui, fa com medleys, a la que arrenqui, saps allò? És com diversiones. Que te van vinguent una darrere l'altra.
0: I anireu?
4: Un rato, sí.
3: No podré estar aquí aquella hora, però miraré de recuperar-ho. Gràcies, per exemple, a Ràdio Palafrugell, coses d'aquestes que em perdo les puc veure, encara que siguin a nivell resumida, i està bé.
0: Doncs això, que qui no hi pugui anar ho podrà escoltar per Ràdio Palafrugell o veure-ho a radiopalafrugell.cat i Televisió Costa Brava també, doncs, amb una retransmissió conjunta. Per tant, també, doncs, si no, Lluís, ho podràs veure a qualsevol moment,
3: Sí, no, això ho faig.
4: Jo, clar, més a prop de casa ja no em queda
0: No,
4: res.
0: Clar, tu...
4: Llavors, baixarem un rato. I ja n'hem parlat abans, però bueno, animo demà tothom que vulgui venir als carretons serà... Hi haurà un ambient d'aquests, música molt alta, molta palla, molt americà tot.
0: Sí?
4: Plegat. Sí, sí.
0: M'han dit que molt bé, no?, també a nivell d'inscripcions.
4: Sembla que n'hi ha 12 o 13.
0: Sí, no recordo la xifra exacta, però
3: això
0: és una cosa així.
3: Això és més que l'any passat, no?
4: Si fa, no fa, eren 11. Baixaran dues vegades cada un, això és una hora i deu, més o menys.
0: Van dir que fareu també una mica de revisió tècnica, que compleixi normatives.
4: Bueno, l'ITB. Ja tenim la part que s'encarrega. Jo m'encarrego de la part de decoració. I
1: posareu l'adhesiu, també? Posareu l'adhesiu o no?
4: No sé, ja hi ha una gent que s'encarreguen d'aquestes coses. No, s'ha de baixar amb tothom amb casc, eh?
0: Tothom amb casc?
1: Que res, que la pendent... Casc homologat, diguem-ho.
4: Casc de moto, és igual. És que la pendent...
1: Porti un casc viking.
4: La pendent no, no és petita.
0: Bé, són vehicles a baixes emissions, eh? Vull dir que això...
4: Són bicicletes maquejades, moltes d'elles.
0: En fi, mira, també tinc ganes de veure què és el que ens faran. Dic que Indica i Trompats també tenen un pes important avui pel que fa doncs, al sopar i la barra i tot plegat doncs, del sopar del pregó. Per tant, també doncs, això, destacar-ho. Diumenge tindrem actes al matí de tot el tema doncs, de que sigues carrosseire per un dia, el remake, també reconeixeran iniciatives educatives. A la tarda tindrem la botifarra, el campionat de botifarra. De...
1: Sí, sí, que no es confongui
0: no,
1: la gent.
0: No, no de menjar, eh? No, menjar, no.
4: La botifarrada és avui, em sembla, no? El vespre.
0: Avui al sopar.
4: És botifarrada, no, em sembla?
0: No sé si és botifarrada. Sí, i el campionat de botifarra, no de menjar botifarra, sinó de jugar, això serà diumenge al Fraternal i també l'Oxygen Fashion Show.
1: Ara has dit un campionat de menjar botifarra, jo crec que és una idea a desenvolupar.
4: Campionat de botifarra, pot haver-hi gent molt important de Palafrugell, eh?
0: Sí?
4: Jo crec que sí.
0: Que tens dades així,
4: no,
0: tens
4: informació. No, però és el típic campionat que passes pel Fraternal i són tots o gairebé tots. Els que et puguis imaginar.
0: Doncs mira, campionat diumenge. Va, a descansar. Que
1: especialment tu.
4: Bueno, aquest cap de setmana encara estan molt espaiats, els actes. La setmana que ve ja és diferent.
0: La setmana que ve ja serà. La setmana que ve jo m'estava mirant la planificació, l'analògica, que dura tot el dia.
4: Bueno, per això, això et dona marge.
0: Sí, sí, no, sort. Van enviar tots els actes del Palafrugell en dansa. I dic, déu-n'hi-do tot el que hi ha, eh? I després el carrusel, que ja sabem com és.
4: L'altre dia em van dir, per fer una mica de ràbia, feu massa coses.
0: Ja. Doncs mira, ja, sí.
1: Això ja fa anys que m'ho diuen a mi, cada cap de setmana.
0: Doncs hi ha gent que diu que Palafrugell no es fa mai res.
4: Bueno, després, fins a Veneres, venen dos o tres caps de setmana més normals, no?
0: Després, bé, de fet, després del carrusel, el següent cap de setmana és la Festa de l'Esport.
4: Ah, bueno, sí, el divendres.
0: Oh, el divendres.
1: I aquest no cap de setmana tot també hi ha l'Onco Swing.
0: L'Oncosuim, és veritat, dissabte, sí.
1: Sí,
0: demà, sí.
4: No, però vull dir, després, al mes de juny, potser és una mica més un pèl més relaxat, no?
1: Bueno, no sé. Sí, hi han coses, sí. Però evidentment no amb la...
4: No el ritme de...
1: No, el ritme això i que se solapin activitats, no? Que dius... I a més, activitats importants.
4: Sí, sí.
0: Doncs això, l'Oncosuim, que avui no n'hem parlat a l'informatiu, però que també podeu recuperar a la plataforma una entrevista amb en Lluís Comet, que ens explica també com ho preparen, i suposo que després en Rafael al matinal també ho recuperarà. Lluís Poch, Francesc Niell, que
4: bon
0: vagi molt bé.
4: Setmana. Hem de fer una tertúlia d'una hora per poder encabir-ho tot.
0: Per poder-ho encabir tot, eh? Una hora d'informatiu i una hora de tertúlia.
4: Va, cap de setmana.
0: A reveure. Adeu. I nosaltres, doncs, acabem l'esmorzar de Ràdio Palafrugell en aquest divendres, ja 29 de maig. Queden pocs segons per les 10. Gràcies, com sempre, per l'atenció i recordem que avui, a partir de 8:45, us esperem en directe a Ràdio Palafrugell i a Televisió Costa Brava amb la retransmissió del pregó de les festes de primavera. Que vagi molt bé. A reveure.
5: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló.

0: Sindicats i Departament d'Educació reprenen a aquesta hora les negociacions després que aquesta nit un petit grup de sindicalistes s'han tancat a la conselleria com a mesura de protesta per com estan anant les converses. Sobre la taula ja hi ha els 400 euros mensuals que els sindicats reclamaven per aturar les mobilitzacions, però no accepten que una part d'aquesta pujada es correspongui amb l'increment salarial que l'Estat ha previst per a tots els funcionaris. La inflació es manté estable, els preus han augmentat al maig un 3,2% al conjunt de l'Estat, igual que a l'abril. El que s'encareix són les hipoteques variables. L'Euribor s'enfila fins als 2,8% aquest mes i revisar la quota amb aquesta dada l'encarirà uns 75 euros mensuals, 900 al cap de l'any. L'OTAN condemna la caiguda d'un dron de Rússia a Romania. El seu secretari general, Mark Rutte, promet que l'Aliança Atlàntica defensarà cada centímetre del seu territori. El dron ha impactat en un edifici residencial en una ciutat fronterera amb Ucraïna i ha fet dos ferits. Els Estats Units i l'Iran estan molt a prop de l'acord, segons diu l'administració Trump, però es mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic, on a les últimes hores hi ha tornat a haver intercanvi de foc. L'Iran assegura que l'esborrany d'acord encara no està acabat. El sector del transport d'animals vius reclama ser considerat transport especial i una regulació específica. Lleida plega més de 200 professionals per abordar altres reptes, com la bioseguretat i el benestar animal. Abans de l'estiu han de començar les obres de transformació de la plaça d'Espanya i de l'entorn que hi ha davant de l'estació de tren de Girona. Els treballs, amb un cost d'uns 3 milions d'euros, els aportarà el govern espanyol. S'allargaran uns 4 mesos i inclouen, entre d'altres, més zones verdes, carril bici i un parc infantil. Avui arrenca a Barcelona amb un llibre, el Festival Literari per a Nens i Joves, que aquest any té com a eix central l'espai literari en tota la seva diversitat. Un dels plats forts és l'exposició central, que proposa un recorregut immersiu per 6 espais inspirats en clàssics de la literatura infantil. I a Lleida, la novel·la negra és la protagonista aquest cap de setmana amb la desena edició del Festival Literari Segre de Negre. Aquest any es farà un homenatge a l'escriptor Pep Coll, que aquest vespre serà guardonat amb el Premi Trajectòria.
1: Esports.
2: El Barça anunciarà aquest migdia la primera incorporació de cara a la temporada 2026-2027, la del jugador del Newcastle, Anthony Gordon. El club blaugrana, en paral·lel, presentarà una oferta per Julián Álvarez per valor de 100 milions d'euros. El Barça femení, confirmades les sortides de Mapi León i Ona Batlle. El Girona confirma que el tècnic Michel Sánchez no renovarà el contracte després de 5 temporades. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el seu nou destí serà l'Ajax d'Amsterdam. I l'agenda esportiva d'avui també passa pel futbol, i és que el Sabadell visita a les 9 al camp del Madrid-Castella el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió. En bàsquet, a l'última jornada de la Lliga regular de la Lliga ACB, Girona-Joventut, Manresa-Madrid, tocant de Murcia-Lleida i Andorra-Barça. I l'equip de futbol sala del Barça rep el Valdepeñas a les 9 del vespre en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga.
0: I el temps, la calor forta i excepcional es mantindrà avui, si bé la temperatura baixa 2 o 3 graus per Girona i puja. En canvi, en el Pla de Lleida, màximes entre 35 i 38 graus a ponent, tarda variable al Pirineu, amb alguns roixets o tempestes aïllades. 3CAT Info. Passant 4 minuts.

0: Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes Més més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
1: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmés.com.
0: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Aquest dissabte 30 de maig a les 12 del migdia, al Calau Bar de les Voltes número 2 de Calella, vermut literari sobre Josep Pla al Calau Bar. Passàvem les hores. Organitza la Fundació Josep Pla i les entrades cal comprar-les al web fundaciojoseppla.cat. I aquest dissabte al matí, entre les 9 i les 2, Jornada Valladona 2026. Activitats de dansa per la salut i el gaudi de la dona adulta, que es faran a Can Genís i organitza Espai al Cos. Per a més informació, podeu consultar el web cultura.palafrugell.cat.
4: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
0: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
4: Crystal Box. Som professionals.
0: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
4: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
0: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
4: Telèfon central 972 170277.

0: Barbacoes de totxo refractari fetes a mà per llenya i carbó a preus de fàbrica. I ara també venda online.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
3: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
2: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
3: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
4: Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell.

A Ràdio Palafrugell, Ràdio Havanera i Ràdio Havanera Deluxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. Dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i dijous de 6 a 7 del matí i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Havanera i Ràdio Havanera Deluxe. Va poc a poc. I en tot moment al nostre canal d'iVox o a radiohavanera.cat. Ràdio Havanera, un podcast amb segell, Ràdio Palafrugell, amb Rafael Corbí.

0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
1: Això, taller floral, tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili, gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
3: Aïllaments Jusgon. Aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
4: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
3: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
4: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
3: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.

0: 45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Tal dia com avui del 1965, aquesta cançó arribava al número 1 i avui la recordem. Beach Boys, Help Me Rhonda.

0: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.
2: Escolta Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. I trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
3: i t'enganxarà.
2: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Life.
1: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
2: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
1: al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

0: En punt les 11 del matí. En marxa una nova reunió negociadora entre el Departament d'Educació i els sindicats del sector. La consellera Esther Niubó mostra sorpresa pel rebuig sindical a l'última oferta del govern que plantejava un augment de 400 euros mensuals en 4 anys. Els representants dels treballadors qüestionen aquest increment i el consideren enganyós. La vaga avui a les aules afecta el Baix Llobregat, el Penedès i el Garraf. La inflació es manté estable. Els preus han augmentat al maig un 3,2% al conjunt de l'Estat, igual que a l'abril, al que s'encareixen les hipoteques variables. L'Euribor s'enfila fins al 2,8% aquest mes i ha revisat la quota amb aquesta dada l'encarirà uns 75 euros mensuals, 900 al cap de l'any. Es desencalla el projecte de modernització del canal d'Urgell. El govern i la comunitat de regants han acordat un canvi d'estratègia que permetrà tirar endavant les actuacions a mesura que les col·lectivitats de regants ho demanin. Fins ara es demanava un suport global per majoria a la modernització. L'OTAN condemna la caiguda d'un dron de Rússia a Romania. El seu secretari general, Marc Rutte, promet que l'Aliança Atlàntica defensarà cada centímetre del seu territori. El dron ha impactat en un edifici residencial en una ciutat fronterera amb Ucraïna i ha fet 2 ferits. Els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord, segons diu l'administració Trump, però es mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic, on a les últimes hores hi ha tornat a haver intercanvi de foc. L'Iran assegura que l'esborrany d'acord encara no està acabat. L'OMS denuncia que només ha rebut un terç del finançament necessari per fer front al brot d'Ebola sorgit a la República Democràtica del Congo. El director general de l'Organització Mundial de la Salut ha viatjat al país per traslladar el seu suport i la confiança que venceran la malaltia. Abans de l'estiu han de començar les obres de transformació de la plaça d'Espanya i de l'entorn que hi ha davant l'estació de tren de Girona. Els treballs amb un cost d'uns 3 milions d'euros els aportarà el govern espanyol, s'allargaran uns 4 mesos i inclouen, entre d'altres, més zones verdes, carril bici i un parc infantil. A Lleida, la novel·la negra és la protagonista aquest cap de setmana amb la 10a edició del Festival Literari Segre de Negre. Aquest any es farà un homenatge a l'escriptor Pep Coll, que aquest vespre serà guardonat amb el Premi Trajectòria.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Carme. El Barça anunciarà aquest migdia la primera incorporació de cara a la temporada 2026-2027, la del jugador del Newcastle, Anthony Gordon. El club blaugrana en paral·lel presentarà una oferta per Julián Álvarez per valor de 100 milions d'euros. El Sabadell visita a les 9 del vespre al camp del Madrid-Castella el partit d'anada de les semifinals del play-off per l'ascens a la segona divisió, mentre que en bàsquet avui es tanca la fase regular de la Lliga CB amb els partits de la 34a i última jornada. Destaca el duel català entre el Girona i el Joventut, però també es disputaran el Manresa-Madrid, l'Andorra-Barça i l'UCAM de Múrcia-Lleida. I el Barça de futbol sala rep el Valdepeñas a les 9 del vespre en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga.
0: La calor forta excepcional es mantindrà avui, si bé la temperatura baixa 2 o 3 graus per Girona i puja al Pla de Lleida. Màxima entre 35 i 38 graus a Ponent. Tarda variable al Pirineu amb alguns ruixats o tempestes aïllades.
1: Trescat Info. Les notícies a Ràdio Palafrugell.
3: Molt bon dia, són les 11 i 4 minuts amb aquest divendres 29 de maig. Comença aquí el matí al migdia musical informatiu de Ràdio Palafrugell. El nostre espai així és la vida que ens condueix 4 hores de ràdio fins al punt de les 3 de la tarda. Avui tenim diversos protagonistes, en parlem d'aquí uns moments, però abans el contacte informatiu amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell. I és que estem amb el cap de setmana ja de les festes de primavera pròpiament dites de Palafrugell. Un dels moments més destacats de la programació es viu que cada setmana amb una àmplia oferta d'activitats repartides entre avui divendres i diumenge. Per exemple, avui divendres tenim el pregó de les festes amb en Ramon i la Maria Plaja, amb un acte que començarà a 8:45 del vespre amb sopar popular i una actuació musical d'en Miquel del Roig. És una de les informacions que destacarem a partir de la 1 del migdia a l'informatiu de Ràdio Palafrugell.
4: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
5: Bones, oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI Plus de l'Ajuntament de Palafrugell, i us vull convidar al taller literari Llegir la diversitat, paraules que transformen, a Marina Sabater, psicòloga i terapeuta. A través d'una selecció de lectures breus, ens endinsarem en diferents mirades i experiències dels col·lectius LGTBIQ+. Es tracta d'un espai viu i acollidor per poder llegir, pensar i sentir conjuntament, posant al centre la diversitat i la defensa dels drets humans. Aquesta activitat la farem el 18 de juny a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal de Palafrugell. Per poder inscriure-vos o demanar més informació, podeu posar-vos en contacte amb la pròpia Biblioteca Municipal. Aquesta és una proposta que està emmarcada en la programació per l'orgull LGTBI+ del Baix Empordà.
6: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Així és la vida, amb Rafel Corbí, cada matí a Ràdio Palafrugell.
3: Tots som divendres i aquí estem a través de la sintonia de Ràdio Palafrugell. Fa calor, veritat, a fora, doncs més en fa aquí dintre. No sigui que no vingueu a veure'ns, perquè encara tindreu més calor de la que fa Plaça Nova. Som en divendres i, com deien, comencem el nostre matí al migdia musical informatiu aquí a Ràdio Palafrugell, amb un servidor, Rafael Corbí. Un plaer, com sempre, estar al vostre costat. Amb aquest matinal tenim una xerrada amb l'Anna Dial. L'Anna Dial ens parlarà a un quart de 12 del Valladona, que té lloc demà dissabte aquí a Palafrugell. Després tindrem la Marina Villegas, que ens presentarà Sirenes avui també en el disc, a 2:15. Parlarem de cinema, tindrem les efemèrides dels dies mundials a 11:45, més o menys. La previsió meteorològica avui ens arribarà amb en Josep Pasqual a les 12:05 d'aquest migdia, i després en Pau Lledó conversarà amb la Cristina Molina, amb el nostre programa, per parlar d'aquest torneig Jordi Figuerola de futbol femení que té lloc aquest cap de setmana aquí a Palafrugell. A 12:15, les efemèrides de la música popular, i després també tindrem una mica més de protagonisme a les notícies a la 1 amb l'informatiu migdia. A 13:45, el Retrato, que ens arribarà al podcast amb segell Ràdio Palafrugell. I bé, i avui volem començar amb una cançó molt especial que ens arriba a casa nostra, concretament un tema dels Llegendaris de la Música en Català. Perquè el 29 de maig de 1926 es va estrenar una de les peces clàssiques del món de la música de casa nostra. Va ser La Balanguera. El Palau de la Música Catalana va acollir l'estrena d'aquesta Balanguera, un poema d'en Joan Alcover, que va ser musicat per Amadeu Vives i interpretat per l'Orfeó Català. La Maria del Mar Bonet és la intèrpret que més l'ha donat a conèixer aquest tema, La Balanguera, que després s'ha convertit en el que en diem l'himne nacional mallorquí. Per tant, avui comencem amb aquesta tradició de casa nostra, La Balanguera, en la versió de la Maria del Mar Bonet.

0: 100 anys de la Balanguera, així l'hem recordat, aquest himne de Mallorca.
1: Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.
0: Va ser el 1996 quan el Consell Insular de Mallorca el convertia en l'himne de l'illa. Des d'aquí, una abraçada a tota la gent de les illes i de Mallorca, també, concretament. La Porta dels Somnis, cap a tu, fins a un quart de 12. Allà ens espera l'Anna Dial, que ens parla del Valladona.

0: Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
1: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava. Distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
2: En el dia d'avui anem a parlar d'una de les activitats que té lloc aquest cap de setmana a les festes de primavera, dins de tot aquest engranatge de les festes i d'aquests dies tan festius, bonics i ple d'activitats que tenim aquí a Palafrugell. Amb l'Anna Dial ens hem reunit, ens hem trobat perquè ens expliqui quatre coses de la Balladona, que és una de les activitats que, si no recordo malament, va començar l'any passat o fa dos anys? Com vareu començar?
3: Fa dos anys, aquest és el tercer.
2: És el tercer any. Sí. L'any passat vam parlar amb la Laia, veritat?
3: Sí.
2: La Laia Estremeiro, sí, que és companya teva. Avui, aquest any, parlem amb tu, o sigui, anem combinant una mica,
3: sí,
2: i a veure si ens expliques alguna cosa diferent del que vam parlar l'any passat i, sobretot, també saber com va anar. Primer de tot, benvinguda.
3: Hola, moltes gràcies.
2: Explica'ns una mica en què consistirà, què fareu aquesta edició del Balladona.
3: Doncs mira, aquesta edició és una mica com la de l'any passat i l'altre, perquè volem oferir tallers de dansa a la dona adulta i llavors sempre intentem fer la mateixa línia, que són quatre tallers que vagin destinats a la dona, que dona igual si té tècnica o no té tècnica, i simplement oferir la dansa com a eina per poder passar-s'ho bé, per poder expressar-se, per poder estar juntes i bueno, és una mica doncs això, no? Oferir la dansa, que la Laia i ens dediquem a la dansa, oferir-la doncs a tota dona que vulgui compartir, experimentar, mirar. Mm.
2: Venim vosaltres a passar una bona estona que compartiu doncs el món de la dansa. Has parlat de quatre tallers.
3: Sí.
2: Són quatre tallers de tipus de dansa diferent?
3: Sí, són quatre tipus de dansa diferent, des de la dansa més intimista, més de mirar cap a dintre, de compartir amb les companyes, fins a la més explosiva, la més divertida, la més cap enfora. Llavors sempre intentem que aquests quatre tallers siguin una mica equilibrats en aquest sentit.
2: Però són tipus, quins tipus de dansa són? O sigui, a veure, tots coneixem les danses a les que jo em dedico, les que tu et dediques, que poden ser flamenc, poden ser jazz, poden ser hip-hop, poden ser country, poden ser molt de tipus. Però vosaltres en què us especialitzeu en aquest cas? En trieu quatre. Quines són?
3: En triem quatre i intentem que cada any siguin una mica diferents. Aquest any, per exemple, hem agafat un taller de contact, que és com de contemporani, i es diu contact perquè s'intenta que les participants tinguin contacte entre elles, perquè puguin aprofitar doncs, el pes, el contrapès, apretar-se, suspendre's, no? Una miqueta ballar entre elles, no? Una miqueta tenir aquest treball, que és un treball senzill, bastant intimista, bastant improvisat.
2: Mm-hmm.
3: Llavors tenim una altra
2: això
3: tallera.
2: Es diu dansa contemporània.
3: Què és
2: la dansa contemporània? A qui diríem que va dirigit això i què és?
3: Mira, per la gent
2: contemporània... que no, imagina't que estem parlant per gent que no té ni punyetera idea de ball, per tant, li diem dansa contemporània com si els hi parlessis en mandarí, no?
3: Sí,
2: què
3: sí.
2: És?
3: A veure, les definicions ja tindríem que buscar una cosa molt tècnica, no? Però una mica perquè la gent es faci la idea, és un tipus de dansa que, tant fent servir la tècnica com no, vol expressar, és una dansa que expressa moltes històries. Totes les danses expressen històries, però aquesta, amb moviments molt sutils o moviments molt grans, poden expressar moltíssimes coses. És una dansa que té sempre una base, sí, una base molt... té una història, la base és una història, i a partir d'aquí una idea, a partir d'aquí doncs es munten coreografies o moviments. I llavors en aquest taller la professora intentarà donar unes pautes perquè ens puguem moure amb el que estem sentint, amb el que estem notant, amb la companya, i deixar-nos portar molt. És una dansa que et deixes portar moltíssim.
2: En quin tipus de música es fa aquest tipus?
3: Es pot fer amb qualsevol tipus de música o sense. Inclús sense, simplement notant els batecs de l'altre, notant l'energia de l'altre, el tempo de l'altre. És molt interessant per això, jo soc molt musical, llavors a mi ballar una cosa que la música no m'agradi o que em vagi en contra del ritme o que no n'hi hagi em costa moltíssim. però he tingut des de fa molts anys contacte amb gent de contemporània i llavors començo a pillar una mica el rotllo de dir, ah, vale, bueno, va, venga.
2: Molt bé. Qui és el que fa aquest taller?
3: Mira, aquest taller la farà la Juli Tartaglia, que és del col·lectiu Tàctic, i el farà a les 9 i quart. És el primer taller que tenim. A les 9 hi haurà una petita presentació i a les 9 i quart ja farem aquest taller.
2: On es fan? Que no ho hem dit.
3: Ah, es fan a Can Genís, que Can Genís està al carrer Progrés 15, darrere de l'Ajuntament, i es fan aquell espai. Aprofitarem diferents espais, i els tallers es fan en un dels espais.
2: Molt bé.
3: I, bueno, de moment aquest és el primer taller.
2: I aquest serà el primer, que es farà ben d'hora al dematí.
3: Sí.
2: És un taller de dansa contemporània.
3: Sí, per començar, per escalfar, per començar...
2: La persona que vingui ha de triar un dels tallers, o pot triar tots quatre tallers, triar-ne dos?
3: Sí, pot triar tots quatre. Tots quatre, els que vulgui. Hi ha una inscripció, pots trucar o pots inscriure't, però també pots venir el mateix dia i inscriure't allà mateix.
2: Molt bé, que poden trucar a Can Genís? O vosaltres
3: mateix? No, a mi, sí, a mi o a la Laia.
2: Contacte?
3: Sí, el telèfon. És el 610 38 46 77.
2: Molt bé, el repetirem un parell de vegades més abans d'arribar, per tant, prepareu-vos paper, bolígraf, el que faci falta, perquè el tornarà a dir la nostra convidada d'aquí uns moments. Primer taller, alguna cosa més a dir d'aquest taller?
3: No, ja està.
2: O ens expliques
3: moment,
2: el segon?
3: De moment, ja està. És una miqueta també improvisat, d'entrar i a veure què passa, Tampoc volem donar moltes coses.
2: Molt bé, però són tallers que ja s'han fet en les anteriors edicions?
3: No. Cap dels quatre... No, l'últim sí que s'ha fet, perquè ens han demanat molt i l'hem tornat a repetir. Però en principi... No.
2: Gent que hagi vingut en anteriors ocasions té l'oportunitat o de repetir si li agrada o d'aprendre coses
3: repetir,
2: noves.
3: No, perquè ja et dic, els tres primers són nous. L'últim sí que podran repetir-lo i la gent que no ha vingut, doncs, acabo de dir-lo.
2: Molt bé. Quin és el segon?
3: El que dèiem també era que cada taller val 10 euros i es poden fer un, dos, tres o quatre. Però si es fan tots quatre... són 30 euros.
2: Molt
3: bé. Si hi ha un taller que et surt gratuït, si ja es fas tots quatre.
2: Perfecte, doncs ja ho sabeu. Sí. Us hi apunteu i d'aquesta manera tindreu descompte. Sempre va bé. El segon taller, que deu començar a les 10, doncs, no?
3: El segon taller comença a les 10 i quart, vale? I és un taller de cabaret que fa la Georgia Isare, que és la...
2: És referent de l'Itza Minelli, no?
3: Sí,
2: l'Itza Minelli,
3: sí.
2: Una cosa així.
3: Sí, ella...
2: Teu, i d'aquesta manera tindreu descompte, sempre va bé. El segon taller, que deu començar a les 10, doncs, no?
3: El segon taller comença a les 10 i quart, vale? I és un taller de cabaret que fa la Georgia Isare, que és la...

0: Llavors és una miqueta, tot això, deixat anar amb una música pues, tipus de cabaret, tipus de burlesc, molt teatrero.
1: Més cancant, poder, fins i tot,
0: no
1: arribem aquí.
0: Estil, però bueno, teatrero i plumes i volantes i molta cosa d'aquestes. Mm-hmm. Llavors aquí sí que ens deixem anar i traiem la part gamberra nostra.
1: El segon dels...
0: Aquest és el segon, que és a les 10 i 10.
1: Han de portar indumentària diferent o què han de portar? Perquè, esclar, ballar una cosa o ballar l'altra és diferent.
0: No, poden portar el que vulguin de calçat, poden anar descalces, tot i que el terra no és molt adequat per anar descalç, però bueno, poden anar amb bambes, poden anar amb sabatilles, com elles se sentin còmodes. Això dona igual perquè no és una classe amb un parquet, llavors no...
1: Sí, el nom ja ho diu, suposo, no? Perquè es balla dona, però si un nom està interessat pot venir
0: i
1: o no el deixeu?
0: Pot venir, de fet, ja han vingut, l'any passat va venir un noi. No, poden venir. Està una mica dirigit a la dona perquè, bueno, perquè...
1: Perquè es diu balladona.
0: Perquè es diu balladona i perquè ens agrada fer comunitat entre nosaltres.
1: I també és el més normal, no?, que vinguin dones.
0: Exacte. Sí, a vegades els nois no s'atreveixen tant. Però, bueno, si vol venir un noi, tant, que sigui benvingut. És simplement que faci comunitat amb nosaltres i ens encanten els homes que ballen, i tant.
1: Perfecte, Anna. Anem per al tercer, que ha de començar un quart de 12, doncs. Cada un és amb una hora, no?
0: Sí, perquè hi haurà un petit descans de 30 minuts.
1: Home, després
0: perquè l'hem passat per fer els 4 del tirón i vam dir, vale, una mica de pausa.
1: Després del cabaret, tot es necessita, no?
0: Sí. I després el tercer és el taller que s'anomena Els Batecs de la Salsa, que ho fa la Isabel Amigó. I és un taller que es basa en la dansa llatina, en la salsa, vale? Hi ha molta gent que balla salsa, llavors, pot ser que tinguis tècnica, el disfrutaràs, i pot ser que no en tinguis gens, i el disfrutaràs igual. Perquè, bueno, la Isabel fa un tipus de salsa una mica així diferent, més tenint en compte, doncs, deixar-se portar per la música, amb passos bàsics, i aquest també serà divertit, aquest també serà un taller xulo.
1: Dins la salsa hi ha molta cosa, eh?
0: Sí, hi ha molts estils, i llavors, bueno, serà una mica, doncs, això, per passar-s'ho bé, per deixar-se portar, i ja està.
1: Molt bé, doncs tres tallers, cada un dirigit per una professora diferent, i el quart és el que dius que us l'han demanat, per tant, suposo que va tenir èxit l'anterior vegada que es va fer.
0: Tots van tenir èxit, eh? Mm-hmm. Tots van tenir molt èxit, perquè, de fet, totes les que feien els tallers es van repetir quasi bé tots. Alguna només en va fer un o dos, però quasi tothom va fer, ja que s'apunten, fan tot el matí, a més el preu està superbé, amb la qual cosa es fan tots. I aquest és el de la Marta Ribas, que és el taller Dans Àfrica, que és un taller de dansa africana. I agrada molt perquè fem molt... Allà fem l'animal. O sigui, deixem anar l'animal que portem dintre, la connexió amb la terra que tenim, i llavors aquest és molt, molt alliberador, és molt xulo aquest també. Amb la música que posa la Marta també... Són tots quatre, tenen... les seves coses.
1: Una mica d'afrobeat, eh?
0: Sí.
1: Aquests rimes, perquè també Àfrica és molt gran i hi ha molts rimes diferents.
0: També.
1: Per tant, també s'ha de triar
0: què es fa. Sents de música, ja et connecta...
1: Ja us veig ballant aquí el Rei León i coses d'aquestes.
0: Bueno, tant no.
1: Molt bé. Sí. Són tots quatre, sis, aquests tallers. I cada una d'aquestes professores és professora en un lloc d'aquí de casa nostra o venen de fora?
0: No, són d'aquí, vull dir, a Catalunya, eh? Mm. Vull dir, sí que ballen fora de vegades, però, bueno, són noies que viuen a Girona, a Palafrugell...
1: És curiós, perquè això ho heu incorporat o ja sempre ha sigut així? Perquè tant tu com la Laia sou professores.
0: Sí.
1: Per tant, com és que no feu vosaltres les classes o vosaltres en teniu prou a organitzar?
0: Perquè tens ganes de fer altres coses que no fer classes tan bé. I llavors tens ganes de connectar amb aquestes noies, que n'hi ha algunes que no les coneixes i dius, va, doncs vine i fem un taller, promocionar-les també. Mm-hmm. I també altres que sí que ens coneixen de fa molts anys i tornar-nos a trobar és molt divertit. Llavors, a mi és que m'agrada molt organitzar coses, la Laia també, tot i que ballem fent classes, però poder organitzar aquests esdeveniments amb companyes, amb amigues, promocionar-les i, bueno, i fer alguna activitat una mica més gran que no només una classe teva individual que va sola a tot arreu, sinó una cosa ja més de grup.
1: Molt bé. Tres edicions del Balladona. Ganes de créixer, ganes de mantenir-se així com esteu ara. No sé si creixeu molt l'any passat, també depèn una mica de la gent que s'apunti, no?
0: Exacte. Sí, sí, de moment seguim amb la mateixa quantitat d'alumnes i de moment anem fent. No volem créixer, home, sempre vols créixer, però a vegades si vols créixer ja has de posar més elements, que de moment la Laia i jo amb això en tenim prou. Mm-hmm. Amb el que podem fer ella i jo ens ajudaran també unes companyes també a organitzar una miqueta, però bueno... De moment, amb l'ajuda de l'Ajuntament, de l'Espai Dona i nosaltres, de moment ja en tenim prou. Si de repente s'apuntés moltíssima gent que ja necessitaríem una infraestructura doncs ja més descomunal, llavors ja en parlaríem. Però de moment, amb la quantitat de gent que tenim i tot, ens va bé. Així.
1: Recordeu, doncs, encara hi som.

0: a temps, perquè aquest show, aquesta festa, aquest balladona el tindreu demà dissabte aquí a Palafrugell, per tant encara esteu a temps d'apuntar-vos-hi. Ara és el moment de repetir per segona vegada el telèfon.
1: Sí, mira, és el 610 38 46 77.
0: Molt bé, el repetirem al final, eh? Vale, per si cas. Doncs demà teniu aquesta oportunitat, recordeu, comença a les 9 del matí, si no us hi apunteu, podeu anar allà en el moment de començar, 8:45, una cosa així, i si voleu us hi podeu apuntar. L'any passat amb la Laia va explicar una mica qui era ella i què feia, però no sé res de tu. Anna, qui ets tu? Què fas tu?
1: Jo sóc de Barcelona, llavors vaig formar allà.
0: No es nota, eh?
1: Sí, no? Vaja, doncs a vegades sí que m'ho diuen, eh? Una mica. Vaig ballar des de 6 anys, que vaig començar a fer una mica de tot. Vaig a clàssica, en flamenc, contemporani, feia una mica de tot. Llavors vaig venir a viure aquí. Aquí quasi bé no hi havia res per gent una mica més gran, com a alumnes, vull dir. I al final doncs vaig trobar un grup de dansa del ventre, que era gent de la meva edat, i vaig dir, ah, doncs mira, vaig a provar, no havia provat mai. M'hi vaig enganxar i m'hi vaig especialitzar. I llavors doncs ara soc professora de dansa del ventre, a més d'altres disciplines. I m'agrada molt ballar, m'agrada molt ensenyar i m'agrada molt organitzar aquests saraus. Perquè conec a molta gent que balla i de dir, doncs va,
0: muntem algú. T'entenc perfectament.
1: M'agrada muntar aquestes coses, m'ho passo molt bé. I abans muntava això i jo també ballava i vaig deixar de ballar perquè és que no puc amb tot. O sigui, no puc estar ni per una cosa ni per l'altra. Llavors no disfrutava cap de les dues coses. Amb la qual cosa, balleu vosaltres i jo m'encarrego d'organitzar tot, del que faci falta, de buscar...
0: Sí, vas començar de ben jove ja. Ballar, no?
1: Sí, amb 6 anys vaig començar a estudiar dansa i després quan vaig venir aquí doncs ja vaig formar un grup amb unes companyes i fèiem bolos por ahí i bueno, sí, el farandoleo.
0: I on te podem trobar, tu?
1: Jo estic a l'escola Oswald Estudios d'aquí de Palafrugell.
0: Aquí al carrer Cavallers, bueno, el centre comercial Cavallers.
1: No,
0: estava abans, exacte, digue'm.
1: Està aquí, jo no recordo com es diu el nom del carrer.
0: Ho buscarem i els direm a la gent. Ho buscarem i els direm. Jo encara tenia la imatge d'aquí del centre comercial que va llegir.
1: En aquest centre comercial hi havia una sala només.
0: Sí, era petita,
1: no? I aquesta escola ha crescut moltíssim. Ara tenim 3 sales.
0: Aquest matí hem parlat amb ell, precisament.
1: Ah, sí? Doncs mira, tenim 3 sales, tenim moltíssims alumnes, o sigui que hem tingut que marxar perquè allà no hi cabíem.
0: Fantàstic.
1: I estic allà i també estic a la Bisbal amb un grupet que també fa moltíssims anys que ballen i, bueno... I de moment estic aquí, ja. He estat en molts altres llocs, però ara aquest any estic aquí. I bé, i muntant cosetes. Després, et volia dir que quan s'acaben els tallers, per la gent que no vulgui venir a fer els tallers o per les que sí que es queden, després hi ha un petit espectacle de petit format, que serà és una petita peça de la companyia Genco, que participa a la Laia, i després també la Juli Tartaglia, que és la que fa el primer taller, i les seves alumnes. És un espectacle.
0: És com una demostració.
1: Sí, doncs una mica de demostració, que això sí que pot entrar la gent de fora. Perquè fins a les 2, amb els tallers no podrà ja entrar gent que no estigui fent els tallers, però un cop s'acabin els tallers, i aquest petit espectacle, poden venir-lo a veure, hi haurà un dinar compartit, cadascú es porta el seu dinar, compartirem, i tindrem una DJ que ens amenitzarà al dinar, o sigui que completa.
0: I després a la tarda seguiu ballant o feu la migdiada?
1: No, després, abans de la migdiada a tot i després ja cadascú a casa seva. Aguantarem el que puguem, a veure si ens deixa la calor. També.
0: Aquesta és la proposta de la tercera edició del Balladona, Cantant d'amor. Ens aporten la Laia i l'Anna i que aquest dissabte teniu doncs, aquí a Palafrugell la possibilitat de ballar, d'aprendre a ballar, de començar a ballar, si així ho desitgeu, perquè no importen els nivells, no?
1: No ja ho has dit abans. L'edat, no importa res. Vine i passa tot bé.
0: Molt bé, doncs no sé si ens vols explicar alguna cosa més. Jo trobo que ha quedat molt ben explicat tot el que la gent pugui, ja ho sabeu, tant si sou balladona, si sou dones, però si sou nois i us interessa, ja ens ha dit l'Anna que també podeu venir.
1: I tant, eh? Sí.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Repetim per última vegada el telèfon, per si algú s'hi vol apuntar més.
1: És el 610 38 46 77. Qualsevol dubte, podeu trucar.
0: Doncs aquí ho teniu. Moltíssimes gràcies, Anna, per acompanyar-nos i que vagi molt bé amb aquest Balladona d'enguany. Fins la propera.
1: Moltes gràcies, merci.

0: Corbí, electrodomèstics en majúscules. Com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera, número 9 de Palafrugell. No tanquem al migdia.
1: El setembre del 2025, la cantant empordanesa de Begur, Marina Villegas, ens portava el seu senzill anomenat Sirenes. Avui, amb el nostre espai del disc, l'escoltem amb ella perquè ens en parli d'aquesta cançó i del seu procés. Des de Begur, Marina Villegas, amb Sirenes.
2: Hola, què tal? Em dic Marina Villegas i sóc una artista procedent de Begur, de la Costa Brava i del Baix Empordà. I presento el meu tema, que es diu Sirenes, que és una mica un homenatge, no, a totes les dones, doncs, que lluiten una mica per aconseguir els seus somnis i una mica els inconvenients que viuen per fer-los possible. És un petit avenç del meu següent àlbum, que es diu Cardinal, i que veurà la llum molt i molt aviat en el 2026. Estigueu atents a les xarxes socials, com a Marina Villegas, perquè anirem donant petites píndoles del mateix. Una abraçada!

0: Excel·lent, la música de la Vagorenca, de la Marina Villegas, que ens acompanyava avui al disc amb aquest senzill, amb aquesta cançó de setembre de 2025 anomenada Sirenes. Ben aviat esperem tornar a escoltar més bona música a càrrec d'aquesta excepcional artista. Ara seguim amb els nostres espais per acompanyar-vos amb la millor música.
1: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
2: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
1: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
2: Crystal Box, som professionals.
1: Crystal Box, a Girona, carrer Barcelona 477.
2: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França número 19.
1: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
2: Telèfon central 972 17 02 77.
0: Això és una novetat discogràfica del dia d'avui.
3: Ràdio Palafrugell, el contingut que esperes fet a casa.
0: Doncs sí, avui dia 29 de maig, aquest divendres, el cantant madrileny De Pedro llença el single Los Tercos al costat de la mexicana Vivir Quintana, com avançament del seu nou àlbum Fúria i Calma, una producció que ha anat a càrrec d'en Camila Lara. Escoltem aquest tema, doncs, De Pedro amb Vivir Quintana, Los Tercos es diu.

0: Moment de parlar de cinema a la nostra sintonia, perquè aquest cap de setmana el Cine Club Garbí ens porta al Teatre Municipal de Palafrugell des de divendres i fins diumenge la projecció de la pel·lícula El Diablo Viste de Prada 2, una pel·lícula de David Frankel amb Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci. Una pel·lícula que ens porta la història de la Miranda Priestly, una icona del món de la moda. La podrem veure en dues sessions aquest divendres a les 7 de la tarda i a 9:45 del vespre, dissabte en tres sessions a les 5 de la tarda a 8:15 del vespre, aquesta en versió original en anglès, subtitulada en castellà, i a 9:45 de la nit, i diumenge en dues sessions a la tarda a les 5 i al vespre a 9:45. Però deixem que sigui el nostre company de ràdio, l'Ignasi Arbat, del podcast de cinema i sèries de televisió que ens aporta el Ningú No És Perfecte, l'antena a Ràdio Palafrugell els dimecres i a la nit i els dissabtes a la tarda, qui ens en parli. Endavant, Ignasi.
1: 20 anys ja han passat perquè arribi una segona part del Diablo Viste de Prada, que recupera el mateix càsting i ens retrobem amb els personatges interpretats per Meryl Streep i Anne Hathaway i també Stanley Tucci. S'hi afegeix a l'equació Emily Blunt. En aquest cas, la pel·lícula ens presenta una situació diferent. Mentre si la primera vèiem com el personatge de Hathaway havia de patir les, entre cometes, tortures a la qual la sotmetia la seva cap de la revista, que era una mena de versió de la directora de la revista Vogue. En aquest cas, la cosa en quant a crítica es desinfla una mica i les dos protagonistes són, en aquest cas, executives rivals i hauran de fer front amb dues a un problema. És la quantitat d'ingressos que arriben per publicitat en paper, en mitjans impresos, ha disminuït. A més, aquí afegim que el personatge de Meryl Streep ja està propera a la jubilació i es quedarà doncs, sola el personatge d'Anne Hathaway, però ara estan en empreses rivals, no estan treballant per la mateixa publicació. Si us va agradar la primera, doncs doneu-li una oportunitat, si us agrada aquesta cosa de la moda, etc. Tinguent en compte, això sí, que és una pel·lícula menys afinada que no pas la primera.
0: Gràcies, Ignasi. El Diablo Viste de Prada 2, aquest cap de setmana al Teatre Municipal organitzada per al Cine Club en Garbí de Palafrugell. La setmana que ve la pel·lícula serà Michael, la pel·lícula d'Antoni Fuqua sobre en Michael, no en Michael Jordan, sinó l'altre, el que cantava, en Michael Jackson. Vinga, doncs, us deixem i continuem amb la nostra programació.
2: Escolta Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
0: Hi ha dies que les novetats discogràfiques ens fan molta il·lusió. Avui també s'estrena el darrer disc d'en Paul McCartney, que també destacarem, si podem, a la nostra segona hora, aquest The Voice of Dungeon Lane. Però avui també acaba de sortir el més nou, i és un èxit només de començar, dels Amics de les Arts. Avui, 29 de maig, ens presenten el seu tema Segurament t'estimo.

0: 64 enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes, divendres 29 de maig, pregó i sopar popular, Festes de Primavera a les 21 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Pregó a càrrec de Ramon Plaja i Maria Plaja. Presentació i justificació del cartell a càrrec del seu autor, Gerard Soler. Sopar popular i actuació de Miquel del Roig. Dissabte 30 de maig, vermut literari Josep Pla. Passàvem les hores a les 11 del matí al Calau Bar de Calella. Baixada de carretons a les 12 del migdia des del Molí de Vent. Organitza Consell Municipal d'Entitats Juvenils. I jornada de portes obertes de 16 a 21 hores a la nau dels Carrossaires. Diumenge 31 de maig, 40a marxa de la Garoina. Sortida a les 8 del matí des dels Amellers. Organitza Agrupació Excursionista de Palafrugell. Activitats carrossaires a partir de les 10:30 del matí a la plaça de l'Armengarda, plaça petita de Can Màriu. Sigues carrossaire per un dia. Remei Carrusel 2025 i presentació i reconeixement d'iniciatives escolars. Organitzen Associació Colles Festes de Primavera. Tercer campionat de botifarra a les 16 hores al Centre Fraternal. I Oxygen Fashion Show, 18 hores, Papelló Poliesportiu, quarta desfilada de moda.
1: Us hem ofert l'agenda de les Festes de Primavera amb el patrocini de
2: Ferreteria Palafrugell, eines per a la construcció, mecànica, jardineria, pintures. Carrer Mestre Sagrera 31 de Palafrugell.
3: Can Coucou, vine a celebrar la festa amb un bon àpat a la nostra terrassa. El pas elevat de la carretera de Palafrugell a Palamós, entre les dues rotondes, Mont-ras.
2: Electrònica Madí, venda de televisors i petit electrodomèstic. Reparació de televisors, al Camp d'en Prats de Palafrugell.
3: Montgrup Pneumàtics, tot amb pneumàtics, equilibrat, alineat de direcció i mecànica de l'automòbil. Carretera de Palafrugell a Llofriu, zona de la Fanga.
4: Aquí estem altra volta amb una nova edició dels nostres dies mundials i internacionals. Avui en tenim tres a destacar, res a veure amb el dia d'ahir, que en teníem tants. El Dia Internacional del Personal de Pau de les Nacions Unides és una efemèride promulgada per l'Organització de les Nacions Unides, la ONU, l'any 2003. Es va escollir el dia 29 de maig per ser el dia que va iniciar les operacions la primera missió de pau d'aquest organisme. Va ser l'any 1948. La finalitat d'aquest Dia Internacional és reconèixer la contribució valuosa del personal uniformat civil que dona suport a l'ONU per al manteniment de la pau. Així mateix es rendeix un merescut i sentit homenatge als més de 4.000 treballadors del personal de pau que van perdre la vida en defensa dels valors de les Nacions Unides des de l'any 1948. També el 29 de maig se celebra el Dia Mundial de la Salut Digestiva, impulsat l'any 2005 per l'Organització Mundial de Gastroenterologia, per conscienciar la població sobre la prevenció i el tractament de les malalties digestives. L'any 2005, els membres d'aquesta organització mundial, des d'Irlanda, varen posar en marxa el Dia Mundial de la Salut Digestiva, amb un esdeveniment realitzat a finals de maig anomenat Viu la Bona Vida. Ets el que menges. Eren membres de la secció irlandesa d'aquesta organització. La data del 21 de maig es va escollir per ser el dia que es va fundar l'organització, com hem dit, Mundial de la Gastroenterologia. Actualment els seus membres realitzen campanyes de salut pública a tot el món i cada any enfoquen la seva atenció en una malaltia o trastorn digestiu per sensibilitzar la població sobre el seu diagnòstic, prevenció i tractament. I finalment, el 29 de maig, se celebra les Alçades, un dia molt especial per als amants de l'escalada i el muntanyisme. I precisament està batent rècords durant aquest temps. Se celebra el Dia Internacional de l'Everest per commemorar la gesta del primer ascens conegut i d'un occidental pel muntanyenc neozelandès Edmund Hillary i el xerpa Tenzing Norgay, al cim de la muntanya més alta del món. Això va ser l'any 1953. La creació d'aquesta efemèride va ser proclamada l'any 2008 per la iniciativa del Ministeri de Cultura i Turisme i l'Associació de Muntanyisme del Nepal. Amb això es commemora la primera gesta de l'home conquerit el cim del món, l'Everest. La muntanya es troba ubicada a la serralada, o a la cordillera, digueu-li com vulgueu, perquè és molt més grossa, de l'Himàlaia, a la frontera entre el Nepal i la Xina. Posseix una alçada de 8.848 metres sobre el nivell del mar i és la muntanya més alta del món. Ja veieu, doncs, aquests són els tres dies mundials internacionals que hem ressaltat avui amb aquesta data, la del 29 de maig.
5: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
6: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
4: El punt de les 12 les notícies. Amb 3Cat Info i amb Ràdio Palafrugell. Però hi arribarem amb un altre número que recordem en el dia d'avui amb el nostre matinal musical informatiu de Ràdio Palafrugell. Espero que us ho estigueu passant bé. Al nostre costat és Brown Sugar. Des del 1971, número als Estats Units amb els Rolling Stones.

0: L'incendi d'Òrrius al Maresme d'ahir va començar a la zona forestal i no pas a la indústria afectada. Ho revelen les primeres informacions a què ha tingut accés aquesta emissora a partir del primer avís que van rebre els bombers. Els veïns del municipi van quedar confinats i aquest matí s'ha aixecat la mesura. En marxa una nova reunió negociadora entre el Departament d'Educació i els sindicats del sector. La consellera Esther Niubó es mostra sorpresa pel rebuig sindical a l'última oferta del govern, que plantejava un augment de 400 euros mensuals en 4 anys. Els representants dels treballadors qüestionen aquest increment i el consideren enganyós. La inflació es manté estable, els preus han augmentat al maig un 3,2% al conjunt de l'Estat, igual que a l'abril. El que s'encareix són les hipoteques variables. L'Euribor s'enfila fins als 2,8% aquest mes i revisar la quota, amb aquesta dada, l'encarirà uns 75 euros mensuals, 900 al cap de l'any. El govern augmenta 5 anys el límit d'edat per obtenir l'anomenat préstec d'emancipació per comprar un pis. El president Salvador Illa ha anunciat que es passa dels 35 fins als 40. Aquesta ajuda suposa fins al 20% del valor de l'immoble, fins a un màxim de 50.000 euros. L'OTAN condemna la caiguda d'un dron de Rússia a Romania. El seu secretari general, Marc Rutte, promet que l'Aliança Atlàntica defensarà cada centímetre del seu territori. El dron ha impactat en un edifici residencial en una ciutat fronterera amb Ucraïna i ha fet 2 ferits. L'Organització Mundial de la Salut denuncia que només ha rebut un terç del finançament necessari per fer front al brot d'Ebola sorgit a la República Democràtica del Congo. El director general de l'OMS ha viatjat al país per traslladar el seu suport i la confiança que avançarà en la malaltia. Es desencalla el projecte de modernització del canal d'Urgell. El govern i la comunitat de regants han acordat un canvi d'estratègia que permetrà tirar endavant les actuacions a mesura que les col·lectivitats de regants ho demanin. Fins ara es demanava un suport global, per majoria, a la modernització. I el sector del transport d'animals vius reclama ser considerat transport especial i una regulació específica. Llei d'aplega més de 200 professionals per abordar altres reptes, com la bioseguretat o el benestar animal. I avui arrenca Barcelona amb molts llibres al Festival Literari per a Nens i Joves, que aquest any té com a eix central l'espai literari en tota la seva diversitat. Un dels plats forts és l'exposició central, que proposa un recorregut immersiu per 6 espais inspirats en clàssics de la literatura infantil.
1: Esports. El Barça ha anunciat aquest migdia la primera incorporació de cara a la temporada vinent, la del jugador del Newcastle, Anthony Gordon. El club blaugrana, en paral·lel, presentarà una oferta per Julián Álvarez per valor de 100 milions d'euros. També en futbol, el Sabadell visita a les 9 del vespre al camp del Madrid-Castella el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió. Mentre que en bàsquet avui es tanca la fase regular de la Lliga ACB amb els partits de la 34a i última jornada. Destaquem el duel català Girona-Joventut a 8:45, però avui també jugaran el Manresa-Madrid, l'Andorra-Barça i l'UCAM de Múrcia-Lleida. I el Barça Futbol Sala rep el Valdepeñas a les 9 del vespre en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga.
0: I al temps, la calor es manté molt intensa a l'interior, s'accentuarà un xic més a les comarques de Ponent i afluixarà lleugerament a les comarques de Girona. Pla de Lleida s'hi preveu una temperatura màxima d'entre 34 i 38 graus. Al Pirineu hi haurà alguna tempesta aïllada.
2: 3CAT Info. Les notícies a Ràdio Palafrugell.
3: Contacte informatiu de les 12 del migdia, 12:04, amb aquest divendres 29 amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell. Al punt de la una repassarem que prop d'una cinquantena de persones han participat en la jornada de la Setmana Sense Fum, celebrada a Plaça Nova amb aquest passat dimecres. L'activitat de l'Àrea Bàsica de Salut de Palafrugell comptava amb la referent de tabac i la higienista bucodental del CAP i la participació dels bombers de Palafrugell. Ho repassarem al punt de la una, l'informatiu migdia. Ara us deixarem ja més xerrades amb aquest matinal perquè hem de parlar d'aquí uns moments amb en Josep Pasqual de l'Observatori Meteorològic de l'Estartit per parlar de les altes temperatures que hi ha al mar just endavant de casa nostra, les més altes mai registrades, i també de la previsió meteorològica per al cap de setmana. Després recordem que tindrem en Pau Lledó, que avui ens porta una entrevista amb la Cristina Molina sobre el torneig de futbol femení que aquesta setmana organitza el Futbol Club Palafrugell.
4: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
5: Hola, bones! Aquest és un missatge per tots els joves de Palafrugell. Des del Departament de Joventut estem elaborant el nou Pla Local de Joventut. És per això que us demanem la vostra participació a través de les enquestes que trobareu a l'Instagram de Can Genís, Joventut Palafrugell, i si no, també a través del portal Decidim de l'Ajuntament de Palafrugell. Us animem a tots a participar i dir la vostra de cares al proper Pla Local de Joventut. Seguim!
6: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
7: El cap de setmana del 6 i 7 de juny prepareu-vos perquè torna l'estocada de primavera a Palafrugell. Els millors descomptes t'estan esperant. Vine a Palafrugell, passeja pels seus carrers, compra i gaudeix de la nostra botiga al carrer. El 6 i 7 de juny t'esperem a l'estocada de primavera a Palafrugell. Organitza Oxigen.
3: Som divendres 29 de maig i tenim la previsió meteorològica per al cap de setmana i altres temes que volem parlar amb en Josep Pasqual de l'Observatori Meteorològic de l'Estartit. Molt bon dia, Josep, benvingut.
8: Hola, bon dia.
3: Anem a parlar una mica, si et sembla, del que has fet, perquè avui has sortit, no?
8: No.
3: Encara no.
8: Avui no toca.
3: Avui no toca sortir.
8: No, vaig sortir ahir i solo fui un parell de cops a la setmana. I, per tant...
3: Ara parlarem de la previsió, però hi ha unes dades que no sé si dir que són preocupants que ens has enviat aquesta setmana sobre aquesta temperatura de l'aigua del mar que tenim.
8: Sí, és l'observació que vaig fer ahir. Bé, aquesta setmana que som vaig fer una el dilluns i ahir. La del dilluns va ser la primera vegada o la vegada en què més prematurament, podríem dir, vaig mesurar una temperatura en la superfície del mar de 20 graus. És a dir, des de l'any 1974 cap aquí, el dilluns passat vaig mesurar 20,4 graus a la superfície. Ahir es va mantenir força perquè vaig mesurar 20,3, per tant, molt estable. I aquests 20,4 el dilluns, doncs, és la data més avançada en un mes de... la segona en un mes de maig, perquè la primera va ser... la de l'any passat. Per tant, doncs, un mar que cada vegada s'està escalfant més aviat.
3: Efectivament. I comentaves que això habitualment passava el mes de juliol, no?
8: No, habitualment, és a dir, fa 30-40 anys passava pel vols de Sant Joan i els darrers anys, doncs, s'ha anat avançant cap a mitjans de juliol o així. Però ja dic, l'any passat ja va ser... si no recordo malament, el 30 o el 31 de maig, i aquest any, doncs, el 25 de maig. Sí que és cert que algun any s'ha donat, o sigui, no s'ha arribat als 20 graus fins al mes de juliol, i la data que tinc més extrema, podríem dir, és, ara ho dic de memòria, és l'any 1980, que em sembla que va ser cap al 20 de juliol, que... fins al 20 de juliol, doncs, la temperatura no va arribar als 20 graus.
3: Mm. Això és alguna cosa que m'ha semblat entendre del que hi comentaves. O sigui, que cada vegada més calenta i més aviat.
8: Exactament, sí. Mm.
3: I això, òbviament, és preocupant.
8: Sí, és a dir, és preocupant per diferents maneres. Primer de tot, per la fauna marina. És a dir, el mar... a partir de 10, 15, 20 metres de fondària, doncs les espècies que viuen estan acostumades a unes certes temperatures de l'estiu i de l'hivern. Doncs, esclar, però a més, la Mediterrània, com que hi ha corrents, vull dir, les temperatures que hi ha aquí sí que en superfície són més baixes, per exemple, que les que hi ha a la zona de Balears o davant de València, però en nivells baixos tampoc canvia tant. Per tant, doncs, les espècies s'acostumen a unes temperatures determinades i aquest canvi de l'hàbitat, com que no poden posar aire condicionat ni coses d'aquestes, doncs, algunes ho pateixen.
3: Tranquil, que nosaltres tampoc podem a la ràdio i, mira, així anem. Sí, que s'hi vagin acostumant també una mica, pobres. El que passa que, esclar, òbviament, això, l'evolució portarà amb un canvi d'espècies o d'allò com viuen, no?
8: Sí, de fet, ja s'està observant, doncs, algunes espècies que viuen amb més dificultat, que algunes, doncs, estan patint ja, podríem dir, i no n'hi ha tantes. I en canvi d'altres, per exemple, peixos que jo quan jo era petit no havia sentit nomenar mai, i que n'hi havia, per exemple, a Balears, doncs ara s'estan pescant aquí. Mm-hmm. En fi, vull dir, són canvis. Però a part hi ha un altre canvi que encara no el patim, però que en un futur pot aparèixer, i és que com amb el canvi de temperatura, evidentment, les zones on augmenta més la temperatura són en zones continentals i zones allunyades del mar. En canvi, els oceans i el mar, doncs, els hi costa molt més de pujar la temperatura. I això, doncs, a la llarga, ja n'hem parlat alguna vegada, em sembla, que hi ha aquests corrents oceànics, doncs, que fan de transportadors de calor, que fan que hi hagi un equilibri entre les temperatures de zones polars i les equatorials, doncs s'estan observant, doncs, que s'estan debilitant, i això el que pot comportar és que les zones polars, doncs, en un futur siguin molt més fredes i les zones equatorials, doncs, molt més calentes.
3: Aquelles pel·lícules que sempre fan els americans de desastres mundials, n'hi havia una que precisament parlava de que s'aturava la corrent del Golf, em penso que era?
8: Bé, les corrents estan lligades totes, perquè hi ha, o sigui, les corrents fredes passen pel fons dels oceans i se'n van cap a l'equador, cap a les zones equatorials. Hem de pensar, doncs, que tots els oceans del món estan més o menys connectats, és a dir, l'Atlàntic està connectat amb l'Àrtic, està connectat a través del Pol Nord, encara que al cim hi hagi glaç a l'hivern, sobretot a l'hivern, doncs a nivells de més fondària, doncs estan lligats amb el Pacífic, també pel nord, també l'Atlàntic per l'Índic i pel... sí, en fi, tots els oceans sí. Estan connectats, i hi ha corrents a nivells mundials, doncs, que en nivells baixos passen en un sentit i en nivells alts, doncs, en sentit contrari, perquè, evidentment, la massa oceànica és la que hi ha.
3: Mm-hmm. Això no passarà, però, aquest cap de setmana, que, malgrat tot, tindrem temperatures altes. M'han dit, però, que pot ser que hi hagi un canvi de temperatures de cara a la setmana que ve. Què ens expliques?
8: Sí, doncs, ja ho has avançat. Avui notarem, doncs, que ja la temperatura no puja tant com la d'ahir, que la d'ahir, suposo que Palafrugell també es va donar un cas semblant. Jo ahir vaig mesurar a l'aire la temperatura més alta d'un mes de maig. Aquí vàrem arribar a 30,8 graus, sí. I és la més alta en un mes de maig, això de l'aire. I avui, la mínima d'avui ha estat de 20,7, i també és la mínima més alta en un mes de maig des dels anys 70 cap aquí.
3: Déu-n'hi-do.
8: Però avui ja notarem, doncs, que no serà tan alta, i tot i que avui, demà encara, i diumenge, doncs, tindrem temperatures semblants, una mica més baixes, però càlides per l'època. I sí que, doncs, d'ara endavant, doncs, sobretot amb alçada, irà refrescant l'aire, i el que provocarà això seran sobretot algunes tempestes i ruixats de tarda, diguéssim, sobretot en zones de l'interior. I fins i tot, doncs, la setmana entrant es podrien acostar més. Sembla que aquest cap de setmana no arribaran aquí a la costa, però sí que demà i sobretot el diumenge, doncs, podrem tenir més nuvolades de tarda.
3: Molt bé, doncs això en parlarem la setmana que ve, en parlarem dilluns i cas per veure com va. Per tant, aquest cap de setmana encara serà una mica d'impàs, no, amb això?
8: Sí, sí, encara serà un cap de setmana, doncs, podríem dir, per dir-ho d'alguna manera, d'estiu.
3: D'estiu, efectivament. De ple estiu, diria jo, no? Més aviat.
8: Exactament, sí. Però ja dic que no serà tan extrem com aquests dos últims dies.
3: Sí, perquè déu-n'hi-do, el que hem patit per ser finals del mes de maig. Josep, alguna cosa més?
8: No. Desitjar bona setmana a tothom. Bon cap de setmana.
3: Doncs gràcies per l'explicació d'abans i per la previsió per aquest cap de setmana. Ens retrobem dilluns, si Déu plau, que vagi molt bé.
8: Bona setmana. Adéu.

0: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
1: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
2: Diputació de Girona.
3: Bona tarda a tothom i benvinguts. Com sempre diem, un nou episodi o una nova entrevista xerrada del Palesport, però com que ja ho saben, el Palesport acaba la temporada i

0: Com a referent, sobretot en el futbol femení, tot i estar vinculat també en el futbol masculí, com a secretari i tresorer, doncs per nosaltres era molt important aquesta figura i creiem que era, bueno, un honor i un reconeixement fer aquest memorial en honor a ell.
1: Abans de començar l'entrevista m'has dit, uah, la que hem liat.
0: Sí. Sí que és cert que, bueno, ens vam posar ara fa cosa d'una temporada, d'un any, que vam començar amb el coordinador, amb en Jordi Figuerola, i li vaig comentar la idea que jo portava temps donant-li voltes, no? Fa uns anys es va fer com un entrenament d'antigues jugadores i tal, recordant en honor, amb una samarreta, es van convidar la família, però com que allò havia quedat una miqueta fluixet, no? I, bueno, la iniciativa li vaig dir a en Jordi, i en Jordi em va recolzar 100%, vam començar a contactar amb diferents clubs, tant de Girona com de la zona de Barcelona, i, bueno, hem tingut que sincerament dic que no, perquè no abarcàvem tant en el cap de setmana, i la veritat és que l'hem liat fort perquè, bueno, hem posat totes les ganes en poder fer un cap de setmana de joc i de festa a la vegada.
1: Quan serà això, Cristina?
0: Doncs mira, comença tot el 29 de maig, el divendres, el qual organitzarem ja la part més pràctica per al cap de setmana per encarar-ho, i la jornada per si de futbol serà el cap de setmana 30 i 31 de maig, que es disputaran amb dos grups, tant el dissabte al matí, que jugaran com una lligueta, i el dissabte a la tarda. Llavors, diumenge al matí, el dia 31, farem les semifinals i les finals conjuntament amb la família que vindrà, ens farà una visita, l'Ajuntament i totes les antigues jugadores i cos tècnic que va estar en relació amb en Jordi Figuerola.
1: Has parlat abans de que hi hauria molts de clubs, per exemple, alguns d'aquests històrics, com pot ser l'Estartit, el Girona, el Porqueres, el Cassà, i m'has dit, hem hagut de dir que no a tants
0: sí,
1: de clubs.
0: Hem hagut de dir que no perquè realment quan vam començar sí que volíem, bueno, començar a deixar veure, a deixar arribar la veu a diferents clubs de la zona, no més propera, perquè és així que, bueno, doncs, per amistat, per afinitats, per coneixença, però la que es van anar enterant els altres clubs, es van posar en contacte amb nosaltres, com vulguem dir, ostres, a mi també m'interessa, no? I quan vam dir el nom, sincerament, d'un club com és el Girona, no?, que està en unes lligues superiors, un juvenil molt potent, que està en una lliga molt bona competint, encara es van engrescar molt més. Llavors, per tema d'horaris, en vam tenir que tancar i dir que no, sabia molt de greu a la resta de clubs.
1: Primer memorial, Jordi Figuerola. L'altre dia llegim en una entrevista que vam fer reportatge al Diari de Girona que en Jordi havia sigut molt important pel Pala i que, a més, en moments, segurament, com tots tenen tots els clubs, que no són fàcils, en Jordi havia apostat pel futbol femení. Explica'ns això.
0: Correcte. En Jordi, i sincerament, bueno, m'emociono al recordar d'ell perquè per nosaltres era el nostre supporter, no? Era el que creia molt en el futbol, però en el futbol femení. Ell sempre ho deia, no? A mi m'agrada el futbol, però m'agrada el futbol femení, no? Llavors, quan sí que és cert que poder des de diferents... diferents entitats i diferents, bueno, fundacions que et vas trobant i vas veient que es recolza molt el futbol femení, no? Nosaltres fa anys trobàvem que encara ens faltava una miqueta més de força, no? I el gran protagonista de fer aquest pas endavant va ser en Jordi, el qual va dir, no, vosaltres heu de lluitar, vosaltres heu de fer dos o tres categories, vosaltres heu d'arribar a trepitjar a l'estadi i teniu dret, igual que el gènere masculí, no? Llavors, era el que realment ens va impulsar aquestes ganes, aquesta entrega i aquesta il·lusió per seguir en igualtat dins d'un esport que no ens hem d'enganyar, encara segueixen aquestes diferències.
1: Parles, i és ben cert, d'aquest esport, doncs encara hi ha aquestes diferències, no?, que s'ha treballat molt els últims anys, segurament també els clubs professionals com el Barça han sigut mirall i han ajudat a tot això. I veiem aquí, per exemple, ara el Regal, molts de nens i també nenes entrenant. Hi ha aquestes diferències, no?, que s'ha treballat molt els últims anys, segurament també els clubs professionals com el Barça han sigut mirall i han ajudat a tot això. I veiem aquí, per exemple,

0: Seguim insistint en que si volen jugar amb nenes hi hagi categories, que ara per exemple tenim dues categories amb una il·lusió de fer una tercera categoria ja en ment de cara a la temporada vinent, però tot i així donem la possibilitat de que puguin barrejar-se, com ara veus que realment hi ha alguna nena que participa en algun equip que poder no disposem de tenir 7, 8, 10 jugadores que formin un Benjamí, però donar l'opció de que es puguin barrejar amb els nens, tant nens com nenes, no? Ara per ara tenim, com et dic, dues categories i bueno, són les cadets que aquest cap de setmana han estat campiones i amb molta il·lusió ho van festejar i ho vam celebrar perquè realment han fet una evolució espectacular. I per una altra banda tenim a les sèniors, no? Jugadores que es van quedar com una miqueta més penjades de les juvenils i vam tenir que estirar una miqueta per poder construir un sènior de femení.
1: Aquesta planificació que porteu fent i que és molt positiva, com ens comentes, quin futur esperes que sigui, per exemple, posem pel cas d'aquí 5-10 anys?
0: Ostres, a mi m'agradaria que es puguin tocar totes les categories. Sí que és cert que, com et dic, tot i així, encara no es veu del tot igualitat, amb tota la igualtat, no, entre els gèneres. Encara hi ha famílies que no ens hem d'amagar, que diuen, ostres, pel futbol és un esport una mica més de més violent o més agressiu, més de contacte, no? I moltes vegades és com que els tiren enrere, no? Sí que és cert que, bueno, poder des de la vessant més docent, jo que estic en aquí en un centre, doncs poder anar abarcant diferents centres d'escoles, no? Per poder fer-los arribar aquesta iniciativa, aquestes ganes de que volem cada cop més tenir més equips femenins dins del futbol Palafrugell.
1: Aquesta memorial, de fet, és una constatació de que el futbol femení de Palafrugell ha arribat amb força i que ha arribat per quedar-se. Què esperes d'aquest primer memorial a nivell esportiu?
0: A nivell esportiu espero que sigui un impacte, perquè sí que és cert que dins de la comarca som els, bueno, els iniciadors en poder fer
1: els
0: un
1: pioners.
0: Torneig. Sí, sí, hem estat els pioners de fer un torneig sènior, no? Moltes vegades s'ha trobat el MIC, en tema femení, s'ha trobat tornejos més de categories alevins, juvenils, però un sènior de la zona hem tingut, bueno, la iniciativa de voler-ho portar a terme i crec que, bueno, de la manera més professional, doncs, que hi hagi rebombori, que hi hagi greix, que hi hagi il·lusió, que hi hagi pertinença de poder-ho abarcar, no? I any rere any poder-ho continuar en memòria, sobretot d'en Jordi Figuerola, per la part emocional, que ja li afegeixo. Espero, doncs, que la gent que el té present, però que encara se'n recordin molt més, no? De qui era en Jordi Figuerola, què ens transmitia, què ens feia arribar, no? I una persona que tenia un cor increïble.
1: Que la gent vingui aquest cap de setmana del 30-31 de maig animant aquí al Gregal. Es farà al Gregal?
0: Es farà al Gregal, sí.
1: Uh-huh. I que la gent, diguem-ne, no només vingui a animar, sinó que també tingui aquestes ganes, doncs, d'enrolar-se a l'entitat esportiva i que també, doncs, fotin un cop de mà en la mesura que puguin en què tot això tiri endavant. Perquè logísticament, què tal? Com esteu? Ha costat molt? Ha sigut fàcil?
0: Clar, logísticament hem tingut que primer batar un cap de setmana, no?, al Gregal, amb el qual som molts equips que juguen en aquest, perquè no disposem de l'estadi, no?, que seria l'altre espai de joc de futbol. Llavors hem tingut que batar, hem tingut que moure tots els horaris de la resta d'equips. A més, hem tingut que buscar voluntaris per poder venir, per ajudar amb bé un DJ a posar música. Hem tingut que buscar subvencions en tema de copes. L'Ajuntament és d'agrair que ens ha fet possible una aportació per poder tenir àrbits federats, el qual, doncs, bueno, ens dona un plus més, no?, a poder-ho regular-ho tot molt més i que sigui molt més important. I bueno, doncs clar, tot aquest rebombori que portem mesos i mesos fent conscient a tota la gent que participarà durant aquest cap de setmana.
1: Tu, Cristina, diguem-ne, organitzadora d'aquest esdeveniment, però també que has estat 11 anys com a jugadora de futbol del Pala, com a capitana, com ho veus ara, tot això? Quin és el camí entre aquest camí que has fet i la conclusió que veus, doncs, amb aquesta situació, amb el memorial? Com ho veus? Quin sentiment et provoca això?
0: A mi és un sentiment que em remou, no? Perquè realment el que veig més és que s'està

0: està, hi ha molta més inclusió, no?, amb el tema del gènere, és cert, però no deixo de lluitar-ho i crec que he de ser així de justa en que encara no hi ha aquesta igualtat, no? Per tant, hi ha una part meva de pertinença com a club després de 11 anys com a capitana al costat de jugadores que han estat seleccionades, jugadores que han anat a categories superiors en Superliga, han estat en constant directe i lluita per poder estar en un estadi. Aquestes oportunitats ara, avui en dia, les tenim, no? Jo en aquell moment no hi havia una referent femenina dins de la Junta. Ara, per exemple, dins de la Junta estic jo com a membre femenina recolzant en tot el que puc el gènere masculí, però sobretot gènere femení, i llavors doncs intentar que tot això es regularitzi i es torni molt més del nostre dia a dia, no? Que crec que és molt important tenir present en aquest gènere que també dona molts valors i dona, bueno, un sacrifici dins del futbol, la veritat.
1: Esperem doncs que mica en mica doncs aquesta justícia entre ambdós gèneres es vagi fent i que en tot cas aquest primer memorial doncs sigui, diguem-ne, un fonament important en aquest camí. Alguna cosa més, Cristina, que no t'hagi preguntat i que vulguis dir?
0: No, molt agraïda, la veritat, en que us heu mostrat interessats en poder fer públic, en poder, no, donar visió i fer veu de que realment és important aquest memorial per tots i cadascun de nosaltres. Llavors, agrair-vos-ho de primera mà i segon, doncs, aprofitar i dir que vinguin el cap de setmana, que gaudeixin, que vinguin a veure el futbol femení, no? A gaudir d'aquesta festa i a fer-li aquest suport i aquest record a la família que assistirà amb nosaltres el diumenge.
1: Quins horaris, més o menys, ja els publicarem, eh? Però quins horaris...
0: El dissabte comencem a les 9 del matí. És tot seguit. Acabem a les 2 i mitja amb el primer grup i seguidament a les 3, 3 i mitja fem la segona tongada fins a les 9 del vespre, 10 del vespre, que seran. El següent, el diumenge, començarem també a 9 quarts de 10. A les 12 convidarem a la família i així ho faig present perquè qui vulgui venir a fer record, que tingui contacte, hagi tingut contacte amb en Jordi, pugui assistir, que serà a les 12 del migdia. I després farem la semifinal i la final amb una entrega de premis al migdia, aproximadament entre quarts de 3 a les 3.
1: Cristina Molina, moltes gràcies i segur que això serà un èxit. Ens veiem.
0: Moltes gràcies, de tot cor.
2: 64enes, festes de primavera de Palafrugell. Programa d'actes, divendres 29 de maig, pregó i sopar popular, festes de primavera a les 21 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Pregó a càrrec de Ramon Plaja i Maria Plaja. Presentació i justificació del cartell a càrrec del seu autor, Gerard Soler. Sopar popular i actuació de Miquel del Roig. Dissabte, 30 de maig, vermut literari Josep Pla. Passàvem les hores a les 11 del matí al Calau Bar de Calella. Baixada de carretons a les 12 del migdia des del Molí de Vent. Organitza Consell Municipal d'Entitats Juvenils i jornada de portes obertes de 16 a 21 hores a la nau dels Carrosaires. Diumenge, 31 de maig, 40a marxa de la Garoina. Sortida a les 8 del matí des dels Amallers. Organitza Agrupació Excursionista de Palafrugell. Activitats carrossaires a partir de les 10:30 del matí a la plaça de l'Armengarda, plaça petita de Can Màriu. Sigues carrossaire per un dia. Remake Carrusel 2025 i presentació i reconeixement d'iniciatives escolars. Organitzen Associació Colles Festes de Primavera. Tercer campionat de botifarra a les 16 hores al Centre Fraternal. I Oxygen Fashion Show, 18 hores, pavelló poliesportiu, quarta desfilada de moda.
3: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
4: Hiperdecoració, la casa del pintor, carretera de Palafrugell a Palamós, Mont-ras.
5: Impremta Palafrugell, al seu servei, carrer Clavé número 35 de Palafrugell, davant del pàrquing del Casal.
6: Quim Barbés, pare i fill, dues generacions al servei de totes les edats, carrer Garriga 74 de Palafrugell.
5: Aïllaments Jusgon, escuma de poliuretà homologada, telèfon 972 30 30 44.
7: Mobles de bany de totes les mides i colors en liquidació a preus de fàbrica. Els teus somnis al millor preu.
8: A on?
7: Al rei de la rajola.com.
8: A on?
7: Al rei de la rajola.com.
8: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava. Distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
9: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
10: Un dels himnes més destacats de la música obre avui el nostre espai en el qual ens aproximem a les efemèrides de la cultura de la música popular. La música de Procol Harum arriba en primer lloc a través del nostre espai perquè avui, tal dia com avui del 1945, naixia en Gary Brooker, a Essex, teclista, vocalista i fundador del grup de rock progressiu dels anys 60, Procol Harum. En Gary Brooker també ha enregistrat en solitari. Sens dubte que aquesta és una de les seves cançons més reconegudes, aquesta Weather Shade of Pale que escoltem. Els nostres 21 protagonistes del dia d'avui obren les seves portes amb música com aquesta, que ens aporta la Melissa Etheridge. En naixia a Leavenworth, a Kansas, tal dia com avui de l'any 1961. Aquesta cantautora pop-rock de la seva discografia destaquen discos com aquell Melissa Etheridge del 88, el Never Enough del 92 o el Lucky, que va publicar el 2004. Aquesta cançó es diu I'm the Only One.

Tres anys més tard, el 1964, a Madrid, naixia la Cristina Rosenvinge. Va ser la cantant del grup Ella y los Neumáticos, on també estaven l'Edical Clavo de Gabinete Caligari o Lars Mertamen de Décima Victa. El grup va gravar algunes maquetes i després va liderar la Cristina un grup que es va dir Màgia Blanca, on va coincidir amb l'Àlex de la Nuez, amb el qual formaria el duo Àlex i Cristina, però conegut a finals dels 80. El 1992 ens va portar el seu projecte Cristina y los Subterráneos. La desazón se va. I a final de la dècada dels 90 ja signava les seves actuacions i la seva música com a Cristina Rosenvinge. Això es diu La distància adequada. Que te

Una artista de la qual podríem dir que no li ha sabut greu en cap moment en renunciar a l'èxit per seguir el seu camí, la seva música, amb absoluta llibertat i treballar només en la música que creu. Una de les figures essencials, sens dubte. Tu ja ves tan la recepció. El 1967 naixia Noel Gallagher a Manchester. El 1994 va formar, al costat del seu germà Liam, la banda de Britpop anomenada Oasis. Els anys 90 van passar els seus anys més dolços, però no varen saber evolucionar amb l'entrada del nou segle. Tancats amb el seu so d'ascendència Beatle, van tenir molts enfrontaments amb el seu germà i l'agost del 2009 va abandonar el grup. El 2011 va llançar el seu primer disc en solitari. Èxits d'Oasis, com aquest Wonderwall.

Cançons i música diversa i grans èxits que recordem en el dia d'avui amb gent fantàstica com els Oasis, però també amb gent menys coneguda per al gran públic, com per exemple la banda de rock alternatiu Papa Roach. I és que el 1976, tal dia com avui, naixia en David Buckner a Los Angeles, a Califòrnia. Ell era el bateria d'aquesta formació.

En Jeff Buckley havia nascut el 1966 i va morir només amb 31 anys d'edat el 1997. Era cantautor i guitarrista nascut a Anaheim, a Califòrnia, fill del també músic Tim Buckley, el qual apenas va conèixer. El 1994 va publicar l'àlbum de debut, que es deia Grace. Precisament aquesta és la cançó que li donava nom. Aquest disc també cal destacar la cançó, la versió del Hallelujah de Leonard Cohen que va fer. Va tenir molt d'èxit, va aconseguir un disc d'or i la veritat és que poc més va poder donar perquè va morir ofegat el 29 de maig de 1997. Uns diuen que el riu Mississippi, l'altre el riu Wall, on va ser arrossegat per les corrents i va morir ofegat. Encara no havia complert els 31 anys d'edat. Un altre d'aquests personatges que podrien haver donat al món de la música moltes coses i que varen morir massa joves. El 2013 moria Marvin Jr., aquest amb 77 anys d'edat. Moria a Harvey, a Illinois. Era un cantant solista i també membre fundador del grup vocal The Dells. Varen començar a gravar el 1954. El 56, el seu èxit més gran, la cançó Oh, What a Night.

Oh, What a Night in the Dells, o per exemple aquest tema, que és d'una pel·lícula, perquè ara estem parlant d'en Daniel Robert Danny Elfman, nascut a Los Angeles el 29 de maig de 1953, compositor, músic, cantautor i productor discogràfic, reconegut membre fundador de la banda de New Wave, Oingo Boingo, i principalment per escriure música per pel·lícules del director Tim Burton i de Sam Raimi, debutant el 85 com a compositor de bandes sonores. Amb aquella pel·lícula La gran aventura de Pee-wee, o per exemple d'altres com Spider-Man, amb diferents pel·lícules, o Doctor Strange en el multivers de la bogeria, o també de la sèrie televisiva Los Simpson, però també en Batman.

Pel·lícules i pel·lícules i pel·lícules, com per exemple també altres històries musicals, i és el naixement també d'una de les grans intèrprets de sempre, és la Toya Jackson, aquesta cantant que naixia l'any 1956 d'una família, òbviament, també molt musical, la família Jackson. Formava part de la família, però el 1979 va començar la seva carrera en solitari. Va néixer a Gary, als Estats Units. La Toya, Yvonne Jackson. Més cançons, més músics. En Blaze Bailey, vocalista del Blind the Bass i exintegrant de Iron Maiden, una altra de les formacions punteres en el món de la música. Blaze Bailey, eren Bailey, Alexander Cook, i havia nascut a Birmingham, Anglaterra, el 1963. Reconegut principalment per haver estat el vocalista d'aquesta agrupació de heavy metal, Iron Maiden, des del 94 i fins al 99, cantant també de l'agrupació Wolfsbane, entre el 84 i el 94. Ara, més aviat, és músic solista, sota el seu propi nom, Blaze, per exemple.

Tal dia com avui del 1975 se'ns està fent gran també aquesta icona de la música, almenys per moltíssima gent, sobretot de finals dels anys 90. La Melanie Janine Brown, coneguda com a Mel B, naixia a Leeds, Anglaterra, el 29 de maig de l'any 75. Mel B, Melanie B o Scary Spice, cantant de pop britànica, membre del popular grup femení Spice Girls. Va debutar com a solista el 1998. Va ser el 1994 quan, al costat de Melanie C, Gary Halliwell i Victoria Beckham varen respondre a un anunci a la revista The Stage i varen formar The Spice Girls.

Altres protagonistes, ens seguim amb el nostre espai perquè ens encanta recordar aquesta gent. Per exemple, en Howlin' Pell Almquist, que és el nom d'aquest personatge, nascut concretament el 29 de maig de 1978, vocalista de la banda sueca de garage rock The Hives. Amb el resta, la resta de la formació, va néixer a la població de Fagersta, a Valstamanland, a Suècia. Van formar The Hives el 1993 al costat del seu germà Niklas, de nom artístic Nicholas Arson.

0: De Suècia cap a Mèxic. Allà felicitem l'Ari Boroboy Hoffman, conegut com Ari Boroboy, nascut a Ciutat de Mèxic el 1979, cantant i actor, que va ser integrant del grup Onda Vaselina, anomenat posteriorment OV7.
1: Despertar i tu no estàs.
0: Era un dels principals autors de les cançons d'aquesta formació. I el 2005 va començar la seva carrera en format de solista, per exemple, en cançons com aquest, Si no hi està.
1: Solamente pienso en ti. Necesito ver.
0: Baixem uns quants quilòmetres i anem cap a l'Argentina. El 29 de maig del 1932 moria en Pasqual Contursi, que havia nascut a Chivilcoy el 18 de novembre de 1988, conegut dramaturg, músic i lletrista de tango. I, entre d'altres, va fer lletres per aquells bandoneon arrabalero, Caferata, Ivet i Ventanilla de l'Arrabal, moltes de les quals van ser enregistrades per Carlos Gardel. Una de les més conegudes és Mi Noche Triste, sobre la música del tango Lita d'en Samuel Castriota. Però també de tangos com aquest, La Comparsita, que ens interpreta Julio Iglesias.
1: Te acordarás.

0: ver, canta, que has hecho.
1: La comparsita entre nosaltres homenatjant el seu compositor. El 1937, tal dia com avui, naixia l'Irmin Schmidt, i ho feia a Alemanya. Nascut a Berlín i conegut per ser membre fundador del grup experimental de krautrock anomenat Can. Ell era músic de conservatori i va dirigir a la Simfònica de Viena i a la seva pròpia orquestra, que es deia Dortmunder Ensemble für Neue Musik, que va rebre forces premis. I el grup Can el van fundar el 1968. Fins a finals dels 80 van registrar 12 àlbums memorables.

A continuació, destaquem també, recordem, la figura d'un guitarrista i vibrafonista britànic nascut a Southport, Lolly Halsall, nascut el 1949, moria tal dia com avui del 1992, conegut per treballs amb bandes com The Ruthless, Timebox, Pato i Boxer, i 20 anys de col·laboració amb Kevin Ayers. Però també va treballar als anys 80 a l'estat espanyol amb Ramon Zin, Ray Louis, Antonio Flores, Manzanita, Tino Casal, o, per exemple, amb aquest disc de Radio Futura, el 1989, el disc anomenat Veneno en la piel.

Anthony Arden és un d'aquells vocalistes de pop tradicional americans, nascuda a Nova York. El 1924 va morir tal dia com avui del 2012. Als anys 40 va cantar amb big bands com les d'Altrays, Joe Richman, en Rick Block o en Chet Fields, i va debutar en solitari el 1946. Temes que van ser èxit als Estats Units aleshores. I als anys 50 el seu més gran èxit va ser la cançó Padre, del 1958, que va vendre més d'1 milió de còpies.

Toni Arden, pugem també en veu femenina uns quilòmetres al nord per anar cap al Quebec. Nascuda a Montreal el 1943, moria el 2014, la Christine Charbonneau. Cantant francòfona, autora dels anys 70 de nombrosos èxits per altres artistes. Va compondre cançons per Celine Dion, per Sheila o per Frank Castel, entre d'altres. Com a intèrpret, el seu més gran èxit va ser aquesta cançó, Sans Souris, el 1975.

una d'aquelles pel·lícules tan divertides que ens fan veure que gotes de pluja continuen caient sobre el nostre cap. Una pel·lícula que em va encantar, Dos hombres i un destino, amb en Robert Redford i en Paul Newman. Butch Cassidy and the Sundance Kid, amb la versió original, era la pel·lícula que ens aportaven amb una composició de Burt Bacharach i Hal David, que va interpretar de manera especial en B.J. Thomas, cantant nascut el 1942 a Hugo, a Oklahoma, i que va morir tal dia com avui del 2021. Això és el Raindrops, Keep Falling on My Head.

El 1935 naixia en Ronnie Hawkins, moria tal dia com avui del 2022, un músic de rockabilly canadenc d'origen dels Estats Units, nascut a Huntsville, Arkansas, figura clau de l'escena rock canadenca dels anys 60, més de 50 anys de carrera artística. Entre d'altres grups va ser líder dels Hawks, els quals es convertirien més tard amb aquella formació llegendària anomenada The Band. Ronnie Hawkins, aquí amb Mary Lou, des del 1959.

I acabem amb la música de casa i amb personatges prou interessants. Per exemple, començarem parlant d'una formació anomenada Els Pavesos. El 29 de maig del 1943 neix a Gandia la cantant, actriu i presentadora Merche Banyuls, que es va fer molt popular com a veu femenina dels Pavesos, on va coincidir amb en Joan Montleón. La Merche va morir a València el 25 de febrer de 2018. El nostre

I per acabar ho fem amb una peça que ens aporta en Antoni Morlà, una de les seves cançons, tot i que destacava moltíssim per ser també compositor de peces per gent com en Tomeu Penya o en Llorenç Santamaria, que van versionar alguna de les seves cançons. Aquesta, Tornar enrere, és del seu àlbum Potser demà, 2024, teníem la seva música entre nosaltres. Això sí, va ser música que ens va arribar a través d'un recopilatori publicat a posteriori. Ell havia nascut el 29 de maig del 1945 a Palma, poeta, músic i cantautor. Antoni Morlà va publicar diversos discos i també un llibre, Memòries d'un brusquer, diccionari dels anys 60 i 70, publicat el 2001. En Antoni Morlà va morir a Palma l'11 de gener del 2014. Avui l'homenatgem amb ell també, amb aquest Tornar enrere.

0: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972-1702-77.
3: Ei, sabeu que el restaurant Cala Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... A restaurant Cala Teresa de Pals, en Ramon us espera!
2: Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes Més més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
4: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmés.com.
2: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
5: No fabriquem rajoles, fabriquem els teus somnis. Rajoles, gres i tot per al bany. Elreidelarajola.com. Un lloc on el rei ets tu.
6: A on?
5: Elreidelarajola.com.

0: Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal. És la una. Ràdio Palafrugell. Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Molt benvinguts i benvingudes amb aquest informatiu del dia d'avui, divendres 29 de maig. Soc Rafael Corbí, a la presentació i edició d'aquest espai, que, com sempre, compta amb el suport d'en Ferran Castelló i la Maria Vilà a l'organització de les notícies, a l'edició de les notícies que avui repassem. Perquè parlarem de diversos temes. En fem avia perquè ràpidament avui hem d'anar per feina. Començarem parlant de les festes de primavera, d'unes activitats que tindran lloc aquest cap de setmana aquí a Palafrugell, i també de la jornada Setmana Sense Fum, que s'ha celebrat a Palafrugell. L'agenda ens portarà, per exemple, el Balladona, que arriba a la seva tercera edició, del Campionat de Botifarra del Centre Fraternal, de la pel·lícula El Diablo Viste de Prada 2, que organitza el Cineclub Garbí, i també parlarem, òbviament, de l'Onco Swim, amb en Lluís Cometa. També escoltarem el resum de la setmana amb les mobilitzacions per l'educació a casa nostra, que ens explicarà la Glòria Polls des del sindicat USTEC. L'hostatgeria gironina alerta de l'impacte de l'absentisme laboral en el sector. Parlem de SOS Costa Brava, que denuncia davant l'Agència Catalana de l'Aigua i la Generalitat l'impacte de l'avaria de la depuradora a Castell Cap Roig. L'Alba Cabrera ens avançarà què passarà aquest cap de setmana amb el futbol de casa nostra, amb el partit de la Punxa. Parlarem del primer memorial Jordi Figuerola de futbol femení que celebra aquí a Palafrugell, i d'en Jaume Berta del Club Atlètic Palafrugell. Tot això també amb en Guillem Terribas i la seva recomanació literària per aquest cap de setmana, el temps amb en Josep Pasqual, i si ens queda temps, també les efemèrides dels dies mundials internacionals. Ja veieu, tenim molta feina, per tant, anem al que se'n diu per feina, precisament.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Les festes de primavera de Palafrugell viuran aquest cap de setmana un dels moments més destacats de la programació, amb una àmplia oferta d'activitats repartides entre avui divendres i aquest proper diumenge. L'inici arribarà avui als Jardins de Can Bec amb el pregó de les festes que pronunciaran en Ramon i la Maria Plaja. Un acte que començarà a 8:45 del vespre, on també hi haurà un sopar popular i una actuació musical d'en Miquel del Roig, un dels clàssics. Així ho ha explicat la regidora de Cultura i Grans Esdeveniments, Aldrea Bizua, a Ràdio Palafrugell.
2: Les entitats s'han bolcat moltíssim. Crec que l'any passat va anar molt bé i aquest any això ha fet que més entitats s'hi vulguin bolcar. I enguany el sopar ens el prepararà Indica com a novetat. És una entitat que sí que col·laborava amb les festes de primavera, amb la seva vessant juvenil, doncs, per exemple, amb la baixada de carretons, però que s'hagin volgut involucrar fins a aquest punt de preparar-nos el sopar, doncs, la veritat és que és molt d'agrair.
1: La programació continua dissabte a les 11 del matí amb el vermut literari Josep Pla. Passàvem les hores, organitzat per la Fundació Josep Pla Calella. Les reserves s'han de fer al web de la Fundació. Al migdia, el Molí de Vent serà l'escenari de la baixada de carretons, que avançarà l'horari respecte a edicions anteriors.
2: El farem al matí, el recorregut és el mateix. Tenim 11 carretons inscrits, estem molt contents. Hem canviat una miqueta el format, però també ens anirà bé a nosaltres, perquè fer-ho a la tarda és molt feixuc, es comença... Quan tens molt de temps, t'agafes les coses amb molt de temps, no? I clar, es dilata molt durant el dia. I d'aquesta forma, doncs, també hi ha menys impacte i menys molèstia als veïns, perquè com més al matí, al migdia ja quedarà lliure, i enguany les entitats s'han animat i ens muntaran també una barra i posaran una mica de música, doncs, per amenitzar el temps tant previ com posterior a la baixada de carretons.
1: A les 4 de la tarda, la nau dels carrossaires obrirà les portes perquè els visitants puguin de prop el procés de creació de les carrosses i comparses del carrossel Costa Brava al Carnaval de Carnavals. Diumenge, A les 8 del matí hi haurà la quarantena marxa de la Garoina, una caminada organitzada per l'agrupació excursionista de Palafrugell amb sortida des dels Ametllers, en recordem, en tres recorreguts diferents. La plaça de la Margarda concentrarà bona part de les activitats carrossaires del matí. Els participants podran convertir-se en carrossaires per un dia gràcies a una classe de coreografia i diversos tallers de modelatge, maquillatge i màscares. També hi haurà una presentació d'iniciatives escolars i el remake Carrusel 2025, amb exhibicions a les comparses de Palafrugell i reconeixements a projectes pedagògics dels centres educatius.
2: Bé, al final és apropar una mica la mainada també del municipi a tot el que és les carrosses, no? Són diverses activitats que ens proposen les diferents colles. Cada un doncs, s'inventa alguna cosa, fes una màscara, un vestit, un ninot, pintar, tal, tot el que, tota la feina que fan ells realment durant l'any, però de forma com de taller o d'activitat infantil, o no infantil, perquè jo l'any passat vaig intentar fer un ninot, i així perquè doncs, els joves puguin conèixer tot el món carrossaire.
1: La programació es completarà amb el tercer campionat de botifarra del Centre Fraternal i amb la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show al Pavelló Poliesportiu aquest diumenge. El cap de setmana també inclourà activitats esportives com el campionat de tennis i pàdel, festes de primavera al Club Tenis de Franc i el torneig de futbol amb Memorial Jordi Figuerola en categoria sènior femenina. Les festes de primavera continuaran el cap de setmana següent amb altres activitats i culminaran diumenge amb la celebració, aquest diumenge no, el següent, del 64è Carrusel Costa Brava al Carnaval de Carnavals. D'aquí uns moments en reemprenem el que és l'agenda cultural de Palafrugell, però abans parlem de que prop d'una cinquantena de persones han participat en la jornada de la Setmana Sense Fum que es va celebrar a Plaça Nova aquest passat dimecres. L'activitat de l'Àrea Bàsica de Salut de Palafrugell comptava amb la referent de tabac i la higienista bucodental del CAP i la participació dels bombers. Durant la jornada es van oferir consells i informació sobre els beneficis d'una vida lliure de fum. Els professionals sanitaris resolien dubtes als assistents i explicaven els efectes del tabaquisme sobre la salut. Per la seva banda, els bombers de Palafrugell compartien la seva experiència sobre la importància de protegir-se del fum en l'exercici de la seva feina i de mantenir una bona salut pulmonar. La majoria de persones que es van acostar a l'estand eren fumadores interessades a conèixer els riscos associats al consum de tabac i les alternatives per abandonar aquest hàbit. I ara sí, parlem d'activitats, com per exemple la primera. Ens arriba des del Museu del Suro de Palafrugell per aquest cap de setmana i ens en parla als nostres micròfons la Helena Ferrer.
3: Hola, oients de Ràdio Palafrugell. Les temperatures pugen, comença a fer calor i això només vol dir una cosa, s'acosta l'estiu. Des del Museu del Suro us volem convidar a totes i a tots aquest cap de setmana a visitar-nos i així poder gaudir d'un espai fresc i agradable. Som també un refugi climàtic, un lloc ideal per a descobrir cultura, patrimoni i exposicions. Atenció, aquest cap de setmana és l'últim per a visitar l'exposició Una mirada LGTBI al món animal. Una proposta molt interessant que convida a repensar la diversitat com a una part natural i imprescindible del món que ens envolta. També acollim l'exposició Cuixart, Natura, Mite i Memòria, una mostra dedicada a l'univers més simbòlic de l'artista Modest Cuixart, amb obres que connecten natura, cosmos i memòria. I finalment, la joia del museu, Suro i futur dissenyant possibilitats. Una mostra que explora els usos més innovadors i sostenibles del suro en camps com l'arquitectura, la cosmètica o el medi ambient. I per completar tota aquesta proposta cultural, a la Torre de Guaita de Sant Sebastià de la Guarda, a Llafranc, es pot visitar tots els colors del blau de l'artista Costa Sobrepera en un entorn patrimonial privilegiat. Us animem a venir aquest cap de setmana al Museu del Suro i descobrir totes aquestes propostes culturals en un espai fresc, accessible i pensat per a tots els públics. I, per cert, ara que s'acosta l'estiu, les peles del suro que organitzem també des del museu també s'acosten. Per tant, estigueu atentes i atents perquè ben aviat en tindreu més informació.
1: L'Helena Ferrer, moltes gràcies, Helena, des del Museu del Sur, ens ha portat aquesta informació sobre les seves activitats. Aquest cap de setmana, concretament demà dissabte, dia 30, també hi ha la disputa de la cèlebre ja OncoSwim, una altra de les proves que des d'Oncolliga ens arriben per, en aquest cas, 10 anys, ja lluitant contra el càncer de mama triple negatiu. Desena edició, aquesta edició 2026 de l'OncoSwim. Ahir en parlàvem al matinal de Ràdio Palafrugell amb el seu organitzador, que és en Lluís Comet.
4: Bé, OncoSwim pues, és una travessa de natació amb vagues obertes, aleshores que 30 quilòmetres en total, que se surt des del port de l'Estartit, rodejant les Illes Medes, en direcció després cap al Cap de Begur, a Cap de Begur, Cap de Sant Sebastià, Cap de Sant Sebastià, Illes Formigues, donar-li la volta, i cap a Calella de Palafrugell, a la platja del Clau, al costat de Portbó. Total, 30 quilòmetres.
1: Podeu recuperar aquesta xerrada amb en Lluís Comet a la nostra plataforma de podcast. I, a més, també hi ha la milla solidària. OncoSwim és la prova grossa. La milla solidària és una prova de 1,6 quilòmetres que correspon amb el darrer tram de l'OncoSwim i que comença a partir de les pràcticament 4:45 de la tarda de demà dissabte amb uns 230 participants, com ens deia ahir el mateix Lluís Comet. D'altra banda, demà també, si no voleu nedar, teniu una proposta de dansa. Tornarà a ser protagonista a Palafrugell amb el Balladona, que és una nova edició, la tercera ja. És una activitat integrada en la programació de les festes de primavera. Impulsada per l'Anna Dial i la Laia Estremeiro, la iniciativa vol acostar la dansa a totes les persones adultes, independentment del seu nivell tècnic o experiència. L'objectiu és oferir un espai de trobada, expressió i gaudi a través del moviment i la música. Aquest matinal, a Ràdio Palafrugell, la mateixa Anna Dial ens ho explicava al programa Així és la vida.
5: Doncs mira, aquesta edició és una mica com la de l'any passat i l'altre, perquè volem oferir tallers de dansa a la dona adulta i llavors sempre intentem fer la mateixa línia, que són 4 tallers que vagin destinats a la dona, que dona igual si té tècnic o no té tècnica, i simplement oferir la dansa com a eina per poder passar-s'ho bé, per poder expressar-se, per poder estar juntes i bueno, és una mica doncs, això, no? Oferir la dansa, que la Laia i jo ens dediquem a la dansa, oferir-la doncs, a tota dona que vulgui compartir, experimentar, mirar...
1: La jornada es desenvolupa a Can Genís i comença a les 9 del matí d'aquest dissabte amb una presentació inicial. El programa inclou 4 tallers de disciplines diferents. El primer serà una proposta de contacte i dansa contemporània a càrrec de Juli Tartaglia. Tot seguit arribarà un taller de cabaret conduït per Giorgia De Sare i després d'una pausa, l'Isabel Amigó oferirà una sessió centrada en la salsa, mentre que la jornada es tancarà amb un taller de dansa africana impartit per la Marta Ribas. Segons Anna Dial, cada taller busca una experiència diferent des de la connexió personal i el treball en grup fins a les propostes més expressives i festives. Els tallers estan oberts tant a participants habituals com a persones que s'hi apropin per primera vegada.
5: Són 4 tipus de dansa diferent, des de la dansa més intimista, més de mirar cap a dintre, de compartir amb les companyes, fins a la més explosiva, la més divertida, la més cap enfora. Llavors sempre intentem que aquests 4 tallers siguin una mica equilibrats en aquest sentit.
1: El preu és de 10 euros per taller o de 30 euros per participar en tota la jornada. Les inscripcions es poden fer prèviament o el mateix dia de l'activitat. Un cop finalitzats els tallers, la programació continuarà amb una mostra de dansa de petit format a càrrec de la companyia Enco i de les alumnes de Juli Tartaglia. Una activitat que acabarà amb un dinar compartit i una sessió musical per afavorir la convivència entre les participants. Enhorabona, doncs, a l'Anna i la Laia per aquesta proposta que ens arriba demà, aquest en Valladona. I si us agrada la botifarra, doncs el Centre Fraternal de Palafrugell organitza una nova edició del Campionat de Botifarra, però no per menjar, sinó per jugar a les cartes. Serà diumenge dia 31. La competició es disputarà entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre a la sala familiar del Centre Fraternal. Un torneig que jugarà amb el sistema suís, garantint que totes les parelles participants disputaran 5 partides de 8 dats. Les inscripcions estan obertes fins demà 30 i s'han de fer per parelles tant a través de la pàgina web com presencialment a l'oficina del Centre Fraternal. La pàgina web és centrefraternal.cat. En cas que quedin places, també es podran fer inscripcions el mateix dia del campionat, una hora abans de l'inici. L'organització premiarà les 5 primeres parelles classificades i, a més, totes les persones participants rebran un obsequi commemoratiu. Per a més informació, podeu contactar amb el Centre Fraternal a través del telèfon o WhatsApp 683 40 44 84, 683 40 44 84 o del correu electrònic info@centrefraternal.cat. També tenim cinema aquest cap de setmana. El Cineclub Garbí projecta El Diablo Viste de Prada 2, la pel·lícula dirigida per David Frankel. Es podrà veure avui divendres a les 7 de la tarda i a 2:15 del vespre, demà dissabte a les 5, a la 1:15 en versió original en anglès, subtitulada en castellà, i a 2:15 del vespre, i diumenge a les 5 i a 2:15. Les entrades tenen un cost de 5 euros. Recupera alguns dels personatges més emblemàtics de la primera entrega, una història centrada amb la Miranda Priestly, amb la seva antiga assistent, l'Emily Charlton. L'Ignasi Herbat, del podcast de cinema i sèries Ningú no és en perfecte, ens en parla a Ràdio Palafrugell.
6: Mentre si la primera vèiem com el personatge de Hathaway havia de patir les, entre cometes, tortures a la qual la sotmetia la seva cap de la revista, que era una mena de versió de la directora de la revista Vogue, en aquest cas, la cosa en quant a crítica es desinfla una mica i les dues protagonistes són, en aquest cas, executives rivals i hauran de fer front ambdues a un problema. És la quantitat d'ingressos que arriben per publicitat en paper, en mitjans impresos, ha disminuït. A més, aquí afegim que el personatge de Meryl Streep ja està propera a la jubilació i es quedarà doncs, sola el personatge d'Anne Hathaway, però ara estan en empreses rivals, no estan treballant per la mateixa publicació.
1: Gràcies, Ignasi. Ens ha parlat de la Meryl Streep i l'Anne Hathaway, també Emily Blunt i Stanley Tucci, protagonitzen aquesta pel·lícula que dura un parell d'horetes. Informatiu migdia, la sintonia de Ràdio Palafrugell. Avui tenim molta feina i moltes coses per destacar, perquè qui diu que no fan coses a Palafrugell?
0: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
1: Aquesta setmana hem tingut més vagues del personal d'educació en diferents punts del nostre país, també a les comarques gironines. L'hem anat seguint també a través de la sintonia de Ràdio Palafrugell, però hem volgut que per l'informatiu del dia d'avui, d'aquest divendres, la Glòria Polls, representant del sindicat USTEC, del sindicat majoritari en el món d'educació USTEC, aquí a Girona, ens en faci doncs, una valoració de com ha anat la setmana. Glòria Polls.
7: Avui som a Via Augusta davant del Departament d'Educació per donar suport als companys i companyes que han passat la nit aquí després que la mesa de negociació d'ahir doncs, no s'acabés amb cap proposta raonable per part de l'administració. Avui s'ha convocat la mesa de nou a les 10 del matí i esperem que sí que avui puguem tenir un acord digne per tot el col·lectiu a sobre la taula. Un acord que es portarà a consulta quan el tinguem o a consulta de tot el col·lectiu perquè serà qui haurà de decidir o qui haurem de decidir si el tirem endavant o no el tirem endavant, vol dir si el signem o no el signem. Avui és la 8a mesa en pocs dies i bé, demanem al departament que accedeixi a concretar aspectes importants d'aquestes propostes que afecten tant a l'educació inclusiva com als salaris, entre d'altres qüestions que també hi ha sobre la taula. Bé, sempre diem, no?, que ara, en aquest moment, ara toca al Departament d'Educació accedir a aquesta concreció i a informar correctament dels números que hi ha sobre el paper. Entenem que una bona coordinació amb entesa amb el Departament d'Educació i el Departament d'Economia pot ser possible, com bé ens van informar dies enrere. Per ara, doncs, seguim amb la convocatòria de vagues i mobilitzacions que teníem programada en aquest calendari, on el proper dia, el dilluns, és el dilluns, dia 1 de juny, a Girona. A Girona tornarem a sortir al carrer per fer-nos sentir, per alçar la veu, si aquest conflicte no es desencalla avui mateix. És per això doncs, que fem una crida a tot el col·lectiu perquè s'assumi aquestes mobilitzacions que ja formaven part, com he dit, d'aquest calendari de vagues tant de maig com de juny. Ja ho vam dir a la conselleria que no acabaríem el curs i si ells no desenroquen aquest conflicte, així ho farem.
1: Doncs moltes gràcies, Glòria Polls, per aquesta informació sobre aquesta vaga d'educació. Esperem que ben aviat doncs, trobeu resposta per part de l'administració. Passem al món esportiu ja, també amb el nostre programa. El Futbol Club Palafrugell celebra aquest cap de setmana el primer memorial Jordi Figuerola al Camp del Gregal. Bon amic, bona persona, en Jordi Figuerola. El torneig neix amb la voluntat de recordar la figura d'en Jordi, històric impulsor del futbol femení al club, col·laborador durant molts anys també de Ràdio Palafrugell. La responsable de l'organització és la Cristina Molina i ens ha explicat en conversa aquest matinal amb en Pau Lledó que el projecte feia temps que es preparava i que la resposta dels clubs ha superat totes les previsions. Demà dissabte començarà la competició a les 9 del matí amb una fase de grups durant tota la jornada. Diumenge es disputaran les semifinals i la final. A les 12 del migdia es farà un acte de record amb la família d'en Jordi de Figuerola, antigues jugadores i membres vinculats al club.
8: La jornada per si de futbol serà el cap de setmana 30 i 31 de maig, que es disputaran amb dos grups, tant el dissabte al matí, que jugaran com una lligueta, i el dissabte a la tarda. Llavors, diumenge al matí, el dia 31, farem les semifinals i les finals conjuntament amb la família que vindrà, ens farà una visita a l'Ajuntament i totes les antigues jugadores i cos tècnic que va estar en relació amb en Jordi Figuerola.
1: El memorial reunirà equips de diferents punts de les comarques gironines i també de Barcelona, participants com el club al Girona, l'Estartit, el Porqueres o el Caçà, que són històrics del futbol femení català. De fet, assegura la Cristina que han hagut de limitar la participació per qüestions logístiques i d'horaris. La Cristina Molina destaca que Figuerola va ser una peça fonamental per consolidar el futbol femení a Palafrugell en una etapa en què encara hi havia moltes diferències respecte al futbol masculí. Segons explica, va impulsar la creació de categories femenines i va defensar la necessitat de donar visibilitat i espais dins del nostre club.
8: I el gran protagonista de fer aquest pas endavant va ser en Jordi, el qual va dir, no, vosaltres heu de lluitar, vosaltres heu de fer dos o tres categories, vosaltres heu d'arribar a trepitjar a l'estadi i teniu dret, igual que el gènere masculí, no? Llavors, era el que realment ens va impulsar aquestes ganes, aquesta entrega i aquesta il·lusió per seguir en igualtat dins d'un esport que no ens hem d'enganyar, encara segueixen aquestes diferències.
1: L'organització també remarca la col·laboració de voluntaris i el suport de l'Ajuntament de Palafrugell per fer possible aquest torneig. El club espera que el memorial tingui continuïtat en els propers anys i es converteixi en una cita de referència del futbol femení al Baix Empordà. Serà aquest cap de setmana al Camp del Gregal. També que aquest cap de setmana la Punxa es juga a l'ascens de categoria de la quarta catalana a la tercera catalana. Ens en parla l'Alba Cabrera per al nostre informatiu.
9: Hola, què tal? Després de l'empat al Camp de Gregal 1-1 contra el Tossa B, aquest dissabte a les 5 de la tarda, la Punxa té l'obligació de guanyar a domicili el quart i darrer partit de l'eliminatòria del play-off d'ascens si vol ser equip de tercera catalana al pròxim curs. Els blaus van quedar cinquens a la fase regular i en la primera eliminatòria per ascendir ja van batre a l'Aro, segon classificat. Ara, amb el seu rival actual, el filial tossenc, que va ser tercer a la fase regular, els palafrugellencs han empatat a casa per la mínima de gols el cap de setmana passat. Per això, aconseguir la victòria aquest dissabte és l'única opció possible per a la Punxa de compartir categoria a partir de setembre amb el Palafrugell i, encara per confirmar, amb la Sauleda.
1: Doncs, a part d'això, el Club Atlètic Palafrugell va tornar a destacar diumenge passat a la Copa Catalana de Trailmaster amb una actuació destacada a la cursa Senders de Can Costa, disputada a Sant Vicenç dels Horts. El Club Palafrugell va competir amb dos corredors i va sumar un bon resultat a la tercera prova puntuable del campionat. En Jaume Berta va acabar vuitè de la classificació general. També va ser tercer de la categoria màster absoluta i primer entre els màsters majors de 50 anys. Ens n'ha parlat en Josep Massa.
10: Va quedar vuitè de la general, però tercer de la categoria màster absoluta i primer de màsters majors de 50 anys. Amb aquesta classificació consolida el seu lideratge a la classificació general de la Copa Catalana del Trail Master.
1: Per la seva banda, en Jordi Poc va acabar cinquè de la classificació absoluta i tercer de la categoria sènior. Bé, és el moment d'altres apartats dins el nostre informatiu, que avui s'allargarà una mica més del compte. És un quart i mig de dues i ens queda en Guillem Terribas amb el seu suggeriment, el temps, amb en Josep Pasqual i les efemèrides per acabar el nostre informatiu.
11: A l'edició d'aquest any dels Premis Jules Manuel III de novel·la curta, hi va haver una cosa que no havia passat mai, i és que està previst que hi hagi un guanyador i un finalista, però aquesta vegada hi va haver-hi un guanyador i dos finalistes. I, curiosament, hi ha el tracte de que només s'edita i ho fa, en aquest cas, l'editorial Univers o el guanyador. El finalista de vegades s'edita, de vegades no, de vegades ho edita o un altre editorial. Però en aquest cas, aquest any va haver-hi un fenomen que va ser que es va trencar la cosa, fa, en aquest cas, l'editorial Univers o el guanyador. El finalista de vegades s'edita, de vegades no, de vegades ho edita o un altre editorial. Però en aquest cas, aquest any va haver-hi...

0: la novel·la curta guanyadora, que era Hortaneda, de Roger Vila i Padró. També la finalista de Benet Salelles, Els jardins de la Nora. I avui us comento i us recomano la lectura del tercer o del segon finalista, que és Ingràvits. És una novel·la també editada per l'editorial Univers i està escrita per Ramon Macià, que va néixer a Balaguer l'any 1976. Ell és llicenciat en comunicació audiovisual, treballa a la Universitat de Girona i viu a la Bisbal de l'Empordà. Ell ha fet estudis literaris de conte i de novel·la a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu de Barcelona i entre escriptures, lectures i treball, doncs, una de les rerefons que li... una de les coses que també li interessa molt és la música i la música electrònica amb un recurs jazzístic i que, a més, actua amb el nom de Ramacor. Precisament aquesta novel·la, Ingràvits, té molt a veure amb la música. És una història que va sobre un personatge que es diu Néstor, que ha tingut un accident de cotxe i això li capgira pràcticament la seva vida i la relació amb altra gent. La cosa canvia quan de cop recupera o passa per un moment de nostàlgia i de passió passant per la casa de discos que ell havia regentat o havia treballat. I aquí canvia tota la seva manera de fer i d'actuar. La novel·la té un començament que diu: hi ha una sensació per la qual els humans no estem preparats i sempre que arriba ens agafa desprevinguts, la ingravidesa. Vivim en un món que ens aixafa, que ens estira cap avall, impedint que sortim volant. Això i molt més ens explica Ramon Macià en aquesta novel·la que se'n diu Ingràvits, editat per l'editorial Univers, i com he dit, és una de les dues novel·les finalistes al Premi Just Casero d'aquest any. Que vagi bé. Adéu-siau.
1: Som divendres 29 de maig i tenim la previsió meteorològica per al cap de setmana i altres temes que volem parlar amb en Josep Pasqual de l'Observatori Meteorològic de l'Estartit. Molt bon dia, Josep, benvingut.
2: Hola, bon dia.
1: Ara parlarem de la previsió, però hi ha unes dades que no sé si dir que són preocupants que ens has enviat aquesta setmana sobre aquesta temperatura de l'aigua del mar que tenim.
2: Sí, és l'observació que vaig fer ahir. Bé, aquesta setmana que som vaig fer una el dilluns i ahir. La del dilluns va ser la primera vegada o la vegada en què més prematurament, podríem dir, vaig mesurar una temperatura en la superfície del mar de 20 graus. És a dir, des de l'any 1974 cap aquí, el dilluns passat vaig mesurar 20,4 graus a la superfície. Ahir es va mantenir força perquè vaig mesurar 20,3, per tant, molt estable. I aquests 20,4 dilluns, doncs, és la data més avançada amb un mes de... la segona amb un mes de maig, perquè la primera va ser la de l'any passat. Per tant, doncs, un mar que cada vegada s'està escalfant més aviat.
1: Mm-hmm. Això no passarà, però, aquest cap de setmana, que, malgrat tot, tindrem temperatures altes. M'han dit, però, que pot ser que hi hagi un canvi de temperatures de cara a la setmana que ve. Què ens expliques?
2: Sí, doncs ja ho has avançat. Avui notarem doncs, que ja la temperatura no puja tant com la d'ahir, que la d'ahir suposo que Palafrugell també es va donar un cas semblant. Jo ahir vaig mesurar a l'aire la temperatura més alta d'un mes de maig. Aquí vàrem arribar a 30,8 graus, sí. I és la més alta en un mes de maig, això de l'aire. I avui, la mínima d'avui ha estat de 20,7 i també és la mínima més alta en un mes de maig des dels anys 70 cap aquí.
1: Déu-n'hi-do.
2: Però avui ja notarem doncs, que no serà tan alta, i tot i que avui, demà encara i diumenge doncs, tindrem temperatures semblants, una mica més baixes, però càlides per l'època. I sí que doncs, d'ara endavant, doncs, sobretot amb alçada, irà refrescant l'aire.

0: provocarà això seran sobretot algunes tempestes i ruixats de tarda, diguéssim, sobretot en zones de l'interior. I fins i tot, doncs, en la setmana entrant es podrien acostar més. Sembla que aquest cap de setmana no arribaran aquí a la costa, però sí que demà i sobretot el diumenge, doncs, podrem tenir més nuvolades de tarda.
1: Molt bé, doncs això en parlarem la setmana que ve, en parlarem dilluns i cas per veure com va. Per tant, aquest cap de setmana encara serà una mica d'impàs, no, amb això?
0: Sí, sí, encara serà un cap de setmana, doncs, podríem dir, per dir-ho d'alguna manera, d'estiu.
1: D'estiu, efectivament, de ple estiu, diria jo, no, més aviat?
0: Exactament, sí, però ja dic que no serà tan extrem com aquests dos últims dies.
1: Sí, perquè déu-n'hi-do, el que hem patit per ser a finals del mes de maig. Josep, alguna cosa més?
0: No. Desitjar bona setmana a tothom, bon cap de setmana.
1: Doncs gràcies per l'explicació d'abans i per la previsió per aquest cap de setmana. Ens retrobem dilluns, si Déu plau, que vagi molt bé.
0: Bona setmana, adéu.
1: Aquí estem altra volta amb una nova edició dels nostres dies mundials i internacionals. Avui en tenim tres a destacar, res a veure amb el dia d'ahir, que en teníem tants. El Dia Internacional del Personal de Pau de les Nacions Unides és una efemèride promulgada per l'Organització de les Nacions Unides, la ONU, l'any 2003. Es va escollir el dia 29 de maig per ser el dia que va iniciar les operacions la primera missió de pau d'aquest organisme. Va ser l'any 1948. La finalitat d'aquest Dia Internacional és reconèixer la contribució valuosa del personal uniformat civil que dona suport a l'ONU per al manteniment de la pau. Així mateix es rendeix un merescut i sentit homenatge als més de 4.000 treballadors del personal de pau que van perdre la vida en defensa dels valors de les Nacions Unides des de l'any 1948. També el 29 de maig se celebra el Dia Mundial de la Salut Digestiva, impulsat l'any 2005 per l'Organització Mundial de Gastroenterologia, per conscienciar la població sobre la prevenció i el tractament de les malalties digestives. L'any 2005, els membres d'aquesta organització mundial, des d'Irlanda, varen posar en marxa el Dia Mundial de la Salut Digestiva, amb un esdeveniment realitzat a finals de maig anomenat «Viu la bona vida». Ets el que menges. Eren membres de la secció irlandesa d'aquesta organització. La data del 21 de maig es va escollir per ser el dia que es va fundar l'organització, com hem dit, Mundial de la Gastroenterologia. Actualment els seus membres realitzen campanyes de salut pública a tot el món i cada any enfoquen la seva atenció en una malaltia o trastorn digestiu per sensibilitzar la població sobre el seu diagnòstic, prevenció i tractament. I finalment, el 29 de maig se celebra les Alçades, un dia molt especial per als amants de l'escalada i el muntanyisme. I precisament està batent rècords durant aquest temps. Se celebra el Dia Internacional de l'Everest per commemorar la gesta del primer ascens conegut i d'un occidental pel muntanyenc neozelandès Edmund Hillary i el xerpa Tenzing Norgay, al cim de la muntanya més alta del món. Això va ser l'any 1953. La creació d'aquesta efemèride va ser proclamada l'any 2008 per la iniciativa del Ministeri de Cultura i Turisme i l'Associació de Muntanyisme del Nepal. Amb això es commemora la primera gesta de l'home conquerit el cim del món, l'Everest. La muntanya es troba ubicada a la serralada de l'Himàlaia, a la frontera entre el Nepal i la Xina. Posseeix una alçada de 8.848 metres sobre el nivell del mar i és la muntanya més alta del món. Ja veieu, doncs, aquests són els tres dies mundials internacionals que hem ressaltat avui amb aquesta data, la del 29 de maig.
2: Notícies a Ràdio Palafrugell.
1: Acabem el nostre informatiu amb aquest punt horari. Salutacions de Rafael Corbí, conjuntament amb en Ferran Castelló i la Maria Vilà, us portem als serveis informatius de Ràdio Palafrugell. Un plaer, com sempre. Més informacions a radiopalafrugell.cat i als canals oficials de Facebook, Twitter, Instagram i Telegram. Aquest cap de setmana seguiu-nos a través d'allà, de les xarxes socials, perquè en Ferran Castelló, per exemple, ens portarà molta informació, sobretot també dels actes de les festes de primavera, començant ja per aquesta nit. Res més, que tingueu un bon cap de setmana i ens en retrobem a partir de dilluns. Adéu-siau.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Forpas Gastronomia, per a tothom. Tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
2: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
3: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
2: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
3: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
4: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
5: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Retrato, amb Francesc Niell. Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
6: Hola, benvinguts i benvingudes de nou al Retrato. Només queden dos episodis o podcasts per acabar la temporada. Seran amb dues, podem dir, eminències de Palafrugell, de camps molt diferents, però persones molt i molt conegudes en el poble. La primera, i aprofitant la benentesa que ens trobem immersos en les festes de primavera, és en Paco Dalmau. Què tal, Paco?
7: Bon dia.
6: Bon dia. Jo crec que era com quasi obligat que passessis pel programa, més que res per tot el que ens pots aportar a nivell de coneixements de Palafrugell i, sobretot, intentarem relacionar-ho una mica amb les festes.
7: El problema meu és la memòria de... Bàsicament, estic en aquella edat que no te'n recordes ni de noms ni de dates. M'he apuntat alguna cosa per si de cas, però segur que amb aquest tema farem el ridícul. Segur.
6: Ja ens passa a vegades amb altres convidats el tema de les dates, però no pateixis. Ja la mecànica del programa ja ens portarà a rememorar i explicar històries que segur que són bones. Com sempre, comencem una mica amb... Qui era en Paco de jove? Quina relació tenia amb Palafrugell? Com era el Palafrugell de l'època? Una mica posant-nos en context per després anar entenent tot el que vindrà.
7: Del que jo recordo, així ara de memòria, sense les dades que hem dit, era un poble normalet, amb una sèrie de grupets que es movien bàsicament pel carrer Cavallers, i poca cosa més. Hi havia el cine, no teníem gaires més distraccions que això, o anàvem a l'estiu a escalar els castellets del Golfet o fer animalades d'aquestes. El que sí, de tot el que recordo, sempre ho dic jo, que si allò que fèiem llavors ho féssim ara, ens fotrien a tots a la presó. Això segur. Des dels jocs fins a... tot plegat.
6: Tot era una mica més salvatjat.
7: Sí, sí.
6: Això de quins anys estem parlant?
7: Jo soc del 53 i a partir dels 14-15 anys... Sí. Començàvem a treballar molt aviat, en aquell era el principi del turisme, va arribar la primera immigració d'Andalusia, jo m'havien portat a diferents escoles, de les monges em varen treure perquè ens feien jugar en els claustres i agafàvem uns torrats de boig, i vaig acabar al Torrejonama amb en Tapiola, amb Bonai, que això seria una altra història perquè bàsicament, el que guanyaves fins a la quarta que hi havia en Tapiola ho perdies tot amb ell, perquè no era mai... Entre que era militar, capellà, escrivia i alguns lius més, no hi era mai. Arribava, ens deia que escrivia, que copiéssim de la plana 30 a la 600 i fotia el camp dos dies. Tots aquells que eren més espavilats que els del poble, d'aquests fills de l'immigració, encara no havia sortit del passadís, ja havien saltat la finestra i tots anem a fer vols. Ens quedàvem uns quatre tontos que dèiem, ja veuràs com vingui i vegi que no hi ha ningú. I com venia feia veure que no veia res i érem tres a la classe i aquí no passava res.
6: Històries, això sí que és d'una altra època.
7: Tot plegat, amb els jocs que hi havia, una salvatjada, la majoria d'ells.
6: Llavors...
7: Ens variàvem entre barris, Bueno, jo 10 anys me'n vaig anar a la Punxa i ens variàvem els del carrer Clavem, però ens variàvem amb barcs fets amb xifrers i branilles de paraigua, o sigui que som vius de casualitat.
6: Déu-n'hi-do. Llavors, avancem una mica, com Paco de jove, llavors, si vols, fes-ho lligar una mica amb com vas anar entrant... Amb...
7: Sí, bàsicament la meva activitat en aquella època varen ser les carrosses i les festes de primavera. Més les carrosses que les festes de primavera, perquè no hi podíem participar de res.
6: Com hi vas accedir? Com hi vas accedir?
7: Bueno, una d'aquestes colles... hi havia la filla de la Maria Perals i va voler fer comparsa un any, l'any 69, una carrossa que se'n deia La Ratera, anàvem tots de rates i gats, que la vàrem tornar a repetir al cap de bastants anys i li vàrem posar La Ratera Municipal i els gats eren els polítics dels diferents partits i les rates eren el ciutadà dintre La Ratera. Després l'any següent ja varen fer una colla amb cara i ulls i varen fer el Tutankamon, que va ser un canvi total al carrossel. Sí.
6: La fotografia és històrica.
7: Va ser un canvi primera perquè anava estirada per gent, no hi havia motor, després bueno, han anat les tècniques. En aquella carrossa es va juntar el bo i millor del poble. Hi havia en Didac, hi havia la família Dols, els Plage, hi havia Vives, hi havia... Bueno, d'allà en van sortir després dues o tres colles, però a més tots eren gent que sabia... Ah,
6: tu en aquell moment devies, amb tots aquests noms que has dit, aprenent, quasi.
7: Apreníem, sí, nosaltres érem els matxaques. Jo era el que me'n cuidava una mica de l'administració, de que hi hagués els materials, de buscar la gent per sortir-hi, i portava, bueno, tinc tots els gràfics, jo que ho guardo tot.
6: Avui dia seria producció.
7: Està molt... Bueno, va ser uns bons anys que el que ens va obrir portes en aquella època és que teníem problemes per sortir de nit, bàsicament les noies no els deixaven sortir, i les carrosses eren una mena de lliberació. Podies, com que no era una cosa que es considerés perillosa, podíem sortir de nit, passant-nos la nit dient que havíem treballat i, bueno, ja treballàvem,
6: però d'aquella manera.
7: Hi havia de tot, hi havia de tot.
6: Treballàveu d'aquella manera.
7: Està bé,
6: també. Bueno, explica una mica l'evolució, tant a dintre del món carrossaire com després...
7: Bueno, els carrossaires van muntar una colla que van estar uns anys després per discussions amb l'Ajuntament, perquè jo el que sí vaig fer en l'any 74 va ser muntar l'agrupació de dirigents de carrossa, que dèiem. Va ser la primera associació, que no ens varen dir res perquè no era política, perquè en aquella època no es podien fer, muntar associacions. I consistia en que cada colla de carrosses tenia socis, que bàsicament els que també hi treballaven i col·laboraven, i després hi havia una altra entitat, que era la que estava per sobre, que hi havia la representació de tots els representants de cada colla. Perquè estàvem acostumats que l'Ajuntament ens fotia de totes. Es gastaven els calés en coses que no tocaven, en canvi les carrosses teníem treballs, treballàvem al mig d'un camp, amb pals i bombetes que com plovia o feia vent s'anava tot per terra. No hi havia ni locals, hi havia algú que sí que en teníem, però la majoria no. Llavors vàrem decidir un any que va haver-hi una revolució, que vàrem plantar-nos el dia abans, que era el dia de l'elecció de la reina, i ens vàrem trobar a la Hípica Ferrer, aquí a Santa Margarida, totes les colles, i vàrem decidir que o ens augmentaven els preus ja amb una quantitat fixa dels prèmits o no sortíem. I l'any següent, després aprofitant també que feia l'Emili i la Creu Roja, vaig muntar l'agrupació d'aquesta de dirigents de carrosses.
6: Una mica per defensar, no?, les colles...
7: Els interessos dels carrossaires, perquè en aquella època que la comissió de festes depenia totalment de l'Ajuntament, doncs ens se tractés d'una altra manera, no ens se mirés com... Érem els que muntàvem la festa, però els més mal considerats.
6: S'entén que en aquell moment ja els carrossaires començàveu a veure que allò era algo important.
7: Sí, ja ho era en aquell moment. En aquell moment, molt més inclús que ara, perquè ara hi ha una sèrie d'activitats durant l'any a Palafrugell i en aquella època no hi eren.
6: Tot anava allà.
7: Tot anava a patallar. I més endavant encara més, perquè com vaig plegar de fer carrossa, que no ho recordo ara...
6: Paco porta algunes dades escrites.
7: Sí, he portat perquè vull consultar perquè ja no... La meva darrera carrossa que vaig fer va ser l'any 81. Després vaig entrar dintre el grup festes dintre el seu grup de festes amb representació dels carrossaires. De fet, ja hi era de l'any anterior. I al deixar de fer carrossa vaig estar un any i mig o dos, que el coordinador era en Quim Torró. Després en Quim Torró va entrar en política i en aquella època quan algú del grup entrava en política havia de plegar del grup de festes. I va haver-hi un any punt, que no va ser ni un any, d'en Joan Giró, i després vaig entrar jo de coordinador i bueno, tots aquests vaig estar, no sé pas, fins a l'any 80 i pico, fins al 2001. Fins al 2001 vaig ser el coordinador de les festes.
6: Explica una mica, bueno, l'apartat grup de festes de primavera, que crec que era va ser algun molt, molt, molt important en el seu temps.
7: Partint de la base aquesta de que no hi havia activitats, pràcticament no s'hi feia res, des del grup de festes, bueno, va haver-hi, des del naixement de la xarxa, bueno, la xarxa que llavors era Rialles, aquí a Palafrugell, que després ja vàrem dir que no podíem assumir, i va haver gent que també estava dintre del grup de festes que va començar a cuidar-se'n de Rialles, el primer cursets de català, el primer Sant Jordi, el primer 11 de setembre, tot. És que no es feia res a Palafrugell que no sortís del grup. A més, teníem una capacitat... Hi havia l'obui millor del poble. Tu ara digue'm a qualsevol persona que estigui en un càrrec important o que hagi estat en un càrrec important a Palafrugell, i tots han passat pel grup de festes. En aquella època érem 120, 130, i qualsevol que aterrava a Palafrugell, quan anava a l'Ajuntament a demanar una ajuda, a veure què podia fer, ens l'enviaven a nosaltres.
6: Per què? És a dir, evidentment, la majoria d'actes, després n'explicam uns quants, se centraven en aquestes setmanes, però també treballava durant l'any.
7: Fèiem coses durant l'any, ara, bàsicament, eren les festes de primavera.
6: I com es finançava?
7: Bueno, a través d'aportacions o d'entrades, o... No fèiem... No muntàvem ni un sol acte que no tingués benefici. Si un acte no sortia en els números, es deixava de fer. I tots donaven benefici.
6: Creus que a nivell popular, avui en dia, és bastant impensable aconseguir... És a dir, aconseguir actes d'aquesta magnitud que es financin tot... És a dir, l'Ajuntament hi participava o una part sí, però la part gran venia de patrocinadors o de col·laboradors?
7: Mira, nosaltres, l'any que va haver-hi l'accident del coet, que va ser un any que es va haver de suspendre tot, no vàrem poder tirar tranquil·lament perquè el superàvit que teníem podia cobrir tot un any de festes de primavera, que és el que va passar. Va haver-hi molts de merders, jo va ser arrel d'això que vaig plegar després el 2001, però vàrem estar 3 anys anant a judicis i amb problemes. I, amb molt mal gust de boca, perquè l'Ajuntament sempre ens havia dit que si teníem algun problema, que tranquils, que ells eren a darrere nostre, però a l'hora de la veritat, com que els que imputaven eren en el president de les festes, en a mi com a coordinador, i en els dos que havien muntat l'acte de la Torrellada, en Xevi Ganussa i en Lluís Ros, ens imputaven a nosaltres i a l'Ajuntament, Rol Marianneta, que aquí us quedeu. Fins que al final el jutge se'n va cansar i els hi va dir que o s'involucraven a col·laborar amb una petita part de la indemnització o que els imputaria a tots. Va ser la manera. Vam sortir d'allà, que tot es havia arreglat. I ja després va ser quan ja vaig plegar, vaig dir que us quedeu i ja m'heu fotut prou. I això era l'any 2001.
6: D'aquests, podem dir, més o menys 20 anys que vau estar com a grup de festes en un punt més àlgid, 15-20 anys. Clar, els actes que es van arribar a fer són molts i la gent, vull dir, els pot consultar perquè a més estan tots...
7: Sí,
6: està tot arxivat i treballat.
7: És complicat.
6: Però, no, jo te demanaria, per tu, quins eren, o quins van ser, es fessin o es deixessin de fer, els actes més populars, però per altra banda, un altre tipus d'acte que tu diguessis, hòstia, aquest ens agradava especialment poder-lo fer.
7: Era general. Saps què passa? Anàvem encara els tintos guardats, anàvem amb uns gràfics que tot estava dividit amb els càrrecs, president, sotpresident, tesorer, relacions públiques, i després hi havia seccions. Hi havia la secció de quitxalla, la secció de festes al carrer, la secció d'embalat, hi havia la secció de pubilles, hi havia una pila de seccions amb 6 o 7 persones, o 8 o 10, o els que convingués a cada secció. L'avantatge que teníem és que quan jo pràcticament no deixava respirar ningú que arribés a Palafrugell que no el anés a buscar per entrar al grup de festes. I si em deien que més era bo, no, bueno, segur que entrava al grup.
6: Les seccions les organitzàveu vosaltres?
7: Sí.
6: Ja hi havia gent poder més... Que s'esqueia més amb un tipus d'actes
7: sí,
6: i un altre amb un altre.
7: No? Cada acte hi havia, no sé, l'embalat se'n cuidava en Gironès i en Josep Ferrer, i en Ferrer se'n cuidava de les contractacions i en Gironès de tot el que era les actuacions. L'embalat, en aquella època, era el cap roig de
6: És el més gran, segurament, que vau arribar a fer? Més gros?
7: Sí, l'embalat va haver-hi un moment que era el més gros de Catalunya. El van haver de traslladar... L'embalat va marxar del Camp d'en Prats l'any 81 perquè no donava per més. Llavors es va portar aquí un tia a l'institut, un tia a la guarderia, i l'embalat va morir d'èxit. Era tan gros que quan hi havia el sorteig de palcos, en els que els hi tocava arran d'entrada no se n'entrava ni de qui tocava perquè no veien l'escenari. I va haver-hi un moment que, esclar, com que anava sorteig... La gent se'n va anar cansant i en 2 o 3 anys la cosa va anar de cala baixa, i com que després vam començar a perdre calés, no ens vàrem ni plantejar de portar-hi cèntims d'una altra partida, sinó que ho vàrem deixar de fer. Anava molt bé l'embalat perquè eren 2 setmanes enteres d'actuacions cada dia. Vol dir que l'embalat s'emplenava cada dia, la gent no portava el mateix vestit cada dia, anava a la peluqueria, no diari, però cada 2 o 3 dies, hi havia un moviment econòmic a l'embalat de boig. Molt, molt, molt important. I aquí, aquí va passar en Juan Pardo, Mocedades, la Paloma Sant Basilio, venia la Trinca, venia en Llach, l'ull millor d'aquella època...
6: Era com un precursor dels festivals d'avui dia,
7: sí,
6: no?
7: Sí, però amb 20 anys de diferència.
6: O 30.
7: O 30.
6: I llavors, diguem, un parell d'actes poder no tan grans, però que haguessin durat molt o que us fes especial il·lusió de poder fer.
7: A veure, de durada i d'importància així genèrica, doncs podrien ser la Fira de Vins. La primera Fira de Vins també es va muntar al Camp d'en Prats. En Martí Sabrià la va muntar dintre el grup de festes i després va estar un parell o 3 anys al Camp d'en Prats, després se'n va anar a Pals, després va anar a Palamós.
6: Ara n'hi ha moltes, però segurament
7: aquella època era la primera. La va idear en Martí i va ser la primera que es va fer de Fira de Vins. I, clar, hi ha els 11 de setembre... L'11 de setembre va néixer la celebració aquí, perquè nosaltres muntàvem els carrossaires, l'agrupació d'aquesta de dirigents de carrossa, muntàvem una rossada a Sant Sebastià, el primer diumenge de setembre, que cada colla feia un arròs i la gent podia anar allà i provar-los a tots a veure quin era el més bo. I l'Ajuntament ens va demanar si ho podíem passar a l'11 de setembre per així és aprofitar-ho i ja tenir una celebració aquell dia.
6: Oberta.
7: I va haver uns anys que es va fer això. Llavors, clar, hi ha aquests actes, Sant Jordi, els cursets de català, aquestes coses, han continuat, amb la qual cosa vol dir que tenien importància. Ara no eren els festius. D'allà va néixer també les diades de tardor. Les diades de tardor varen néixer perquè ens retrevia una part més intel·lectual del grup de festes que només penséssim en fotre juergues i jaranes i en planar embalats, i que es havia de fer alguna cosa més cultural. I es va decidir organitzar les diades de tardor, que allà la primera reunió va ser a l'Associació d'Hostaleria, amb en Martí Sabrià, l'Anna Maria Piferrer, hi havia la Rita Ferrer... Però és que els 2 primers anys els cèntims per finançar-ho bàsicament varen sortir del grup de festes. I va haver-hi un moment en què la gent que pencava per les festes de primavera vàrem plantejar-nos de dir, ens anem de donar vergonya que el que muntem nosaltres és juerga, escolta, qui vulgui fer cultura, que faci cultura, però no pagant-la a nosaltres. I després va ser quan es va independitzar les diades de tardor amb un grup ja tot que organitzava només les diades de tardor.
6: Ah, jo, per exemple, el record dels anys que hagués pogut coincidir d'aquests que dius, jo sempre el record que tinc és de la Fireta, que ara es torna a fer, diferent, però es torna a fer.
7: Era un monstru. La Fireta, tot això, el problema que va haver-hi amb el coet va portar...
6: Igual que la Torrellada, que per mi era el més...
7: Bueno. Va portar, bueno, la Torrellada va deixar de ser precisament perquè va augmentar el gambarrisme a Palafrugell.
6: Ja.
7: I no es podia... Controlar. Es fotien amb els músics, el cant a Plaça Nova, en globus d'aigua, es fotien, pedregaven la pastisseria de Can Serra, dels gelats, no podien ni obrir, les gambarrades, el mateix que també han canviat altres coses, han canviat els reis, que es tiraven caramelos i al final era una salvatjada per proveir de bosses enteres de caramelos, haguessin fet mal a la mainada, i es va deixar de fer la xocolatada també en el superstop, perquè hi havia que fotien trompades a la gent gran i a la mainada per passar tres vegades i al final acabaven llançant-la. Hi ha una sèrie de coses que varen canviar per el tipus de gent que va començar a viure a Palafrugell i que en aquell moment eren conflictius. Ara hi ha una petita part que pot ser-ho, però en aquella època hi havia molts. I després també el coet va marcar una època, perquè tots els plans que hi havia, com que jo havia decidit plegar, i jo era el que més o menys anava captant, que com plegava algú del grup, em feia entrada gent nova per substituir-lo i anava vigilant-ho, ja no vaig voler fer entrar més gent perquè jo tenia clar que volia plegar. Llavors el primer any ja en teníem 6 o 7 que els havia comentat i que havien dit que sí, i se'ls va dir, jo els vaig dir que si voleu entrar, entreu, però jo no hi seré. I la Fireta que dius tu, la idea que hi havia hagut des d'un principi era de comarcalitzar-la, que això no s'ha fet mai. En aquí, els inicis de la Fireta eren que la gent trevia els trastos de casa seu i hi havia objectes verdaderament interessants d'antiguitats i no eren joguets i prou, com és ara. Hi havia tota classe de materials de col·leccionisme, de moltes coses. I quan aquí ja es veia que es havia agotat aquest fons de subministrament, la idea era que cada any convidar un poble diferent i emplenar el poble de Fireta, no solament el Camp d'en Prats amb els de Palafrugell i el carrer Sant Sebastià, sinó tot el centre del poble, mainada de Palamós, de Torroella, de Llanfors, i exportar la idea. I com aquesta, alguna més. Hi havia més coses que es podien haver fet. Les primeres fires d'artesania també es havien fet aquí. És que tot vas repassant la majoria de coses que es fan ara a Palafrugell, el que es havien fet, que havien tingut èxit, i totes havien nascut d'allà mateix.
6: I com va ser el teu final en el grup de festes?
7: Bueno, jo vaig voler fer claudicar l'Ajuntament després del judici. Volia que es rebaixessin els de l'Ajuntament a demanar perdó, i al final, com que haguessin perillat les festes, perquè es havien fotut en plan tossut de que o es rebaixaven i reconeixien que es havien passat amb nosaltres o aquell any no s'organitzaven festes, i dintre l'Ajuntament, si no tinc mal entès, ja hi havia entrat algun del grup que ja es havia convertit en polític, vaig decidir deixar-ho córrer i que es tirés endavant qui volgués, però aquell any ja vaig deixar-m'ho córrer. No vàrem acabar bé, perquè en Sunyer a mi em havia amenaçat a través de la Diputació, que llavors era el president de la Diputació. Me'n recordo d'un dia sortint d'un enterrament que els hi va dir a tots que em fotria, que em perjudicaria tot el que pogués. I va haver un moment que vaig dir, prou, perquè això acabarà malament, i tampoc m'interessa que les festes no es facin, per tant, si el problema sóc jo, m'aparto. I la veritat, me'n vaig apartant, però no me n'he desvinculat mai. Vull dir, he anat sempre a tots els actes, he fet fotos de tot, i sempre que m'ha necessitat he ajudat amb el que fos. Però realment, el 2001, estàvem molt i molt cremats, perquè organitzar les festes de primavera 3 anys seguits, anant a judicis continus, vàrem anar 4 vegades a la Bisbal i amb la d'acusació de que ens fotrien a la presó, de, bueno, i més sapiguent que la família de l'accidentada estava d'acord amb resoldre-ho d'una manera pacífica, pensa que la nit del coet, de l'accident, la filla de la que es va morir va dormir a casa, eren amigues de la Marta, de la meva filla, i que la relació que hi havia va ser en un accident i ells ho sabien i no volien perjudicar-se. Inclús el dia del carrusel d'aquell any, que es va fer més tard, les autoritats no varen venir al palco, en canvi la família sí que hi era. Se'ls va fer un reconeixement i la família era al palco. En canvi l'Ajuntament es havien fotut de culs i...
8: Bueno, és l'episodi negre
7: de les festes, que la veritat, home, ens en recordem perquè va ser un trencament i va fer que es cal plegar jo tot un equip que me seguien a mi o que va aprofitar l'ocasió que jo plegava per plegar, i les festes va haver uns anys que es varen anar mantinguent, però...
8: Això et volia dir. Després va
7: un nivell...
8: haver-hi una mica de declivi, sí, durant uns anys. No?
7: Després es va desaparèixer el grup, es va voler tornar a muntar mig artificialment, no hi havia... Que per muntar unes festes d'aquesta envergadura, ja dic, pensa que nosaltres el dia del carrusel, perquè hi ha una cosa que no hem comentat, tota la gent... Nosaltres teníem un magatzem llogat a Can Muntada, que tots els enfostissats de les festes majors de tot el barri, que n'hi havia 3, els teníem nosaltres allà. Totes les tanques, 160 o 170, eren allà. Les taules, totes les grielles de fer les sardinades, tot era nou. L'Ajuntament no tenia absolutament res. No tenien cap material. Quan necessitaven alguna cosa, ens ho havien de demanar nosaltres. I això feia que quan algú volia muntar un acte a Palafrugell, l'enviaven amb nosaltres, nosaltres li garantíem un mínim de subvenció, un recolzament organitzatiu, i, a canvi, ell el que havia de fer era entrar al grup de festes i col·laborar el dia del carrusel. Llavors, el dia del carrusel érem 130, 140 o de grup, més un centenar més de voluntaris. Hi havia 200 i pico de persones venent paperets, controlant cantonades, venent samarretes, fent de totes, que ens permetia el carrusel. En aquella època guanyava més d'un milió de pessetes el dia del carrusel, que ara no s'hi guanya ni un duro.
8: No, el carrusel, de fet, es deia que les festes va haver uns anys que d'allò és l'única cosa que no s'ha deixat de fer mai.
7: No, el carrusel, menys l'any de la pandèmia, s'ha fet sempre. L'altre ha anat variant, coses amb més intensitat que altres. La desfilada de models també va ser... La primera desfilada de models que es van fer a Palafrugell es muntava la Creu Roja als Ametllers. I va durar, penso que en 6 o 7 anys. L'última vegada va coincidir que va ploure 3 vegades seguides, anava reprogramant i cada vegada plovia, i al final quan es va aconseguir fer es va deixar de fer ja per sempre. I després va reemprendre's amb el grup que es feien el dilluns, i realment eren unes desfilades espectaculars a l'embalat.
8: Jo havia sortit, no me'n recordo, amb els peques.
7: Sí, sí.
8: Però crec que es feia el pavelló de patinatge quan jo hi sortia.
7: Es feia el pavelló. Bueno, primer es havia fet a l'embalat i després es va fer en el pavelló. Quan es va deixar de fer embalat, es va fer en el pavelló de patinatge.
8: Bueno, estem aquí també per parlar de les festes, però com és habitual és per parlar de tu. Jo crec que hem fet un bon repàs del tu de amb les festes. I ara jo crec que, bueno, podríem parlar una mica també d'en Paco, fotògraf, no? Una mica. Qui és? Perquè, per qui no ho sàpiga, que jo crec que ho sap tothom, en Paco és la persona de Palafrugell que té la base de en aquest cas, de fotografies més gran, jo crec que més gran de Palafrugell, amb diferència.
7: No pas sols de Palafrugell, segurament.
8: Bueno, Palafrugell i comarca, segurament.
7: Bueno, la fotografia, jo, igual que amb edicions vaig a Empordà, amb el Crònica d'un any, teníem... Jo, la meva obsessió sempre ha sigut de guardar-ho tot. Jo des de... Si a casa hi ha les llibretes de quan anava al col·le, que sense ni una falta d'ortografia ni un guixot, perquè eren llibretes gruixudes, que unes diferents que comprava a Can Paler, i si m'equivocava l'última fulla, com que no hi havia típics, la tornava a repetir tota. Per això vaig acabar amb els estudis amb uns cursets de... que llavors eren tècniques mercantils, i ensenyança general bàsica, perquè no donava per més. Anava repetint cada curs, repetia les llibretes i tot el que fèiem 10 vegades. Però la meva obsessió sempre ha sigut guardar-ho tot, dades, papers, anotacions, tot. Tinc una quantitat de material de boig. I la fotografia, doncs, em permetia veure-ho.
8: D'on et ve el tema de la fotografia?
7: D'això, precisament, de veure un paisatge que canviava, unes coses que a mi m'agradaria retenir i que no podia retenir perquè només quedaven a la memòria, i vaig comprar una màquina, una Olympus, en Puignau, de segona mà, i són les primeres fotos que vaig fer, que són de l'any 69, 70, però molt poques, i després a partir del 72 sí que ja intensifico la feina. I després també hi va ajudar-hi molt dues coses. Una, que el Crònica d'un any, també ho he explicat diverses vegades, va néixer perquè érem els corresponsals del Punt Diari a Palafrugell, en Santi Massaguer era el corresponsal, i teníem un petit equip, hi havia en Pep, jo, hi havia en Moner, bueno, hi havia una sèrie de gent, i el Punt Diari ens publicava una foto d'un acte concret, la majoria no ens els publicava, teníem una quantitat de material que no es podia utilitzar, i un dia va venir a casa, va tocar el timbre, un viatjant de... Llavors, aquella època, el que després va ser d'edició en 62, i em penso que aquella època era Enciclopèdia Catalana, per oferir-me un resum de totes les notícies que havien passat a Catalunya durant l'any. I no li vaig comprar, no m'hi vaig subscriure, però com va sortir de casa, vaig agafar la moto corrent cap a Can Santi Massaguer i vaig dir, ja tinc la solució per poder enquivir tot aquest material que generem a Palafrugell i que no sabem com fer-lo servir. I en Santi s'hi va posar, com a cap que era de la corresponsalia, s'hi va posar davant i es va tirar endavant el primer Crònica d'un any, que va sortir sota el patrocini, sota l'ombra del Punt Diari durant uns anys, els primers anys. Això era una cosa, el que va motivar que anéssim encara a més llocs a fer fotos. I la segona era que jo havia treballat a Correus. A Correus vaig conèixer l'Agustí Saragossa, que era editor de postals, que tenia un estoc a casa seu de boig, perquè com van néixer les empreses grosses, en aquests petits fotògrafs que venien postals dels pobles, els varen escombrar, i me va oferir, si a les tardes volia vendre-li aquell estoc de postals que tenia a casa seu. I jo vaig començar, anant amb una moto, 16 anys, a vendre-li postals a les plages, però realment és que el que li quedava era el dolent, el que no s'havia venut en el seu moment i costava molt de vendre. I se'm va enterar que venia postals en forns, un altre fotògraf de clàssic d'aquí a Palafrugell, que se'n va anar a viure a Sant Antoni, i en forns era el representant de Postal Internacional Color. Bueno, no, primer era Campanyà i Puigferran, en Zip, aquests famosos fotògrafs que ara han editat llibres sobre la Guerra Civil, que eren els corresponsals dels millors diaris a l'època de la Guerra Civil i que havien amagat les fotos perquè no volien que es veiessin. I jo treballava per ells, per en Campanyà i en Puigferran, que val a dir que vaig assistir als enterraments i els vaig conèixer a tots aquests personatges. I a través d'això vaig començar a vendre postals. Me van venir a buscar per tenir la representació d'aquesta zona, de les postals. I com que el fotògraf que venia, o era el fill d'en Puig, Puigferran, o bé era un senyor que venia amb una furgoneta carregada de testos per decorar el paisatge i fer-lo més maco, però sempre anaven a fer les fotos d'allà mateix. I no en l'època...
8: A 13.
7: Sí, en l'època que convenia fer-los. A lo millor un dia, mira, hi ha unes postals fetes aèries de la platja del Portbou amb l'embalat de les primeres habaneres plantat a mig de la platja, perquè el dia que llogaven l'avió, passava l'avió, i el dia que llogaven el fotògraf, passava el fotògraf. I va ser com vaig començar també a fer paisatge. Val a dir que de diapositiva de tota la Costa Brava, això sí que agafava tota la costa, inclús Peníscola havia fet alguna vegada, i Menorca, i deu haver-hi com 60 o 70 mil diapositives de la costa d'aquests anys que són interessants perquè ja ha canviat tot tant i tant. I va ser amb això que també vaig acabar de rematar-ho amb la fotografia de paisatge. O sigui que la fotografia vaig entrar per dos camins. L'econòmic, que era el del paisatge, i l'altre, que era per deixar constància de lo que passava pel projecte.
8: Mira, és el que t'anava a preguntar. Clar, la part econòmica la vas sustentar amb aquesta fotografia de postals, etc. Però clar, hi ha una altra part, que és la d'anar sovint a tots els actes, o quasi tots els actes que es fan a Palafrugell, d'una manera... Bueno, no sé, jo ho entenc així, totalment.
7: No m'apaga ningú, no.
8: Això, no, perquè avui dia ja la gent més jove, qui més qui menys, tothom cobra una mica, i és algo que has fet durant molts anys.
7: Jo el que sí he tingut molt clar és de no trepitjar mai la feina dels professionals. No he fet mai, em penso que en tota la meva vida he fet un casament, dos casaments, un que va ser la Púria Barca, que estava en l'equip del Crònica d'un any i volia quatre fotos de record, i la May Castells, que llavors era la secretària del grup de festes, Bueno, és igual, ja t'ho diré demà. Ja sembla el dels noms. La Maribel Cano, carai. Els tres que els he fet fotos pels casaments. No he volgut fer mai ni casaments, ni batejos, ni res, de res, de res. Tot el que podia perjudicar amb algun professional que s'hi guanyava la vida, n'he fugit sempre. He fet coses que realment jo havia d'anar-hi per cobrir l'acte i després sí que els hi passava les fotos, o en un principi tenia una mena... una cosa rara muntada que portava fèiem una mena d'àlbum i deixava els negatius a Fotoprix i passava la gent allà, triava, i si els hi cobraven 50 cèntims me'n quedaven 15 per mi. Bueno, alguna temporal que al final es va deixar córrer perquè ens fotia més feina que encara hi perdíem. I no, si tinc piles, a part de l'arxiu històric, per dir alguna cosa, hi ha caixes i caixes de material sobrant d'aquests àlbums que sense guanyar-hi gaire res, vol dir que hi perdies perquè la meitat de fotos no es venien.
8: Suposo que ets conscient que gràcies a tu, l'última part del segle XX i gran part, suposo, del segle XXI a Palafrugell, és a dir, ara avui en dia tothom fa fotos, però segurament, però més als anys 80 i 90, gràcies a tu, vull dir, hi haurà arxiu fotogràfic. Ara ho tenim present, però d'aquí, jo què sé, 70 o 80 anys, ja m'entens?
7: No, i abans, perquè mira, 50, hi ha coses que sí que han servit per les revistes, pels diaris, pel Crònica d'un any, però després hi ha una part que no, que és les obres, per exemple. No hi ha obra grossa que s'hagi fet a Palafrugell que no hi hagi anat des dels fonaments o des d'abans dels fonaments fins que s'ha acabat. És impensable el que hi arriba a haver. Des de Can Grau fins a tot el polígon industrial, els supermercats...
8: Ho tens apuntat on te toquen a... El mes que ve toquen aquí.
7: Abans va haver una època que l'Ajuntament enviava el cartipàs dels plens i de les comissions de govern i d'urbanisme, i allà veia allà on t'havia donat llicència d'obres i podia anar-hi. Després no sé què va passar alguna vegada, però Sant Raguant, que va començar a dir que no en teníem que fotre res, i ho varen treure, varen deixar d'enviar-nos. Però tenia caixes i caixes de tots els resums dels plens i de les comissions.
8: Clar, però els plens, tu ja sabies, tu arribaves allà, entraves i ja està, entenc.
7: No hi anava, normalment no hi anava. En els plens...
8: O actes d'aquests...
7: Si no és un acte molt que sigui un ple extraordinari d'alguna cosa, i anava al principi per fotografiar tots els polítics i algun dia de tant en tant, però no en els plens. En política no m'hi he volgut fotre mai. Jo sempre dic que si vols perdre credibilitat, posa't en política. Si jo ara al carrer trobo qualsevol i em foto de discutir d'una obra, d'un projecte, d'alguna cosa que ha anat malament, tinc una opinió i me l'escoltaran. Si estic a dintre un partit polític, la gent diu, sisclar, aquest, com que és d'aquests o és dels altres, i la teva opinió deixa de valguer res. Això ho he tingut sempre clar.
8: Tens raó.
7: I me n'he apartat sempre de la política. Ja dic, i amb el grup de festes, el que entrava en política automàticament sabia que havia de plegar. I quan es va deixar de fer, que va ser amb la Montse Bonet i amb Emilio Ferrer, la cosa no va anar com havia d'anar, perquè és que tenien el cor partit, i quan parlaves una cosa a reunió, al cap d'unes hores ja ho sabia qui no havia de saber. A vegades anaves de farol i ja no podies anar de farol perquè ja sabien que si deien que no, acabaries fent-ho igual. Per tant, experiència política poca. Ja. I cobrar dels polítics tampoc, mai.
8: I amb el tema de la ràdio ja has tingut...
7: Bueno, vaig viure als principis, so. Tinc fotos de l'Ajuntament quan encara no hi havia ni emissora ni hi havia res. Que tinc... Hi ha un negatiu que el té de tenir... El tenia en Santi Massaguer i he insistit amb la vídua, diu que s'hi posarà un dia d'aquests a veure si és veritat, perquè té material d'en Santi, de fotografia, abans de que nosaltres ens hi dediquéssim, que seria interessant poder recuperar-lo i donar-lo a conèixer. Però també tenia els negatius dels primers anys aquests del Punt Diari, que ells els anava a buscar a Girona i se'ls acabava, i que eren d'en Berta, d'en Pep Bofill o meus. I en aquests hi ha d'haver ni un que vaig anar a cal Policrom, que llavors estava a l'emissora allà enmig d'aquells dipòsits d'àcids sulfúrics i de netejar metalls, i allà s'emetia des d'allà. I jo hi vaig anar a fer fotos un parell de vegades, i aquestes fotos són d'aquests negatius que conserva ara a casa seu l'Isabel, la dona d'en Santi Massaguer. Oh, una anècdota que no sé, suposo que se'n recorda. La primera emissió de televisió que hi va haver-hi, en tot Catalunya, o quasi, va ser el veí de cal Policrom, que era en Lluís Lozano. Tothom se'n recorda de que un dia, emigant, no sé si era el Telediari o que era el Vespre, es va tallar l'emissió i va sortir en Lluís Lozano sentat en una taula dient «Beba Coca-Cola!». I es va tallar.
8: En Lluís Lozano és en Lluís Lozano, que m'imagino.
7: En Raupes.
8: Que va morir l'any passat.
7: No.
8: Jo t'ho deia, jo coneixia un...
7: És el rei dels tirans.
8: Vale, doncs no el
7: encara,
8: conec.
7: Encara corre.
8: Vale, no el conec.
7: I al cap d'un rato torna a tallar i diu «Les he dicho que beban Coca-Cola, coño!» i pam, com de puny a la taula. Vale. No sé què li va passar. El varen repassar i prou. Potser si hagués sigut ara, hauria rebut de tots cantons. Però... Va parar l'emissió de televisió per dir que bevessin Coca-Cola. Eren altres èpoques.
8: Hi ha alguna faceta més que vulguis destacar? Digues, no.
7: Per
8: si m'he deixat alguna
7: cosa. Bueno, no, segur, perquè col·leccionista ni t'ho imagines. A casa tothom que ve queda parat perquè ho col·lecciono tot. A la que en tinc dos d'una cosa ja els col·lecciono. Però tinc un avantatge o una desavantatge. Ara, ahir vaig anar a dormir 3:45, però abans d'ahir també, i l'altre, i l'altre, i l'altre.
8: Has de dormir més.
7: I és de què? Tinc les coses molt i molt ben ordenades, molt i molt ben posades, i fa goig. Tot el que tinc jo, si fos a piles i mal fotut, no tindria cap valor.
8: Puc donar fe que està tot molt ben ordenat. És veritat.
7: Caixes i caixes i... Bueno, amb tot. I l'avantatge que hi haurà també és que el dia de demà vagi per allà on vagi a parar, ho tindran fàcil, de guardar-ho i de consultar-ho i de saber cada cosa allà on és. De les fotos, d'ençà que hi ha el digital, tinc una mena d'enciclopèdies que hi ha el dia, el poble, l'acte que era i de tal número, tal acte de negatiu. Tinc identificats, si no tinc poder, 20.000 persones, 20.000 poder nom, però 10 o 12.000 amb carpetes individualitzades, amb noms i cognoms, i de què fan, o de què feien. I això també ajudarà el dia de demà amb la intel·ligència artificial a que amb aquesta base de dades podràs identificar molta gent que amb grups o fotos de carrer que podràs qui eren, identificar no? Qui eren, que no hi haurà necessitat de a cada foto detallar-ho ara, que és impossible, no podria per fer-ho.
8: Creus que una selecció d'aquest material podria formar part, no sé, d'un museu, d'una exposició fixa? Evidentment no tota, perquè l'altra haurà de... Vull dir...
7: Jo sóc conscient que hi ha coses que són ben bé de col·leccionista. Ara m'estava rinant el cap fa molt de temps, a través del 4D o la intel·ligència artificial o alguna cosa, d'una col·lecció, per exemple, de llaunes de begudes que tinc, que hi ha totes les primeres llaunes que es varen fer al país i de les primeres mundials, tinc molta i molta llauna. Jo sóc conscient que jo no puc anar a un arxiu. Però sí que busco la manera que allò d'alguna manera es pugui escanejar o es pugui deixar constància de que hi era i després, si es vol cedir o donar a algú d'aquests grans col·leccionistes que hi ha, que allò vagi per tallar. però és clar, hi ha caixes i caixes de bolígrafos, de clauers, però clar, la majoria estan relacionats amb Palafrugell. La col·lecció de clauers d'entitats d'aquella època que era moda de Palafrugell és de boig, i d'empreses, i posagots, i de posagots, si no n'hi ha 15 o 20.000, no n'hi ha cap. Hi ha tota una sèrie de coses que ja sóc conscient que podem un arxiu no hi han d'anar-hi. Poder la solució seria muntar una mena de fundació, segons què, els documents i fotografia i programes i aquestes coses, doncs que realment es conservessin, i el que són objectes que no tenen un valor, no ho sé, i és que hi ha coses, ara estava rumiant, hi ha caixes per ordre de Bassadari, amb tots els sobres de correspondència d'empreses de Palafrugell, de les antigues, des del més antic fins a l'actualitat. El sobre que m'arriba, que ara ja n'arriben pocs, amb anagrames i coses de Palafrugell o de la comarca relacionat, no sé, els mils i mils que n'hi ha també de sobres d'aquests. Hi ha de tot. És que tot el que puguis imaginar... a casa hi és.
8: No sé, s'ha de trobar... Suposo que algun dia s'haurà de trobar una solució.
7: És un bon lloc...
8: No, la solució ja hi és ara, però vull dir...
7: Ha de ser un bon lloc per poder consultar tota una època,
8: correcte.
7: Perquè hi és tot, des de l'escola, les factures, els tinc totes des de la primera, que era una màquina d'escriure, Olivetti, que me'n van comprar a casa, des d'aquella factura els tinc absolutament totes. I aquestes últimes, que ja no s'envien, els separo per carpetes. I els tiquets de compra dels súpers o del que sigui, com que desapareixen perquè és paper químic, els escanejo tots i estan guardats per temes, carpetes i anys. O sigui, pots fer una evolució de preus que hi ha hagut... s'ha de veure per creu.
8: No, és increïble.
7: Encara no entenc
8: no sé,
7: com he tingut temps de fer tot això.
8: Sí, n'han adormit en tard. Bueno, ara ja per acabar, això són les preguntes habituals. És que me diguis una cosa del Palafrugell actual, una que creguis que funciona bé i una altra que és millorable. Deixem-ho així.
7: Bueno, hi ha molta voluntat, devia estar aquesta última legislatura, el que passa que no sé per què la gent va plegant i arribarà un moment que, esclar, al nivell hi ha gent que estava a les llistes a últims perquè volien ser-hi simbòlicament, no tenien cap interès en entrar a l'Ajuntament i acabaran entrant-hi. Jo hi ha una cosa que m'ha quedat, i fa anys, que ho estic dient des del primer moment, és de que la solució de l'aparcament a Palafrugell, que no s'ha trobat, perquè aquests aparcaments dissuasoris no serveixen per res, o per poca cosa, o per el servei d'alguna entitat que hi ha a la vora que ho aprofita, el casal, deixant tot el marge d'arbres, deixant, si vols, tot una rastillera, tot vol, aparcats amb bateria, en el centre del casal, una planta o dues d'aparcament, solucionaria per sempre l'aparcament del centre de Palafrugell i la vida comercial del poble. No s'han atrevit a fer-ho pels veïns, per el que vulguis.
8: Tipo de pàrquing com el que hi ha a Calella, per dir-ho així, perquè ens entenguem.
7: Un pàrquing... No,
8: perquè cap a baix em sembla que no es pot fer.
7: No, hi ha molta aigua. Amb alçada no es necessita com un bloc de pisos. Llavors, si això se centra en el mig de l'aparcament, no farà cap nos en els laterals, que poden quedar amb l'espai que es vulgui, i seria la solució definitiva. Això n'és una. I la segona, no voler reconèixer que allò de la carretera Vella va ser la cagada més grossa que s'ha fet a Palafrugell, i que allò hauria de ser com una ruta alternativa, si vols tu, a peu, amb restriccions una mica de però que ha de poder servir. La carretera Vella ara no la fan servir ningú, ni els ciclistes ni els que van a peu.
8: Per anar allà al minigolf i prou.
7: Per anar al minigolf i prou. I això ha quedat morta del tot. És un merder a l'estiu quan hi ha el Festival de Cap Roig o alguna activitat, les Havaneres o el que sigui, perquè molta gent ja venia per la carretera Vella i se saltava el tros final de l'autopista i aquells 6 o 7 passos de peatons que hi ha fins a l'Hotel Alga, i evitaria una... que jo no sé que no hi ha hagut bufetades, perquè arriben al final de l'autovia amb 2 carrils, tots volen girar cap a Calella, o la majoria, i allà hi ha pitos i flautes i tot el que vulguis, i ja dic que encara no hi entenc que no hi ha hagut més accidents. O atropellat algú que passa pel pas de peatons que hi ha just a darrere. Passant per la carretera Vella a partir de certes hores o regulant-ho d'alguna manera, El que passa és que s'hi han gastat molts de calés i els dos polítics que van ser els que ho van portar endavant no han volgut baixar mai del burro dient que allò era una gran obra. Allò és una merderada. Això...
8: Va, digue'm algo que funcioni bé.
7: No. En general, tot el que és cultura, tot el que és comerç, tot el que és... funciona bé al poble. Jo he tingut un problema, sempre. És que, com a coordinador de les festes de primavera, la meva feina sempre era buscar els defectes.
8: Ja.
7: Llavors, tot el que la gent trobava que era perfecte, que era una organització que ens venien a copiar, ens copiaven els cartipassos, jo hi trobava defectes cada any.
8: Bueno, perquè hi eres a dins.
7: I ara. Continuo fent igual. Vaig a una conferència que no me n'entero ni de què parlen, però quan algú foto... Llavors, tot el que la gent trobava que era perfecte, que era una organització que ens venien a copiar, ens copiaven els cartipassos, jo hi trobava defectes cada any.
8: Bueno, perquè hi eres a dins.
7: I ara... Ah, ja, ja.

0: M'ha agradat. Doncs, si no n'hem parlat, és això. Si no hem parlat d'aquests temes, és perquè realment funcionen.
1: Paco, moltes gràcies.
0: Bueno,
1: no sé si vols afegir alguna cosa.
0: T'he deixat posar poc peu, perquè jo com que li foto marxa...
1: No, no, la meva feina aquí, la meva feina és anar orientant, no donar l'opinió a lo just.
0: Ens deixem moltes coses.
1: Ja ho sé, ja ho sé.
0: L'època escolar és per fer un llibre, perquè la gent ni s'imagina el que passava a les escoles d'aquella època, la gent no s'atreveix a dir-ho, en tots sentits. Vull dir, ara es parla dels professors, però és que... les palisses, les dejuneies amb braços en creu i llibres i fotent-te clatallots i de guardar com podaven els arbres, guardar les cimes per fotre-te... Bueno, això, i anaves repassant classe a classe i fins arribam a Joitant, arribant amb Bonai, que era un tros de pa que se'n fotia tothom d'ell, el resto, cada classe anava pitjor. I com això, molts altres temes, els jocs de carrer, ja no en parlem de l'apartat sexual, que en aquella època era l'època que ballaves amb els colzes empotrats en el pit perquè no t'acostessis, i bueno, ja...
1: Hi
0: hauria molt a parlar.
1: Deixem-ho aquí i acabem
0: bé. Acabem bé.
1: Gràcies, que, bueno, que puguis gaudir també aquests dies de festes. Ja sé, amb la càmera a sobre, segurament.
0: Sí, no, ja tinc l'esquena moldada abans de començar.
1: I per molts anys.
0: Merci, vinga, gràcies, bon dia.
1: Ens escoltem ja en el pròxim podcast, que serà el darrer de la temporada, amb una persona, personatge que té molt de flow i que segur que coneixereu tots. Que vagi molt bé.
2: Retrato amb Francesc Niell. Has escoltat un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat. Restaurant Can Pere, de Begur. L'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana. Carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
3: 64enes, festes de primavera de Palafrugell. Programa d'actes, divendres 29 de maig. Pregó i sopar popular, festes de primavera a les 21 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Pregó a càrrec de Ramon Plaja i Maria Plaja. Presentació i justificació del cartell a càrrec del seu autor, Gerard Soler. Sopar popular i actuació de Miquel del Roig. Dissabte 30 de maig, vermut literari Josep Pla. Passàvem les hores a les 11 del matí al Calau Bar de Calella. Baixada de carretons a les 12 del migdia des del Molí de Vent. Organitza Consell Municipal d'Entitats Juvenils i jornada de portes obertes de 16 a 21 hores a la nau dels Carrosaires. Diumenge 31 de maig, 40a marxa de la Garoina. Sortida a les 8 del matí des dels Amallers. Organitza Agrupació Excursionista de Palafrugell. Activitats carrossaires a partir de les 10:30 del matí a la plaça de l'Armengarda, plaça petita de Can Màriu. Sigues carrossaire per un dia. Remake Carrusel 2025 i presentació i reconeixement d'iniciatives escolars. Organitzen Associació Colles Festes de Primavera. Tercer campionat de botifarra a les 16 hores al Centre Fraternal. I Oxygen Fashion Show, 18 hores, Papelló Poliesportiu, quarta desfilada de moda.
4: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de...
5: Ferreteria Palafrugell, eines per a la construcció, mecànica, jardineria, pintures... Carrer Mestre Sagrera 31 de Palafrugell.
6: Can Coucou, vine a celebrar la festa amb un bon àpat a la nostra terrassa. El pas elevat de la carretera de Palafrugell a Palamós, entre les dues rotondes, Mont-ras.
5: Electrònica Madí, venda de televisors i petit electrodomèstic. Reparació de televisors, al Camp d'en Prats de Palafrugell.
6: Montgrup Pneumàtics, tot amb pneumàtics. Equilibrat, alineat de direcció i mecànica de l'automòbil. Carretera de Palafrugell a Llofriu, zona de la Fanga.
2: Escoltes Ràdio Palafrugell.
7: I ara arriba Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.

0: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc, carrer Picasso 50, cantonada carrer Barri Cibuixó de Palafrugell. ASB Motor.
1: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.
2: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
3: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
4: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El Certificat de Professionalitat de Socorrisme en Espais Aquàtics Naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
5: Ens ha arribat un camió de plats de dutxa en resina de totes mides i colors per liquidar preus de buixeria.
6: A on?
5: Al reydelarajola.com.
6: A on?
5: Al reydelarajola.com.
7: El senzill d'avançament del 12è àlbum d'estudi de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, is The Fate of Ophelia, una clara referència al personatge d'Ophelia de Hamlet de Shakespeare.

27 anys a l'esquena i té més èxits que ningú, o almenys molts, a la nostra sintonia. És la cantant de Pennsylvania, Sabrina Carpenter. Des del seu àlbum anomenat Man's Best Friend, ens arriba el quart senzill que n'ha publicat. La cançó anomenada House Tour

en Fran, en Múnia i en Jordi des del Garraf. Es fan dir Montserrat i Meritxell i ens porten el seu estil festiu, desenfadat i carregat de bona energia. Aquesta cançó que escoltem porta el nom de Candela. Des del seu darrer treball discogràfic, Lo Bello y lo Roto, el cantant sevillà Beret amb Nadie Más Te La Cree.

0: Aquesta és la música de l'Oreja de Van Gogh, que feia des del 2020 que no traien res nou. El primer senzill d'en Tensar del retorn de Maya Montero. La cançó Todos Estamos Bailando, la misma canción.
1: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
0: Sonats, el Festival de Comèdia de la Costa Brava torna més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 9:45 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats, vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
2: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
3: Restaurant Cafeteria Darkom, cuina i pastissos marroquins, especialitat del xef Redouane, amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begú, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
4: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
5: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
6: 64enes, festes de primavera de Palafrugell. Programa d'actes, divendres 29 de maig. Pregó i sopar popular, festes de primavera a les 21 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Pregó a càrrec de Ramon Plaja i Maria Plaja. Presentació i justificació del cartell a càrrec del seu autor, Gerard Soler. Sopar popular i actuació de Miquel del Roig. Dissabte 30 de maig, vermut literari Josep Pla. Passàvem les hores a les 11 del matí al Calau Bar de Calella. Baixada de carretons a les 12 del migdia des del Molí de Vent. Organitza Consell Municipal d'Entitats Juvenils. I jornada de portes obertes de 16 a 21 hores a la nau dels Carrossaires. Diumenge 31 de maig, 40ª marxa de la Garoina. Sortida a les 8 del matí des dels Amallers. Organitza Agrupació Excursionista de Palafrugell. Activitats carrossaires a partir de les 10:30 del matí a la plaça de l'Armengarda, plaça petita de Can Màriu. Sigues carrossaire per un dia. Remei Carrusel 2025 i presentació i reconeixement d'iniciatives escolars. Organitzen Associació Colles Festes de Primavera. Tercer campionat de botifarra a les 16 hores al Centre Fraternal. I Oxygen Fashion Show, 18 hores, pavelló poliesportiu, quarta desfilada de moda.
7: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
8: Wintec, especialistes en tot tipus de tancaments en PVC i alumini, mosquiteres, mampares de bany, pèrgoles i tendals. Carrer Barris i Buixó de Palafrugell, al costat de Correus.
9: Aurisol, centre auditiu, revisions auditives gratuïtes i a domicili, finançament sense interessos. Treballem amb les millors marques del mercat. Carrer Tarongeta 17 de Palafrugell, davant del cel obert.
10: Grup PAC, corredoria d'assegurances. Som la primera corredoria d'assegurances a nivell estatal, amb tot un seguit d'opcions a mida de tothom, amb diferents companyies. Carrer Mestre Sagrera 47 i 53 de Palafrugell.
11: Palafrugell Garden Center. Venda de tot tipus de plantes d'interior o exterior, així com complements de jardineria per fer del seu jardí i de la seva casa un espai verd. Carretera de Llofriu a Palafrugell, al costat de la Rotonda. Comarcal 66, quilòmetre 0.

0: tercer senzill del seu disc anomenat Play, i en aquest cas Ed Sheeran s'acompanya amb els sons d'un altre país diferent, un estil de música com són els indis. Sapphire es diu aquesta cançó, que també és un altre dels grans èxits d'Ed Sheeran.
1: Top 50 amb Rafael Corbí.

Aquesta que escoltareu és una cançó anomenada Folded, de la cantant de Califòrnia Kehlani, una cançó del passat 2025, però que ha tornat a triomfar gràcies als Premis Grammy d'aquesta temporada.

0: Aïllaments Jusgon. Aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
1: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
0: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
1: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
0: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Aquest diumenge, 31 de maig, a la tarda, entre les 4 i les 8, al Centre Fraternal de Palafrugell, tercer campionat de botifarra. Les inscripcions s'han de fer fins al 30 de maig al web centrefraternal.cat o presencialment a l'oficina del centre. I el 31 de maig, fins a una hora abans de l'inici, seguirà el sistema suís amb 5 partides de 8 dats. Hi haurà premis pels primers classificats.
4: Restaurant Campera, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
2: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: La vida a Palafrugell passa pels micròfons de Ràdio Palafrugell cada matí. En Rafel Corbí ens emporta protagonistes i selecciona la música que necessitem escoltar.
1: Quines històries d'amor més boniques, sens dubte, amb Antònia Font i Calgari 88. Així és la vida. Comencem el matinal musical informatiu de la sintonia de Ràdio Palafrugell.
0: Així és la vida, amb Rafel Corbí, de dilluns a divendres a les 11 del matí.

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà. Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
1: 45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa, a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
1: Tecomac. Venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell.

0: mare que te va parir.
1: Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

0: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
1: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
0: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
1: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell.

allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: raro.
1: Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Hola, bones! Aquest és un missatge per tots els joves de Palafrugell. Des del Departament de Joventut estem elaborant el nou Pla Local de Joventut. És per això que us demanem la vostra participació a través de les enquestes que trobareu a l'Instagram de Can Genís, Joventut Palafrugell, i si no, també a través del portal Decidim de l'Ajuntament de Palafrugell. Us animem a tots a participar i dir la vostra de cares al proper Pla Local de Joventut. Seguim!
2: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Escoltes podcast?
1: Realment, a nosaltres no ens han educat sexualment, diguéssim. Jo crec que el perill que hi ha és que els joves, el referent que tenen és el porno.
2: Jo penso que molta gent jove el que no fa és parlar amb els pares, o els pares parlar amb els fills.
3: Jo sé que els puc parlar de tot, però no els hi parlo de tot.
4: Ells al final doncs, els fa una mica de vergonya, ja utilitzo aquestes paraules.
5: Potser perquè amb els amics tens com més confiança, pots parlar obertament.
0: Lubricant.
6: El podcast sobre educació sexual per a famílies de Ràdio Palafrugell i Can Genís, amb José Yepes.
7: L'educació sexual no només és ensenyar a posar un preservatiu.
8: No és només coneixement pràctic, sinó que són aspectes cognitius de com pensem, de què ens imaginem, com ens imaginem, aspectes emocionals, què sentim, com ho sentim, quan passa determinades coses, què ens passa per dins també, no? Aspectes també físics de coneixement del propi cos i del cos aliè i aspectes completament socials.
7: Perquè si una cosa té la sexualitat és que és extremadament social.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.

Frugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Mm-hmm. 45 anys amb Ràdio Palafrugell.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

0: Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
1: Aïllaments Jusgon. Aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
3: Escoltes Ràdio Palafrugell.
4: Un altre cop t'he trucat, és una merda que hagis marxat. Tant cop la vida et porta on menys esperaves.

0: Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Camp d'Embrats,
1: La Sauleda,
0: La Punxa, Mas Mascot, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

0: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
1: Diputació de Girona.

0: Bona tarda, són les 5. Com sempre a aquesta hora comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit equip viari. Carmina Malagarriba, bona tarda.
1: Les vies que presenten més retencions a aquesta hora són diferents trams de la P7. Entre Castellbisbal i Martorell en sentit sud, Sant Cugat del Vallès, en sentit nord, a Barberà del Vallès, en sentit sud, i també de Mollet del Vallès a la Roca, en sentit nord. També molt congestionades les rondes barcelonines, especialment la ronda de dalt de Pedralbes al passeig de Valldaura, en sentit Besòs, i la ronda litoral de la zona franca a la Barceloneta, també en sentit Besòs.
0: Es reprenen les negociacions del conflicte laboral de l'ensenyament. El Departament d'Educació arrenca reunions bilaterals amb els diferents sindicats implicats. Hi ha hagut acostaments en diferents matèries, però especialment es mantenen diferències salarials, tot plegat en una nova jornada de mobilitzacions i de vaga de docents avui al Penedès, al Garraf i al Baix Llobregat. Les proves de selectivitat tindran un sistema per detectar l'ús fraudulent d'aparells electrònics, com ara telèfons mòbils, rellotges intel·ligents i altres dispositius. D'altra banda, el Departament d'Universitats preveu que la visita del Papa, que coincideix amb les dates de les proves, no afectarà la mobilitat dels estudiants. Pedro Sánchez evita pronunciar-se sobre les investigacions judicials que han esclatat al seu voltant i fa valer les polítiques que ha impulsat el govern espanyol per tancar una setmana negra al PSOE. El govern incrementa el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis dels 35 als 40 anys. Cobreix el 20% del valor de l'immoble, no té interessos i no s'ha de tornar fins que no s'ha acabat de pagar la hipoteca. Sovint resolen el problema d'haver de pagar una entrada per accedir a un habitatge. L'OTAN condemna la caiguda d'un dron rus contra un edifici d'habitatges a Romania i promet que defensarà cada centímetre de territori aliat. L'incident amb dos ferits és la repercussió més greu fins ara de la guerra d'Ucraïna en un país membre de la Unió Europea i l'OTAN. Romania expulsarà el cònsol rus a la zona. I acord partirà endavant la modernització del canal d'Urgell, que es farà segons ho vagin demanant els regants. Després d'ajornar la votació per decidir-ho, govern i junta del canal obren una nova via per desencallar el projecte. Sant Cugat del Vallès dona el tret de sortida avui al Festival de Fotografia d'Autor Lumínic. Fins al 12 de juliol el certamen oferirà exposicions, un mercat fotogràfic i tallers sota l'eix temàtic de la poesia de la imatge.
2: Esports. El Barça anunciarà i presentarà aquesta tarda el fitxatge d'Anthony Gordon del Newcastle. El jugador anglès de 25 anys va passar ahir la revisió mèdica i el Barça en pagarà entre 70 i 80 milions d'euros. El Sabadell visita avui el camp del Madrid-Castella, anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona. El partit a les 9 i també avui es tanca la fase regular de la Lliga CB de bàsquet amb els partits de la 34ena i última jornada. Destaquen a 8:45 el Girona-Joventut, l'UCAM de Múrcia-Lleida i l'Andorra-Barça.
0: I ens falta el temps. Calor desbocada. Avui la màxima més alta del país ha arribat als 39,5 graus a Vinebre i ja han caigut alguns rècords. La tarda serà assolellada amb algun ruixat al Pirineu. Durant el cap de setmana la calor es mantindrà ben viva, però sense els valors extrems de les darreres hores.
3: Trescat Info.
0: 5 i pràcticament 4 minuts.
3: Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
4: El Club Atlètic Palafrugell va tornar a destacar aquest diumenge a la Copa Catalana de Trail Master amb una actuació destacada a la cursa Sant Ners de Can Costa, disputada a Sant Vicenç dels Horts. El Club Palafrugellenc va competir amb dos corredors i va sumar bons resultats en la tercera prova puntuable del campionat. Jaume Berta va acabar vuitè de la classificació general. També va ser tercer de la categoria màster absoluta i primer entre els màsters majors dels 50 anys. En parla Josep Massa.
5: Va quedar vuitè de la general, però tercer de la categoria màster absoluta i primer de màsters majors de 50 anys. Amb aquesta classificació consolida el seu lideratge a la classificació general de la Copa Catalana del Trail Master.
4: Per la seva banda, Jordi Poc va acabar cinquè de la classificació absoluta i tercer de la categoria sènior.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: 64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes, divendres 29 de maig. Pregó i sopar popular, Festes de Primavera a les 21 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Pregó a càrrec de Ramon Plaja i Maria Plaja. Presentació i justificació del cartell a càrrec del seu autor, Gerard Soler. Sopar popular i actuació de Miquel del Roig. Dissabte 30 de maig, vermut literari Josep Pla. Passàvem les hores a les 11 del matí al Calau Bar de Calella. Baixada de carretons a les 12 del migdia des del Molí de Vent. Organitza Consell Municipal d'Entitats Juvenils i jornada de portes obertes de 16 a 21 hores a la nau dels Carrossaires. Diumenge 31 de maig, 40a marxa de la Garoina. Sortida a les 8 del matí des dels Amallers. Organitza Agrupació Excursionista de Palafrugell. Activitats carrossaires a partir de les 10:30 del matí a la plaça de l'Armengarda, plaça petita de Can Màriu. Sigues carrossaire per un dia. Remake Carrusel 2025 i presentació i reconeixement d'iniciatives escolars. Organitzen Associació Colles Festes de Primavera. Tercer campionat de botifarra a les 16 hores al Centre Fraternal. I Oxygen Fashion Show, 18 hores, Papelló Poliesportiu, quarta desfilada de moda.
1: Us hem ofert l'agenda de les Festes de Primavera amb el patrocini de
2: Ferreteria Palafrugell, eines per a la construcció, mecànica, jardineria, pintures. Carrer Mestre Sagrera 31 de Palafrugell.
3: Can Coucou, vine a celebrar la festa amb un bon àpat a la nostra terrassa. El pas elevat de la carretera de Palafrugell a Palamós, entre les dues rotondes, Mont-ras.
2: Electrònica Madí, venda de televisors i petit electrodomèstic. Reparació de televisors, al Camp d'en Prats de Palafrugell.
3: Montgrup Pneumàtics, tot amb pneumàtics. Equilibrat, alineat de direcció i mecànica de l'automòbil. Carretera de Palafrugell a Llofriu, zona de la Fanga.
4: El cap de setmana del 6 i 7 de juny prepareu-vos perquè torna l'estocada de primavera a Palafrugell. Els millors descomptes t'estan esperant. Vine a Palafrugell, passeja pels seus carrers, compra i gaudeix de la nostra botiga al carrer. El 6 i 7 de juny t'esperem a l'estocada de primavera a Palafrugell. Organitza Oxigen.
5: 400 models de rajola i gres en estoc a preus increïbles. Vine, tria i emporta-t'ho al moment.
6: A on?
5: Al reydelarajola.com.
6: A on?
5: Al reydelarajola.com.

cançó que ens porta Carlos Rivera amb aquesta història calavera. Nosaltres comencem una estona més aquí en la teva sintonia, en el 100.8 de la FM, en la teva tarda musical, on pots trobar clàssics de sempre i els èxits actuals, sempre aquí en la teva sintonia de Carlos Rivera. Ens quedem amb Nayara, que ens porta la gata Bajo la lluvia, per ser el que s'ha fet a partir d'ara. Ja ho saps, és quedar-te aquí fins al punt de les 7, escoltant bones històries. Bona tarda i bona hora. Et quedes?

Sota bajo la lluvia, tot un clàssic de la música, en aquest cas versionat per Nayara. I la teva sintonia de Nayara, ens quedem portant tot seguit a un artista que està molt de moda. Actualment estem parlant de Dani Fernández, que ens porta la història Me has invitado a bailar. Espectacular.

0: desenredado.
1: ¿Cómo no te voy a cuidar si quiero pasar la noche en tu pelo? Salteo Mansporta, Dani Fernández.
0: Que tengo mucho.
1: El discográfico porta cançons com aquesta.
0: També
1: has invitat a bailar, Dan Reed, de Dani Fernández. Doncs quedem amb Rick Iglesias, gran col·laboració, la que ens arriba amb la malagueña Ana Mena. Espacio en tu corazón.

que jo quiero és ese espacio en tu corazón. És el tema ens porta Enrique Iglesias, segurament un dels artistes més internacionals que tenim, en aquest cas amb la gran col·laboració d'Anna Mena. Aquesta cançó nosaltres escoltem aquí aquesta tarda musical. Nosaltres canviem d'estil totalment per escoltar un dels grans grups que tenim. Estem parlant de Coldplay.

0: no se vale és el tema que ens porta aquest simpàtic artista, Camilo. Aquesta cançó ho trobaràs en aquest treball discogràfic ple de bones històries. Una d'aquestes, la que escoltem avui en aquesta tarda musical del 11.8 de la FM. Ja ho saps que estem cada dia de 5 a 7 de la tarda escoltant grans èxits actuals i clàssics de sempre, dels de tota la vida. No se vale. I Camilo, ens quedem amb De Paul i Dime Solo, si has pensado.
1: Nunca he sido el más valiente, solo he sido un poco listo.

sonrisa que me regalaste, los tequeros que me diste. El tema ens porta de Pol. Bona maqueta, debut musical, on podem trobar cançons com aquesta que entren molt i molt bé. S'ha d'escoltar tant en tant aquesta tarda musical. De Pol, ens quedem amb Carolina Durante i Elige tu pròpia aventura.

0: Lina Durante, la protagonista d'aquesta cançó. Elige tu pròpia aventura, sí que escoltem publicitat, però tu encara no desconnectis.
1: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
2: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
3: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al pavelló d'esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.

0: parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
1: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
0: Crystal Box. Som professionals.
1: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
0: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
1: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
0: Telèfon central 972-1702-77.
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Això, taller floral. Tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili. Gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
4: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
5: Trescat Info.
6: Són les 6, bona tarda. I aquesta, el primer titular és pel trànsit. Equip viari, endavant.
7: Les vies amb més afluència de vehicles són la P7, del Papiol fins passat Martorell, en sentit sud, i de Santa Perpètua de Mogoda fins a la Roca del Vallès, en sentit nord. També, tant a la C58 com a la C33, a l'altura de Montcada i Reixac, cap a l'entrada de Barcelona, a la ronda de dalt de Pedralbes, al passeig Vall d'Aura, en sentit Besòs, i a la ronda litoral de la zona franca, a la Barceloneta, en sentit Besòs. Afegim que per una incidència ja resolta entre les estacions de Fabra i Puig i Montcada Bifurcació, el pas de trens de la línia R1 tenen un retard de mitja hora aproximadament.
6: És a punt de començar al Departament d'Educació la reunió entre sindicats i conselleria per abordar les millores que reclamen mestres i professors després que hi ha el conflicte escalés amb una tancada dels sindicats. Avui s'han fet avenços i la trobada que ha de començar en breu entre totes les parts podria ser la definitiva per sortir-ne amb un preacord. Donald Trump està reunit amb el seu equip per prendre una decisió sobre el preacord amb l'Iran, segons ha anunciat ell mateix. Trump reitera que l'acord ha de comportar l'obertura de l'estret d'Hormuz sense restriccions i la retirada de l'urani enriquit iranià. El president rus Vladimir Putin posa en qüestió que el dron que ha impactat en un edifici residencial a Romania fos d'origen rus i suggereix que podria ser ucraïnès. L'OTAN ha condemnat la caiguda del dron i promet que defensarà cada centímetre del territori aliat. L'incident amb dos ferits és la repercussió més greu fins ara de la guerra a Ucraïna en un país membre de la Unió Europea i l'OTAN. Pedro Sánchez evita pronunciar-se sobre les investigacions judicials que han escalat al seu voltant i fer valer les polítiques que ha impulsat el seu govern per trencar una setmana negra amb el PSOE. El govern incrementa el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis dels 35 als 40 anys. Cobreix el 20% del valor de l'immoble, no té interessos i no s'ha de tornar fins que no s'ha acabat de pagar la hipoteca. Sovint resolen problemes per haver de pagar una entrada per accedir a un habitatge. El govern espanyol donarà 9.000 milions a les companyies elèctriques per garantir el funcionament del sistema, unes ajudes que pagaran els usuaris a la factura de la llum. Brussel·les dona llum verda a la proposta espanyola que preveu que es remuneri als productors tota la capacitat d'energia necessària per evitar una nova apagada. I Candela Peña planteja dirigir una pel·lícula sobre dones i futbol, segons ha confessat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. L'actriu estrena divendres que ve a Netflix el thriller La Desconocida, on interpreta un agent dels Mossos atormentada pels abusos del passat.
5: Esports.
8: El Barça anunciarà i presentarà aquesta tarda el fitxatge d'Anthony Gordon del Newcastle. El jugador anglès de 25 anys va passar ahir la revisió mèdica i el Barça en pagarà entre 70 i 80 milions d'euros. El Sabadell visita avui el camp del Madrid-Castella, anada de les semifinals del play-off de descens a segona. El partit a les 9 i també avui es tanca la fase regular de la Lliga ACB de bàsquet amb els partits de la 34ena i última jornada. Ara a les 6 ha començat el Manresa-Madrid. Més tard, a 8:45, destaquen també el Girona-Joventut, l'UQAM de Múrcia-Lleida i l'Andorra-Barça.
6: Entre ahir i avui, les temperatures han tocat sostre. Avui Catalunya ha registrat la màxima més alta al maig amb 39,5 graus a Vinebre. Durant el cap de setmana la calor afluixarà, però tot i així, les màximes vorejaran els 36 a Ponent i a l'Ebre. Farà sol al matí i hi haurà ruixats al Pirineu a la tarda.
5: 3Cat Info. Les notícies a Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
9: El Club Atlètic Palafrugell va tornar a destacar aquest diumenge a la Copa Catalana de Trail Master amb una actuació destacada a la cursa Senders de Can Costa, disputada a Sant Vicenç dels Horts. El Club Palafrugellenc va competir amb dos corredors i va sumar bons resultats en la tercera prova puntuable del campionat. Jaume Berta va acabar vuitè de la classificació general. També va ser tercer de la categoria màster absoluta i primer entre els màsters majors dels 50 anys. En parla Josep Massa.
10: Va quedar vuitè de la general, però tercer de la categoria màster absoluta i primer de màsters majors de 50 anys. Amb aquesta classificació consolida el seu lideratge a la classificació general de la Copa Catalana del Trail Master.
9: Per la seva banda, Jordi Poc va acabar cinquè de la classificació absoluta i tercer de la categoria sènior.
5: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Hola, bones! Aquest és un missatge per tots els joves de Palafrugell. Des del Departament de Joventut estem elaborant el nou Pla Local de Joventut. És per això que us demanem la vostra participació a través de les enquestes que trobareu a l'Instagram de Can Genís, Joventut Palafrugell, i si no, també a través del portal Decidim de l'Ajuntament de Palafrugell. Us animem a tots a participar i dir la vostra de cares al proper Pla Local de Joventut. Seguim!
1: Palafrugell. L'emissora pública de Palafrugell.

0: Escoltes podcast?
1: Benvinguts a Entre Pitos i Llunes.
2: Tanta satisfacció m'han donat.
3: El podcast de cultura popular dels gegants de Palafrugell.
4: Et parla Josep Pla.
0: A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu.
5: Quan ell m'aportava el seu estudi, no, el seu estimat estudi, que és on es refugiava.
6: Entre Pitos i Llunes.
7: Amb Miquel Muñiz.
0: Tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic.
8: A la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
1: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
0: Crystal Box. Som professionals.
1: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
0: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
1: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
0: Telèfon central 972-170277.
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Això, taller floral. Tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili. Gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
4: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes Més més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
0: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmés.com.
1: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
2: Tu hi ets i nosaltres també. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

0: Això no ho havíem previst. Això no ho havíem previst.
1: Escolta Ràdio Palafrugell al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
2: Corbí, electrodomèstics en majúscules, com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. No tanquem el migdia.

l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
2: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 de la vespre. No tanquem al migdia.
2: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
3: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Palafrugell, t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio.
0: Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9 a Ràdio Palafrugell.

0: pensar-ho.
1: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
2: Aïllaments Jusgon. Aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
3: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
2: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
3: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
2: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
4: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.

0: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. A continuació, un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
1: Ràdio Pati, amb els instituts de Palafrugell i el Departament de Joventut.
2: Bon dia, bon dia, bon dia. Som al Departament de Joventut, també coneguts com Can Genís, i avui visitem l'Institut del Frederic Martí Carreras. Jo sóc en Víctor i ens acompanya la Marina Trias, dinamitzadora juvenil. Bon dia, Marina, com estàs?
3: Super, molt contenta d'estar aquí envoltada de tan joves.
2: Vale, segurament us preguntareu què fem aquí a l'Institut. Una mica la idea d'aquest programa és presentar-vos serveis que fem des de Can Genís i conèixer la vostra opinió d'aquests serveis i de l'àrea en general, vale? Així que comencem. Vale, últim dia de la setmana, no sé com esteu, amb ganes d'acabar ja
3: sí,
2: les classes aquesta setmana? Vale.
3: Divendres,
2: ja ho tenim a tocar. Si us sembla, fem una petita ronda de presentació. Me dieu el vostre nom i me dieu de quin curs i classe sou delegats.
4: Vale. Hola, bon dia, jo sóc Elaya, sóc de quart A d'ESO.
2: Ok.
4: I sóc la delegada juntament amb el Jan López de la nostra classe.
2: Super, molt bé, seguim.
5: Hola, jo em dic Gerard, sóc de tercer C i, bueno, em van triar delegat, no?
6: Molt bé.
2: Et van triar, tu no volies o què? Bueno.
7: Jo sóc en Martí, sóc delegat de tercer B, juntament amb la Ona Sabalés.
2: Molt bé.
8: Jo em dic Ània, sóc delegada de tercer A i el meu company és en Mohamed Girali, però no ha pogut venir.
6: Vale.
9: Bon dia, em dic Naya, sóc delegada de quart B i juntament amb la meva companya Blanca Chacón.
10: Hola, sóc en Jan López, delegat de quart A i estic amb la meva companya, a la Elaya.
11: Hola, sóc en Ryan Damiri, sóc delegat de quart E, però avui la meva companya no ha pogut venir.
12: Hola, sóc l'Azadín, faig quart E i sóc el delegat.
5: Molt bé, gràcies.
2: Super, molt bé. Ah, queden aquí un parell més de companys que no s'han presentat.
13: Hola, sóc l'Arnau Carretero, sóc delegat de quart C. I,
2: bueno. Molt bé, benvingut.
14: Bon dia, sóc l'Eric Teodor Coser i sóc delegat de quart C.
2: Quart C. Molt bé, super. Doncs ara, un cop ja presentat totes i tots, si us sembla, entrarem en matèria el que és el programa. L'hem estructurat en diferents blocs. Hi haurà un primer bloc, una primera part que és més informativa de serveis que estem fent, i una segona ens farem algunes preguntes relacionades amb aquestes, vale? Doncs comencem. La Marina és dinamitzadora juvenil i és una de les persones, entre moltes altres tasques que té, que s'encarrega de fer la programació d'activitats de trimestralment. Així que us la presentarà,
3: sí.
2: La Marina.
3: La coneixeu, alguns o alguna de vosaltres? Sí, no? Heu vingut a alguna
15: sí,
3: activitat de Can Genís?
15: Sí,
3: jo alguns els conec, llavors ha de ser, sí? Digues, digues, parla.
16: Jo...
2: Digues, algun cop has participat d'alguna
16: sí,
2: activitat?
16: Sí, he participat a l'esquiada i a Portaventura.
2: Ok.
3: I a Premonis, no?
16: Ah, sí, sí,
2: i també
16: Premonis.
3: I en Jan?
10: Sí, jo també he participat a l'esquiada. Vaig tenir unes experiències molt xules i també a PortAventura.
3: Va ser una experiència increïble.
2: Vale, fem una ronda ràpida i digueu una activitat que podríem fer que no estem fent. Què us sembla? Comencem, va, comences. Una activitat que no estem fent i que creus que podria ser interessant que féssim. Jan, a veure qui es queda sense idees.
10: Doncs ara mateix no va haver ningú al cap.
2: Algun tipus de sortida que t'agradaria anar? Algun tipus de taller que creus que hauríem de fer?
10: Un taller de música, no sé.
2: Taller de música, mola. Seguim. Per l'altre costat, la Naya demana temps.
8: Algun taller així de veure alguna pel·lícula clàssica o alguna cosa així?
2: Vale, okay, com un cinefòrum i després poder comentar la pel·lícula i tal? Està guai.
7: Un taller d'escalada.
3: D'escalada.
2: Escalada, molt interessant, ens apuntem.
5: Jo també dic taller d'escalada, m'ha semblat molt bona idea.
6: Dos.
2: Tallers d'escalada, ja tenim dos d'escalada.
4: Un taller d'algun tipus de debat o algo així.
2: Debats, els agraden els debats per aquí. Doncs pues mira, en el cinefòrum podem debatre si ens agrada la pel·lícula o no. Més idees.
13: Un taller d'esports o fer algun torneig així d'algun esport.
14: Sorties com bicicletades i coses així a la platja.
6: Bicicletades, dius?
14: Sí.
3: Vale.
2: Sortim? Molt esportiu tot, veig.
13: Alguna competició de futbol o algun esport.
2: Ok.
11: Jo també tenia pensat fer un torneig de futbol o alguna cosa així.
3: Per dos, vale.
2: Última, ja s'han pensat?
15: Bueno, jo i en Jan hem pensat que ens agradaria fer surf a pals.
2: Surf a pals, super, és bona. És perquè per la Progell poques onades tenim, eh?
3: Ja. Bueno, ens ho hem apuntat tots.
2: La idea és apuntar-nos aquestes coses per després mirar a veure quines són factibles, sí, i proposar-les, i si els proposem, que us apunteu ja que els heu proposat vosaltres, no? Súper. Un cop parlat d'activitats que fem o que creieu que podríem fer, hem fet una petita llista de...
3: Ens ho hem apuntat tots.
2: La idea és apuntar-nos aquestes coses per després mirar a veure quines són factibles, sí, i proposar-les, i si els proposem, que us apunteu ja que els heu proposat vosaltres, no? Súper. Un cop parlat...

0: Sabeu què és una assessoria de salut? Vale.
1: Passa el micro, company.
0: Micro,
1: ara.
0: Micro.
2: Que t'assessoren...
0: Sobre?
2: Sobre la teva salut.
0: Vale, quins temes poden ser?
2: Per exemple, sexualitat, alimentació...
0: Super.
2: Esport, tipus rutines o tot això.
0: Uau, molt bé.
1: Super, molt bé. Relacions, sí? Addiccions, hàbits alimentaris... Són tots temes que podeu treballar amb la Noemí, que és la companya, que és la gent d'assessoria de salut. Perfecte. Altres serveis que tenim?
0: El de mobilitat internacional.
1: Ok, per exemple.
0: Mireu, us he portat el cartell. Vale. Sabeu què vol dir mobilitat internacional? No.
3: Anem per al món.
0: Anem per al món. Bueno, podria ser. Si algú o alguna té ganes de fer una estada a l'estranger, vale, ja sigui per Europa, o més per Amèrica, o per Catalunya, o més a nivell d'Espanya, vale, té aquesta inquietud, pot contactar amb nosaltres, vale, amb mi, la Marina, i buscarem quines opcions teniu, ja sigui fer un voluntariat, unes pràctiques, buscar feina a l'estranger, vale, camps internacionals, i així. Vale, aquest és un servei nou que hem obert aquest any.
1: Super, altre servei que també tenim, assessoria de recerca de feina. Alguns de vosaltres d'aquí poc ja podrà anar a buscar feina. Sabeu que tenim aquest servei? El coneixíeu?
4: Sí, jo l'any passat vaig fer el curs de premonitora i vaig saber que hi havia aquest servei i bueno, estic esperant aquest any per veure si el puc fer.
1: Super. En què creieu que es pot ajudar?
4: Doncs, no sé, per fer el currículum, em sembla.
0: Sí.
4: I no sé.
0: Per fer currículum, per buscar formacions, vale? Que a vegades diem, ostres, estem en un moment que no sabem molt bé què fer. Doncs la Laura, que en aquest cas és l'encarregada, us guiarà una mica. Doncs mira, hi ha aquestes formacions o hi ha aquestes feines o per aquesta feina necessites un currículum o una carta de motivació, vale? Altres serveis, Vic?
1: Bueno, hem parlat de l'assessoria de salut, de l'assessoria de recerca de feina i tenim un altre servei que també és d'escolta i acompanyament, que és el servei Aquí t'escoltem, que està pensat per escoltar les vostres necessitats o les vostres inquietuds o aquelles coses que a vegades us agradaria tirar endavant i no sabeu per on. Poso un exemple. Ara fa poc va venir un jove que té inquietuds musicals i em va demanar a veure com podria fer per presentar la seva actuació musical. Bueno, doncs busquem la manera de donar respostes a aquestes inquietuds. Aquest és un servei de, ja dic, d'escolta de les vostres necessitats i en funció de quina sigui la necessitat mirem de donar-li una resposta o una altra, ok?
0: Aquest servei el porta en Víctor.
1: Ok, el porto jo, efectivament. Si voleu contactar amb mi ho podeu fer a través de l'Instagram o venir qualsevol tarda de dilluns a divendres a Can Genís i preguntar per mi. A banda d'aquests serveis d'acompanyament tenim altres serveis més socioeducatius també, com és l'Espai Jove. No sé si algú de vosaltres coneix l'Espai Jove. Preguntem per aquí.
5: Em sona d'haver escoltat.
6: Em sona d'haver escoltat. Vam anar amb la classe fa un mes o així, vam anar amb la classe.
0: Ah, la jornada de portes obertes.
7: Sí, bueno, vam fer aquella jornada i ens van explicar una mica què feien allà i les seves activitats.
0: Perquè us en recordeu del lloc on es feia?
8: Sí, a les Armallers.
0: Molt bé.
1: Sabeu que té una programació mensual també que ho pengen a xarxes?
8: Sí, de vegades ho veiem penjat. No?
1: Ok, aquesta programació l'elaboren els mateixos joves de l'Espai Jove conjuntament amb els educadors i educadores de l'Espai. Súper. Altres serveis que podeu conèixer en aquesta jornada de portes obertes és el d'educadors de carrer. No sé si algú de vosaltres coneix aquesta figura educativa.
0: Us en recordeu?
1: Vale, us explico una mica. Jo havia sigut educador de carrer, per tant puc fer
0: molts
1: una
0: anys,
1: petita
0: molts
1: síntesi.
0: Molts anys, molts anys.
1: Els educadors de carrer són això, dos professionals en matèria de socioeducació que treballen al medi obert i es mouen per les places, els carrers, allà on detectem que hi ha joves. I una mica el que fan és aquest pont entre el jove i l'administració. Us donen informació d'activitats, informació doncs, de serveis com els que avui estem comentant i una mica és aquesta la figura dels educadors de carrer. I, per últim, tenim el servei de dinamització, que ja n'hem parlat, que és la Marina.
0: Activitats. Llavors, bueno, ara aquí entrem una mica si creieu que hi ha algun servei que no oferim que us agradaria oferir. Per exemple, hem tractat l'àmbit laboral, no? L'àmbit formatiu, l'àmbit una mica d'oci, l'àmbit de mobilitat, l'àmbit social. Creieu que hi ha alguna coseta que dieu, ostres, a mi m'agradaria aquest servei i crec que no el teniu.
1: Sembla que ho tenim tot, eh?
0: Ho tenim tot.
1: A banda de serveis, Can Genís, que és l'espai on treballem nosaltres,

0: mestres té diferents sales i diferents espais. Alguns de vosaltres es vau visitar la jornada de portes obertes. Us sembla si fem una ronda a veure si se us ocorreixen quins espais tenim a Can Genís?
1: Jo crec que hi ha gent que s'ho sap molt bé, eh? Vinga, a veure...
2: La sala d'estudis.
0: Sala d'estudi, correcte. Ens pots explicar una mica què és la sala d'estudi?
2: La sala d'estudis serveix per exemple, si tens que estudiar per un examen o algú, vens amb algun company, doncs pots treballar allà, pots portar el teu propi ordinador, o si necessites algun ordinador pots anar a la sala informàtica que està dalt.
0: Súper.
1: Exacte, a la sala d'estudi podem anar de dilluns a dijous de 4 a 8 del vespre, vale?
3: No sé si està bé, però a mi em sona una sala de fotografia.
0: Correcte, tenim un plató fotogràfic a Can Genís, una sala de fotografia, i és un espai pensat això per fer cursos de fotografia o de vídeo fins i tot, i també el podeu sol·licitar si necessiteu fer una sessió fotogràfica o fer algun vídeo, contacteu amb nosaltres i veiem com us facilitem aquest espai.
4: El Buc, crec, o Bac, o no sé com es diu,
1: exacte.
4: Que hi ha instruments per tocar música.
1: Sí, tenim un buc d'assaig, vale, Can Genís, molt equipat. Si algú o alguna toca algun instrument o té un grup de música, podeu venir a Can Genís, vale, que té un cost molt simbòlic i la veritat és que funciona molt bé i venen molts grups de música a assajar.
5: No sé si recordo malament, però hi havia una sala de dansa.
0: Correcte, hi ha una sala de dansa, que diem sala d'expressió corporal, perquè no només fem dansa, sinó que fem tots aquests tallers que tenen que veure amb la mobilitat del cos. Així que sí, tenim una sala de dansa que també està a la vostra disposició, podeu venir amb el grup d'amics o amigues i sol·licitar per fer-ne ús lliurement. Ok, més espais que creieu que tenim?
6: Jo recordo he vist una sala d'art.
1: D'art, sí.
0: Tenim una aula d'art.
1: Tenim una aula d'art. Ara mateix, els dilluns a la tarda, s'hi fan tots els cursos de ceràmica i dimarts i dimecres tota la tarda està ocupada amb els cursos de dibuix. Vale? Vull dir, aquesta sala, per utilitzar-la, us apunteu en alguna activitat, per exemple, esmalts al foc, també es farà a l'aula d'art. Super.
7: Jo de recordar no recordo molt bé.
1: Vale.
8: Hi havia una sala de cuina o...
0: Correcte, també tenim una cuina on fem tots aquests tallers doncs, de cuina. Jo crec que els hem dit tots els espais, més o menys, així a grans trets. Ha faltat l'espai d'exposicions, parlàvem de l'aula d'art, hi ha un espai també d'exposicions o una galeria, que és que si vosaltres us agrada el món de la fotografia o el dibuix i busqueu un espai on exposar les vostres obres, nosaltres us deixem aquest espai.
1: Falta actes i el pati. Tenim una sala d'actes, que bàsicament és una sala molt més grossa, ¿vale? Per... trobades o no, ponències, bueno, perquè es reuneixi un volum més gran de persones. I els patis, vale? Els patis a vegades molt joves també hi estudien, sobretot si fa solete, però també hi fem concerts. Vale? Tots aquests músics o músiques que venen al buc d'assaig, a vegades anem fent concerts. Heu vingut a algun concert de Can Genís? No? Vale, doncs a la propera trobada us portaré la programació, vale, perquè us ho apunteu, perquè la veritat és que és molt xulo i cada cop hi ha més artistes joves. Vale?
0: Vale, se'ns ha menjat una mica el temps, haurem d'anar tancant, havíem guardat una secció que no la podrem fer, però us volem acabar preguntant si coneixeu les nostres xarxes. Sí, algú coneix les nostres xarxes, els nostres perfils?
3: Sí, jo segueixo per Instagram.
0: Ok, Instagram...
9: Sí, igual, bueno, Instagram i WhatsApp.
0: WhatsApp també, ok.
10: Sí, jo també ho segueixo per Instagram.
0: Ah, però prou, eh?
6: Igual per Instagram i WhatsApp.
7: Jo només per l'Instagram.
0: Podeu, algú de vosaltres pot dir quin és l'Instagram, perquè ens estiguin escoltant des de casa? Quin és l'Instagram nostre, d'usuari? Can Genís, diuen per aquí, molt bé. A banda de l'Instagram, recentment hem començat l'aventura també amb el TikTok, amb la Marina. I, a banda del TikTok, tenim la pàgina web també on pengem tota la programació de Can Genís.
11: Jo crec que també m'heu sortit per TikTok alguna vegada.
0: Ah,
11: i
0: sí?
11: Crec que diré que us segueixo i en Instagram també us segueixo.
0: Super, genial.
12: Jo només el segueixo per Instagram.
2: Jo us segueixo també per Instagram.
0: Super, molt bé.
11: I jo també el segueixo a l'Instagram.
0: Vale, doncs res, anem donant per tancat aquest programa, tornarem d'aquí 15 dies, segurament no ens acompanyarà la Marina, sinó que vindrà un altre referent educatiu. Res, agraïm-vos la vostra participació, agraïm Ferran de la ràdio que ha fet el suport tècnic i res, qualsevol cosa que vulgueu dir i voleu afegir és el moment. Moltes gràcies a totes i tots, ens veiem aviat.
13: Ràdio Pati, amb els instituts de Palafrugell i el Departament de Joventut.
14: Has escoltat un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
15: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
16: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.

0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
1: 64enes, festes de primavera de Palafrugell. Programa d'actes, divendres 29 de maig. Pregó i sopar popular, festes de primavera a les 21 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Pregó a càrrec de Ramon Plaja i Maria Plaja. Presentació i justificació del cartell a càrrec del seu autor, Gerard Soler. Sopar popular i actuació de Miquel del Roig. Dissabte 30 de maig, vermut literari Josep Pla. Passàvem les hores a les 11 del matí al Calau Bar de Calella. Baixada de carretons a les 12 del migdia des del Molí de Vent. Organitza Consell Municipal d'Entitats Juvenils. I jornada de portes obertes de 16 a 21 hores a la nau dels Carrossaires. Diumenge 31 de maig, 40ª marxa de la Garoina. Sortida a les 8 del matí des dels Amallers. Organitza Agrupació Excursionista de Palafrugell. Activitats carrossaires a partir de les 10:30 del matí a la plaça de l'Armengarda, plaça petita de Can Màriu. Sigues carrossaire per un dia. Remei Carrusel 2025 i presentació i reconeixement d'iniciatives escolars. Organitzen Associació Colles Festes de Primavera. Tercer campionat de botifarra a les 16 hores al Centre Fraternal. I Oxygen Fashion Show, 18 hores, Papelló Poliesportiu, quarta desfilada de moda.
2: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
0: Wintec, especialistes en tot tipus de tancaments en PVC i alumini, mosquiteres, mampares de bany, pèrgoles i tendals. Carrer Barris i Buixó de Palafrugell, al costat de Correus.
2: Aurisol, centre auditiu, revisions auditives gratuïtes i a domicili, finançament sense interessos. Treballem amb les millors marques del mercat. Carrer Tarongeta 17 de Palafrugell, davant del cel obert.
0: Grup PAC, corredoria d'assegurances. Som la primera corredoria d'assegurances a nivell estatal, amb tot un seguit d'opcions a mida de tothom, amb diferents companyies. Carrer Mestre Sagrera 47 i 53 de Palafrugell.
2: Palafrugell Garden Center. Venda de tot tipus de plantes d'interior o exterior, així com complements de jardineria per fer del seu jardí i de la seva casa un espai verd. Carretera de Llofriu a Palafrugell, al costat de la rotonda. Comarcal 66, quilòmetre 0.
3: Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell. carwashcostabrava.com.
1: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava. Distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
2: Més de 3.000 models exposats de rajola, gres i porcelànic per triar i remenar.
3: A on?
2: Al reydelarajola.com.
3: A on?
2: Al reydelarajola.com!
4: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
5: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
6: Aquest diumenge, 31 de maig, a la tarda, entre les 4 i les 8, al Centre Fraternal de Palafrugell, tercer campionat de botifarra. Les inscripcions s'han de fer fins al 30 de maig al web centrefraternal.cat o presencialment a l'oficina del centre, i el 31 de maig fins a una hora abans de l'inici. Seguirà el sistema suís amb 5 partides de 8 dats. Hi haurà premis pels primers classificats.
7: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6,50 €. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos.
5: Escoltes Ràdio Palafrugell.
8: I ara arriba Top 50. Un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
9: Little Bit Closer és una de les cançons de l'àlbum People Watching, de l'anglès Sam Fender, i també és una de les cançons que es troba al Top 50.

La vida s'ha accelerat d'una manera brutal. Les gestions de la feina i la vida sobrepassen el que podem fer en les 24 hores. El que realment trobem a faltar és la vida lenta. La santfeliuenca, la Marta Rius, ens porta una de les cançons del seu disc anomenat L'endemà. Precisament amb aquest nom i amb un èxit convertit en cançó, es diu la cançó Vida lenta. Escoltem, doncs, a la Marta Rius.

0: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
4: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell. Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
5: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
4: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
5: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
6: Ei, sabeu que el restaurant Cala Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa. Al restaurant Cala Teresa de Pals, en Ramon us espera.
7: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
8: Ens arriba una cantant figuerenca i creieu-me si us dic que és meravellosa. El seu nom és Carlota Giró i va debutar amb aquesta cançó que tenim ganes de recuperar per la nostra llista, una de les peces que podem escoltar d'aquesta extraordinària

Una de les cançons que us portem i guanyadora d'un dels premis Grammy 2026. Estem parlant de la cançó de la banda sonora de la pel·lícula F1 The Movie, la pel·lícula Fórmula 1 amb Chris Stapleton, el cantant de Lexington, Kentucky, i aquest tema amb el qual ens acompanya. La cançó es diu Bad As I Used It To Be.

0: explicar-ho. Estic molt ben acompanyat amb el director de la ràdio, en Ferran. Ferran, bon vespre.
1: Bon vespre, Joan. Doncs sí, som als Jardins de Can Bec perquè avui se celebra el pregó de les festes. No direm que és el tret inicial de les festes de primavera perquè ja portem unes quantes setmanes amb moltes de les activitats, però avui aquest any es recupera aquest format de pregó des dels Jardins de Can Bec, que podríem dir que va ser com un format similar al de l'any passat, però que aquest any els pregoners seran Ramon Plaja, Maria Plaja, persones que coneixen molt el que és el que són les festes de primavera, també la visió de dues generacions diferents.
0: Sí, que fa una estona els teníem aquí al costat, han marxat, perquè això vol dir...
1: Estan cap allà, eh?
0: Això vol dir que de seguida tindrem el pregó i un espai de Can Bec que s'està complint, perquè nosaltres ja portem una bona estona aquí, tenim membres de les colles, veïns, veïnes, per tant, un pregó que genera il·lusió.
1: Perquè, és clar, és un sopar que en aquest cas també compta amb la col·laboració de l'agrupació Indica, també tenim els trompats, no?, que per tant se n'encarreguen de sopar, de barres en aquesta organització, uns tiquets doncs, que la gent també els ha anat podent comprar aquestes setmanes, i que per tant, home, és un lloc que s'hi està a la mar de bé, eh?
0: Sí, s'hi està a la mar de bé, és el pregó, però no... La festa, l'activitat...
1: migdia, tindrem també una ruta a Calella, tindrem també la visita a les portes obertes a la nau dels carrossaires per veure també com estan preparant les diferents carrosses. Vull dir que demà també serà un dia de molta activitat.
0: Sí, no? I és això al final, propostes que han d'anar fent caliu de mica en mica fins que arribi el diumenge esperat.
1: Exacte, evidentment tota la programació acabarà diumenge de la setmana vinent, que serà quan tindrem el carrossel, que també el podrem veure tant a la tele com a la ràdio.
0: Nosaltres ja hem anat parlant amb colles i podem dir això, que l'ambient cada vegada... Totes ja estan a punt, coreografies, no? Carrosses, de fet demà, com hem explicat, ja portes obertes, per tant, mica a mica ja tot a punt.
1: Sí, de fet aquests dies hem anat doncs, gravant, no?, una mica els reportatges de com estaven preparant les carrosses i és això, no, vas veient aquest procés d'elaboració. Queda una setmana, suposo que també els nervis ara aquests dies ja comencen a ser intensos, però jo estic veient diversos carrossaires aquí, eh? Vull dir que també un dia d'il·lusió i de gaudi també va bé.
0: Sí, i de fet avui estem d'estrena, Ferran, perquè sí. De fet estrenem micròfons.
1: Exacte,
0: perquè
1: bé,
0: som Ràdio Palafrugell, Televisió Costa Brava.
1: Exacte, perquè aquesta doncs, serà la marca que també utilitzarem aquests dies per anar fent la cobertura de les festes, perquè evidentment, com us vam explicar fa una setmana en el sopar de colles, aquest any doncs, farem tota la cobertura conjuntament, evidentment amb la retransmissió del carrusel, i que serà un plaer.
0: Sí, i que al final es tracta d'això, doncs... aquest element importantíssim de Palafrugell, aquestes festes de primavera tan esperades per tothom, i que bé, la gent ja amb ganes a la barra, fent espai pel menjar i esperant el pregó.
1: Hi ha una cosa que no he dit, que és que tindrem actuació de Miquel del Roig aquí,
0: és veritat.
1: Vull dir que la gent també doncs, avui es poden esperar doncs, amb aquesta actuació que també hem vist com feien els assajos i també promet.
0: Sí, promet, perquè al final també l'hem vist fer, l'hem escoltat fer una mica de proves de so, ja tots sabem una mica qui és Miquel del Roig.
1: Té el seu estil, però que va bé, per entorns així de festa. I també ens fan entrar gana, eh? Veiem aquí com estan preparant aquestes botifarres.
0: Sí, que de fet tenim gent asseguda a les taules, llavors mentre esperem els pregoners, potser podríem preguntar una mica, per exemple... Hola,
1: sí, bona tarda,
0: a veure, Ferran.
1: Ja fa estona, que és aquí a punt per gaudir del pregó. Com l'espera?
2: Ah, doncs molt bé. Les primaveres són fantàstiques aquí a Brunell.
1: Aquesta ubicació, no? Aquesta taula que dins de Canet també va bé? Va bé, poder trobar el lloc que vagi millor. També es quedem a sopar? Més aviat arribes, pots triar allò que més t'agrada.
0: Sí, és això, no? Seure, gaudir una bona estona amb amics, família...
1: Fa uns dies que ha fet molta calor i la veritat és que s'ha de dir que sort que aquesta hora ja ha afluixat una mica i sí, està millor.
0: I amb ganes d'esperar aquest pregó, perquè ens han dit que seria 8:45.
1: Sí?
0: Sembla que es fan esperar, es fan pregar també, perquè la gent, doncs,
1: una mica,
0: estigui a la white de que surtin, i nosaltres intentarem parlar, a veure si podem parlar amb algú més.
1: Sí.
0: Abans que comencin els pregoners. Hola, sí. Bona tarda. Estàveu aquí ben a prop...

0: nostre. Amb ganes de festes de primavera?
1: Sí, tenim ganes ja, bon temps, festes, una mica.
2: Ganes també?
3: Sempre, sempre. La Palafrugell sempre són el millor.
2: Aquestes són les de casa.
3: Aquestes són les de casa, exacte. Mai les, o sigui, mai les trobem a faltar, sempre estan aquí.
2: També doncs entenc que ja us quedareu aquí tot el que és el sopar, tot el, també el concert.
3: Sí, una estoneta, fent divendres, fent poble.
2: Sí?
4: Ha sigut molt improvisat. Estàvem cadascun a casa seu i han dit, què fem, baixem el sopar popular i vinga.
2: No sé, heu trobat tiquets encara?
4: Sí, hem arribat a les 8 menys 10 i sí, sí.
2: Perfecte, doncs que vagi molt bé. No sé, Sònia, com va aquest, també aquestes festes? Oi tant. Molt bé, també, sí, no, és que havia sigut professora meva.
5: Jo no t'havia donat classes.
2: No, classes no. No, classes com a tal no. Doncs mira, coses que passen, eh? Que vagi bé les festes.
0: Doncs nosaltres hem acomiadat ja les entrevistes aquestes amb el públic, perquè ja al balcó sí? De l'Ajuntament ja hi ha els pregoners d'aquest any, també veiem en David Galceran, la regidora de Cultura de Palafrugell, per tant, tot a punt perquè comenci el pregó.
6: En aquest acte tan especial és un d'aquells moments que, sens dubte, ens fan dir, ara sí, que ja som a les festes de primavera. És veritat que ja fa dies que el poble es respira ambient de festa, amb activitats, trobades i també amb moltes ganes. Però avui és diferent, perquè arriba aquell instant simbòlic que posa oficialment 100% en marxa amb el pregó. Abans d'arrencar, us donarem dues indicacions perquè tothom pugui gaudir d'aquesta nit. Primer tindrem aquí al damunt d'aquest balcó els parlaments institucionals, també el pregó, i tot seguit gaudirem d'aquest sopar popular i també l'actuació de Miquel del Roig. Cal dir que per validar els tiquets del sopar, tota la gent que us quedeu, haureu de passar un cop acabi aquest acte institucional per la barra de l'agrupament Escolta Indica, allà us validaran el sopar i després sí que podreu estar a les vostres taules a gaudir d'aquest menjar que us han preparat. Si algú té dubtes sobre com funcionarà el sopar, també ells mateixos us explicaran les begudes a càrrec dels trompats en l'altra barra. Dit això, ara sí, començarem el fet de donar la paraula a la regidora de Cultura, la senyora Andrea Albizua.
7: Moltes gràcies, David. Molt bona nit a tothom. Gràcies per estar avui aquí omplint tots els jardins de Can Bec i a l'inici d'uns dies tan especials per
8: a la Palafrugell. Benvingudes i benvinguts al pregó que dona el tret de sortida a les 64ena festes de primavera. És una alegria immensa veure com un any més ens retrobem per celebrar unes festes que formen part de la nostra identitat i que recorden qui som com a poble. Les festes de primavera no són unes festes qualsevol. Van néixer en un moment en què el franquisme havia prohibit els carnavals i moltes expressions de la cultura popular. Però si una cosa caracteritza sempre Palafrugell és que mai no s'ha conformat davant totes les dificultats. Quan el franquisme va prohibir els carnavals, Palafrugell no va renunciar a la seva manera de celebrar, de crear i de compartir. Va transformar aquella prohibició en una oportunitat i va fer néixer unes festes que 64 anys després continuen sent un símbol de llibertat, de creativitat i de participació popular. Aquesta, doncs, és l'essència de les festes de primavera. La capacitat d'un poble de mantenir viva la seva cultura, de reivindicar la seva personalitat i de construir una comunitat. Una cultura popular que ha estat refugi i també motor de transformació davant les imposicions, la repressió, les desigualtats i que continua sent una eina de cohesió, de participació, però sobretot de llibertat. I precisament per això, els pregoners d'enguany representen també tots aquests valors. En Ramon Plaja és una persona molt estimada al municipi. Amb la seva tasca a l'institut va contribuir a la formació de generacions de joves de palafrugellencs i palafrugellenques i sempre ha estat una persona compromesa amb la cultura popular, amb les tradicions i amb la vida de poble. El seu
7: seu costat la seva filla, la Maria, representa el compromís, l'energia i la implicació de les noves generacions, que és membre dels trompats i vinculat activament amb les festes de primavera. És d'aquelles persones que sempre hi són quan cal treballar, ajudar o sumar esforços perquè les coses surtin bé. Junts simbolitzen una de les grans fortaleses de Palafrugell: la transmissió entre generacions, el relleu, la participació, l'estima compartida pel nostre poble. Vull aprofitar aquest moment per agrair la feina de totes les persones que fan possibles aquestes festes de primavera, especialment a l'àrea de cultura, en Francesc i en Sergi, que sempre estan al nostre costat, el grup motor, amb en Pau Casanovas al capdavant, els trompats, a l'associació de festes de primavera i a totes les entitats i associacions que hi participen, a totes les persones voluntàries que hi dediquen temps, esforç i, sobretot, molta, molta il·lusió. I també, com no podia ser d'una altra manera, els nostres històrics de les festes de primavera, que després de la presentació del cartell d'enguany, aquesta categoria ja podem dir que ha quedat oficialment reconeguda. Històrics de les festes de primavera. Sou la memòria viva de les festes i ens ajudeu a mantenir-ne l'essència. I afortunadament, continueu aquí per recordar-nos-la sempre. Ara sí, us convido a omplir els carrers, a participar a les activitats, a gaudir de cada acte i de cada moment. Perquè les festes de primavera són, sobretot, una celebració col·lectiva que fem entre tots, però per tothom.
9: I us animo a reservar-vos el diumenge 7 per sortir al carrer a gaudir del carrusel Costa Brava, un dels moments més esperats i emblemàtics de les nostres festes. Una mostra extraordinària de creativitat, esforç, imaginació, però sobretot molt orgull de poble. Perquè les festes de primavera no són només una tradició, són una manera d'entendre Palafrugell, un poble que celebra,
7: que participa, que crea i que generació rere generació, com podem veure avui, continua escrivint la seva pròpia història. Moltes gràcies a tots i a totes, visca les festes de primavera i visca Palafrugell.
10: Hem sentit a la regidora de Cultura, Andrea Albizua.
11: Moltes gràcies, Andrea. Visca Palafrugell, sí. És que les festes de primavera és el que ens deia la regidora. És festa, però també és patrimoni, és identitat. Passem ara en aquest moment que cada any ens connecta amb la memòria que ens parlava, amb les emocions i amb tot allò que representen les festes de primavera per tanta gent al pregó. Els protagonistes d'aquest any, com ens esmentava, coneixen molt bé aquestes festes perquè les han viscudes intensament des de dins i també en familiar. Ell, formant part activa en la seva història com a president del que va ser el grup Festes de Primavera, ella implicada des de fa anys en projectes, activitats i en aquesta manera tan nostra també a les festes de primavera. Segur que avui ens faran viatjar entre records, anècdotes i moments compartits. Ell ens deia: tinc moltes, moltes coses a dir, moltes coses a explicar. Ella deia: jo sé la manera de contenir-me una mica. Per tant, sense allargar-me més, passo la paraula a en Ramon i la Maria Plaja.
12: Hola, bona nit a tothom.
13: Bona nit.
12: Anava a dir que, per qui no ens conegueu, som la Maria Plaja i en Ramon Plaja. Ens ha encantat la petita introducció que ens han fet. I aquest any ens han encarregat de fer el pregó de les festes de primavera. Quan va sorgir la proposta al grup motor, no em va semblar gaire bona idea. Bàsicament perquè tant el meu pare com jo són experts en començar a xerrar i no acabar mai més. Intentarem ser eloqüents i no enrotllar-nos gaire. Per altra banda, he de reconèixer que tenia força sentit, ja que a casa les festes sempre ha tingut un paper molt important. Per A o per B, sempre acabem liats amb alguna cosa de les festes de primavera, i és que jo crec que ho porto a la sang. De petita, vivia les festes amb una intensitat enorme, segurament perquè se m'omplia la boca quan deia que el meu pare era el president del grup de festes de primavera. Als 7 anys era un títol que em semblava increïble, però sobretot em semblava espectacular perquè tenia la sort d'acompanyar el meu pare a bona part dels actes de les festes. Recordo pujar al far de Sant Sebastià a fer la presentació de les pobilles i patir any rere any per no recordar els passos de les sardanes. Recordo veure en primícia els cartells i sentir-me una afortunada. Recordo dormir durant anys amb samarretes d'en Grupi, la mascota de les festes, que al principi m'anaven de camisó i van acabar siguent massa curtes. La fireta, la fangejada, l'embalat... Però sobretot recordo anar a treure l'ull a la
13: nau de carrossaires. Sabeu allò que diuen de les olors que et poden transportar en un moment concret? Doncs a mi l'olor de la nau de carrossaires, cada cop que hi entro, em transporta a estar allà agafada de la cama del meu pare i acabar perduda entre figures de por expan a mig fer i una mica de pols. Tants i tants records són els que em fan viure actualment les festes amb tanta intensitat. I és que d'una manera o altra, tot i que el grup de festes s'acabés, les festes de primavera van continuar, com ho han fet sempre. Jo vaig seguir participant al carrusel amb diferents colles i des de fa uns anys cada vegada estic una miqueta més implicada en la seva organització, des de Trompats i aquest any el grup motor, intentant cuidar-les i mantenir-les ben vives. I tot, bàsicament, per culpa del meu pare, que em va maleir amb l'esperit de les festes de primavera.
14: Bé, les festes de primavera són una cosa que he tingut sempre molt a prop. I encara recordo perfectament l'any 63 quan van començar. Com cada any, el Fraternal i el Centre Mercantil, que el Fraternal recordeu que en aquella època se'n deia el Centre Espanyol, per imposició, no? Varen tirar endavant el carnaval, però com sempre amb balla de traques regionals i coses per l'estil. Però la Junta del Fraternal amb en Grana al davant varen decidir posarem carnaval. En aquella junta que hi havia amb aquí, que en formava part també, que després fos el primer president de les festes, varen tirar endavant, però algú ho va denunciar. I aquí va començar tot. Es va prohibir i van agafar la idea de l'Enric Solés de dir, bueno, farem unes festes de primavera. I així, el primer any, per la primera Pasca, pel primer dilluns de Pasca, es va celebrar aquestes primeres festes. Per després passar les festes 7 setmanes més tard, a la segona Pasca. I així van anar tirant endavant. I havia de dir que aquell any gairebé no havia començat una cosa alternativa, és a dir, les festes d'una cosa que es havien prohibit van treure un rendiment que, com han dit abans, 60 i tants anys després encara continuem fent-ho. El meu paper dins les festes ha anat canviant els anys, el temps. Quan vaig deixar de fer carrossaire, però bé, hi ha una cosa, podria dir que encara ara em considero carrossaire, no una altra cosa. Quan vaig deixar de fer carrossa, en Paco em va posar ja les seves llistes i deia ajudar en Quim Torró a la sortida de la Benzinera. I així vaig començar a tindre una mica de responsabilitat a dintre el grup. De seguida vaig començar a tenir altres feines i principalment va ser la de coordinació del carrossel. Bàsicament era parlar amb els carrossaires, intentar trobar solucions a totes aquelles coses que ells ho veien d'una manera i des del grup ho veien d'una altra. Però sempre arribava a un acord. Ja han passat molts anys. En Ferrer i en Marià varen vindre i em varen dir has de ser el president. I em vaig deixar anar a la dama. Tinc que dir que m'ho vaig passar molt bé, que varen fer unes festes bones i unes de no tan bones, però que varen poder tirar endavant totes les coses. Unes varen sortir bé, les altres no, però també varen tindre temps molt difícils i tot, gràcies a tota la gent que hi havia en el grup va ser possible poder-ho tirar endavant. El president o les altres persones, sense tothom que ens acollava i que ens ajudava a fer les coses, no haguéssim pogut fer res. I per això les festes són unes festes de tot el poble. Hi ha una cosa, ara ens trobem aquí, als jardins de Can Bec, però quan érem els més joves, i alguns se'n recordar, aquí en dèiem a Can Marçal, perquè aquí al davant hi havia un bar que portaven Marçal, i això venia a ser una mica el local on ens reuníem. S'ha de tindre en compte que aquí, en allà on ara hi ha la barra, ens van reunir per primera vegada un grup de gent per poder fer el que se'n va dir l'Associació de Dirigentes de Carrozas. Sí, el nom era en castellà, perquè en aquella època escrivíem en castellà, però parlàvem en català, a l'inversa d'ara.
13: Per tant, podríem dir que aquí mateix va ser on es va crear els principis de l'Associació de Carrossaires, no? Tot i les discussions al llarg dels anys i els canvis de nom, ha canviat alguna cosa? Com us ho fèieu abans, les carrosses?
14: Penseu que les primeres carrosses no s'assemblaven gaire amb les carrosses que es fan ara. Era un remolc dels tractors dels pagesos, es va començar a posar-hi algun embostissat a seure perquè fos llarg, i així es va anar improvisant. I es feien amb locals petits que la gent deixava, o inclús es feien a l'aire lliure. Com que eren pocs dies, es podia intentar que no plogués gaire. Després ja vam començar, que gràcies a l'empresa Amstrom, que ens van deixar Can Venda, que era un local al costat del fons de Suro Negre, allà al carrer de la Lluna, i allà ens vam donar compte que sí, necessitàvem un local per les festes. I el primer local que vam tenir no va ser res més que Emilio Ferrer va buscar uns cavallets amb un xatarrero per fer un magatzem, i ell i l'alcalde d'aleshores, en Sunyer, van anar a veure, els van comprar amb una condició: hi havia diners per comprar els cavallets però no per fer el local, i els carrossaires es van comprometre que el local el faríem nosaltres, i així va ser. Van construir aquest local allà dalt de l'escorxador, al costat d'on es tanquen les carrosses dels Reis. Més endavant, l'Ajuntament va construir el local del carrer de Pals, dels que fa uns anys que feu carrossa encara no recordareu, i alguns altres en fem la memòria. Després es va fer una permuta d'aquest local pel local que tenim actualment, o que existeix actualment, en allà a l'escorxador, que per cert ja s'ha quedat petit, i un exemple és que les carrosses d'algunes comparses s'han d'estar guardant en locals a la zona industrial.
12: O sigui, que pel que dius, les festes de primavera van començar com una cosa molt improvisada, però devia passar alguna cosa per acabar siguent el Carnaval de Carnavals, perquè entenc que de fer carrosses amateurs a ser un referent per carnavals d'arreu de Catalunya s'ha de fer alguna cosa.
14: Tants anys d'història han donat perquè el carrusel hagi donat moltes voltes. Les coses que neixen d'un martell tenen alts i baixos, però també són les que acaben tinguent més èxit perquè la gent no se'n sent seva. Recordo els inicis que ens hi anàvem que vinguessin més carrosses, i com si fos ara en Quim Sunyer i en Tomàs de l'Esport, que de mare, en Tomàs Ferrer, vinguin a la Bisbal de Can Calia, allà del meu avi, i ell va dir: "Per a més, no vius a Palafrugell, ens has de fer una carrossa per portar-la al carrusel." I d'aquí va sortir la primera carrossa que vaig participar directament, que se'n deia Plats, Olles, Testos i Derivades, que al darrere, clar, no, res més clar que de la Bisbal no ho fa, i al darrere portava un escrit que deia: "Alfarero, oficio noble y bizarro, entre todos el primero, Dios fue el primer alfarero y el hombre el primer cachar." De mica en mica es van anar fent carrosses, es van fer venir carrosses d'altres pobles, sobretot Pals, que quasi des del principi es va ajudar moltíssim, i nosaltres també van anar a altres carrossels. Cal recordar que es va anar molt uns quants anys a Barcelona al carrossel de la Mercè. La primera carrossa que va obrir un pas aquest va ser King Kong, i va fer el viatge aquesta carrossa amb el Ramon i el doctor estirant per la carretera d'aquí a Barcelona. Com és natural, es va espatllar. La policia, en aquell moment la Guàrdia Civil, va parar i es va quedar fer servir un pas per tirar mort. Avui en dia això ja seria impossible, i els transports s'han de fer d'altra manera. En el carrossel de la Mercè a Barcelona, que es feia el passeig de Maria Cristina, se calcula que hi havia 250.000 persones mirant-ho. Per tant, podem dir que era una bona manera de fer propaganda del carrossel de Palafrugell i del poble i les costes de Palafrugell.
12: O sigui, que podríem dir que el recorregut del carrossel ha estat arreu de Catalunya. Però parlant de recorreguts, oi que el que es fa actualment no és el que s'havia fet tota la vida?
14: No, el carrossel va començar el primer any la volta a la muralla. En realitat es feien tres voltes. Teòricament, les dues primeres eren d'exhibició, i la segona era de batalla de confeti i de flors, que la veritat és que ja la primera se'n tirava en compte. Després es va allargar una mica el recorregut sortint des de dalt a l'energia, però tot i això va quedar petit. I vam anar a sortir des de la gasolinera. Es feia tot el carrer de la Sarfa del Tres com vulguem dir-ne, i feien les tres voltes a la muralla. Però tot i això no n'hi va haver prou, i al final va demanar el recorregut actual. També s'ha de tindre en compte que hi va haver uns anys que se'n van sentir la bombeta de que començar el carrusel des de la punxa. Però aquest temps la circulació no existia. I es diu que les cues del trànsit que venien cap aquí, per una banda arribaven a Flaçà i per l'altra a Platja d'Aro. Davant d'això es va optar per fer el recorregut tal com es fa actualment.
12: Així veig que les discussions sobre el recorregut del carrusel són des de sempre i per sempre. Encara ara hi ha el rum-rum de voler-lo fer a altres llocs. No sé si mai ho canviarem, el que queda segur és que seguirà havent-hi discussions, però suposo que aquí està una mica la gràcia. Sempre hi ha temes que ens generen controvèrsia. Pubilles sí, pubilles no, el cartell així, el cartell aixà... El tema dels cartells sempre s'ha fet com ara, que es sol encarregar a un artista, si pot ser de la zona?
14: Sí, el primer any va haver cartell, només hi va haver un programa on s'especificaven els actes que es tenen. A partir del segon ja es va fer un cartell, algunes vegades encarregat amb artistes directament i d'altres es havia fet amb concurs i a partir d'allà se triava algun cartell. D'aquests cartells s'han fet diverses exposicions i qui s'han pogut veure i precisament aquest any els grups han organitzat una petita mostra dels cartells que podríem dir més icònics que si algú els vol veure pot anar a les parets del mercat i allà les posar.
12: Escoltant-lo parlar de tantes batalletes és inevitable mirar les festes de primavera amb una certa nostàlgia, perquè durant molts anys les festes omplien el poble d'actes, trobades i activitats de tota mena, però també crec que seria injust parlar-ne només amb nostàlgia, perquè les festes continuen molt vives. Potser han canviat, com canvien totes les coses que continuen avançant, però segueixen havent-hi persones amb ganes de pensar activitats noves, de recuperar tradicions i de continuar fent poble. Ara ja fa uns anyets es va recuperar la baixada de carretons des del Consell Municipal d'Entitats Juvenils i ara també s'han anat fent lloc a propostes noves com l'analògica o el Palafrugell en dansa, que esperem que tinguin un recorregut molt llarg. I precisament això és el que fa grans les festes de primavera, que saben conservar la seva essència sense quedar-se aturades en el temps. I sí, el carrusel Costa Brava és una autèntica joia i crec que de vegades no som prou conscients de la sort que tenim de poder gaudir d'un espectacle així any rere any, perquè cada comparsa i cada carrossa té molts mesos de feina darrere, hores i hores a la nau, pintant, soldant, fent disfresses, pensant maquillatges, assajant balls, buscant idees i intentant que tot surti bé. Però les festes de primavera també són tot allò que passa al voltant del carrusel, el sopar de colles de la setmana passada i una pila d'actes més que ara no citaré perquè ja hauríem d'anar acabant. Us convido a que mireu el programa que ha quedat xulíssim amb els dissenys d'en Gerard Soler. En definitiva, una pila d'actes que només són possibles perquè la gent de Palafrugell s'involucra i posa el seu granet de sorra. I potser és precisament això el que les fa tan especials, que no són unes festes pensades perquè la gent vingui només a mirar-les. Són unes festes construïdes per la gent del poble, per compartir-les amb el poble. I crec que això és una cosa molt nostra, molt especial, i que tenim la responsabilitat de continuar cuidant i conservant. I res, vols afegir alguna cosa?
14: Podríem anar dient moltes altres coses, podríem anar explicant moltes anècdotes i moltes vivències, però penso que ja en tenim prou. El que sí podríem dir que no perdem ganes de fer festes, i especialment...
12: Llarga vida a les festes de primavera.
15: Senyora Laura Miller. les festes del poble, unes festes estimades, reivindicades i molt sentides. Però aquestes festes també tenen present i busquen tenir un futur. I això ho veiem en la Maria, en el grup motor, en els trompats i en tota la gent jove que participa i que ajuda a fer créixer les festes de primavera. L'any passat vam començar una transformació d'aquestes festes, tant en la programació com en l'organització. Teníem clar que volíem recuperar una continuïtat històrica. Volíem que aquestes festes tornessin a ser les festes del poble i que fos el poble qui participés. Per això us demano a tots un fort aplaudiment per al grup motor i en especial per en Pau Casanovas, que no descansa, que està allà servint perquè ens passem tots molt bé. Són persones que avui hi són, però que porten tot un any pensant, dedicant el seu temps a fer possible que aquestes festes passin i millorin any rere any. En Pau, a mi sempre hi ha una cosa que comparteixo molt amb ell, que diu que tots els actes que incorporem en aquest programa de les festes han de tenir un sentit, han de servir per recuperar allò que ja havia funcionat, allò que ja formava part de la memòria festiva de Palafrugell. Per què inventar si el que podem és recuperar? Aquest any s'ha recuperat la trobada de pobilles a Can Cuixart, un acte emotiu i molt divertit. Hem donat més força a la baixada de carretons en sentit literal i podrem tornar a gaudir de l'analògica, de la fireta, de la cultura popular, de la fangejada o de la participació de les escoles. I sobretot reivindicant el paper de les colles de les festes de primavera, que són una part imprescindible d'aquestes festes i que avui moltes d'elles també ens acompanyen en aquest sopar. Us animo a viure aquest cap de setmana i totes les festes de primavera amb orgull, amb sentiment de poble i amb sentiment de país. Us animo a defensar-les, a reivindicar-les i a donar-les a conèixer. A les persones de Palafrugell que encara no se les puguin sentir prou seves i també a la gent de fora. I sobretot, el diumenge 7 de juny, pel carrusel Costa Brava, sortim tots al carrer, amb les colles, amb les comparses o com a públic. Sortim a acompanyar-les, animar-les i a quedar-nos meravellats un any més amb tot el que són capaces de fer. Moltes gràcies a tothom, gaudiu del sopar, gaudiu de l'actuació de Miquel del Roig. I ara us vull demanar a tots una mica la vostra ajuda, la vostra força, i cridem plegats ben fort que visquin les festes de primavera.
2: Doncs aquest ha estat el pregó de les festes de primavera, un pregó que hem pogut veure, no?, l'evolució que ha tingut en aquestes més de 6 dècades, i que per tant també és potser un dels canvis que s'ha fet referent al disseny anterior.
16: El moment, com ens deia l'alcaldessa, de compartir taula i conversa, recordeu que haurem de passar
0: un repàs al que signifiquen les festes de primavera, pel moment en què van sorgir, per tot el que han superat, i això han fet èmfasi la regidora, els pregoners, l'alcaldessa, de la importància d'aquestes festes de primavera per la gent de Palafrugell.
2: Ara parlarem amb elles, no, perquè ens ho expliquin, però és això, no?, una mica l'èmfasi que l'han posat sempre aquests últims dies és precisament la idea de voler recuperar, no?, l'activitat, mostrar, no?, aquelles propostes que s'han anat organitzant aquests últims anys i que es puguin consolidar, no?, les 6 dècades de trajectòria. És una mica, doncs, la feina que ens han explicat també, doncs, amb el grup motor, que han treballat també, doncs, molt a prop, no?, l'àrea de cultura amb les associacions de vinculades, no?, pel que són les festes.
0: I aquest últim missatge, de diumenge 7 de juny a la tarda, ja han dit que no es pot quedar ningú a casa, que surtin al carrer i que gaudeixin del carrusel Costa Brava i de l'esforç que han fet totes les colles.
2: Jo crec que potser una de les coses d'aquest carrusel, de les festes, no, és que ha anat més enllà del que és el carrusel, no? Perquè potser hi ha vegades que hi ha gent que diu, no, que les festes són molt el carrusel i les festes han de ser més. Jo crec que és una de les coses que potser sí que se n'han recuperant aquests dies, no?, amb totes aquests caps de setmana de programació que s'estan fent.
0: Sí, no, és això també, el recuperar actes, incorporar-ne de nous, la baixada de carretons amb més força que mai, han dit, no? Tot, tenir tota aquesta àmplia programació perquè la gent gaudeixi de les festes de primavera.
2: Anirem, doncs, a parlar, no?, principalment també, doncs, amb els protagonistes. Abans ja vèiem una mica les taules, ara, doncs, les taules ja estan una mica més plenes, no? Perquè la gent aprofita també aquesta estona per anar a buscar aquestes amanides, la botifarra, les patates, no? Per anar fent aquest sopar i a l'espera de que surti Miquel del Roig, que farà l'actuació. Com dèiem, no abans, l'any passat vam tenir una mica la... vam tenir l'actuació de Quim Mas Ferrer, que va ser potser un pregó que se li va dir que era molt de... del... potser no tenia la visió tant del poble com és la que s'ha tingut aquest any i que s'ha volgut recuperar referents a pregons que es havien fet anys anteriors, tot i que aquest any doncs, també s'ha mantingut aquí el que és aquesta ubicació dels Jardins de Can Bec com l'any passat.
0: Mentre esperem per parlar amb sí. els pregoners, amb també autoritats, podem enganxar, no sé, aquesta gent aquí. Més jove d'aquí Palafrugell, a veure sí. què ens expliquen ells mateixos.
2: A veure, bona nit. A veure, què tal, com esteu?
17: Molt bé, bueno, per mi estem bé, no sé si per als meus companys també estem bé.
18: Sí, estem molt bé.
2: Home, jo us veig amb cares d'alegria, eh?
17: Sí. Sí, sí, estem contents, estem bé.
2: És, teniu ganes de... o sigui, el sopar ja veig que l'heu anat a buscar, si més no, la primera part, no?
17: Bueno, la primera part l'han portat, ara ens portaran els coberts, i primer ens porten l'amanida i llavors nosaltres hem d'anar a buscar la botifarra a la barra.
2: Molt bé, vull dir que veig que això també doncs d'un servei de luxe.
17: Bueno, més o menys, perquè diguem-ne que els d'allà a la barra són els nostres companys del cau i, bueno, doncs, els hem anat per fer un favor.
2: O sigui, vosaltres ho d'indica.
18: Sí, demà estem organitzant la baixada de carretons, ajudem a muntar i estarem allà, i avui a fer poble una mica també.
2: Com van els preparatius de la baixada de carretons? Perquè m'han dit que aquest any promet.
18: Sí, van molt bé, demà al matí començarem ben aviat i ho muntarem. I estarem allà amb moltes ganes per ajudar i que tot surti superbé.
2: Vosaltres munteu, no baixeu?
17: Aquest any no baixem, però a mi em fa unes ganes de baixar que no saps com m'estic aguantant, eh?
2: Ho havies fet algun altre any?
17: Baixar no, però organitzar-lo sí. Però diguem-ne que sóc el que baixa amb la bicicleta per mirar que estigui bé.
2: Ah, doncs baixaràs d'alguna manera.
17: Correctament.
2: No, perquè a més això de baixar de carretons, a part del que és la, no, la baixada al circuit, també els carretons baixen dos cops, no? La primera part de prova i després la que és puntuable. Per tant, això també com es fa per poder tornar a pujar els carretons a dalt?
18: Doncs normalment nosaltres que som els que estem començant ens encarreguem de vigilar que la gent estigui al seu lloc i mentrestant es van pujant els carretons per un carrer altern.
2: La ubicació d'allà al Molí de Vent us agrada?
17: Sí, perquè diguem-ne que al principi d'una baixada molt forta on te pots agafar molta velocitat i llavors tens com un pla més curt on te podríem fer un circuit més amb curves i diguem-ne que m'agrada molt l'idea.
2: Algú que ens estigui veient dels que baixaran demà, algun consell, alguna manera, alguna cosa que han de tenir en compte per fer una bona baixada?
17: Que no posin el peu freno. No, és a dir, que vagin sense fre.
2: Home, no, això s'enfadaran, des de l'Ajuntament, que diran que és molt temerari, això.
17: No, bueno, que vagin amb precaució i que s'ho passin bé, sobretot.
2: I el casc?
17: Sí, sobretot el casc, per si de cas, que no es fotin l'hòstia i acabi malament.
2: Doncs mira, us deixo aquí amb les amanides. Moltíssimes gràcies. Doncs demà ens veurem també a la baixada de carretons, que avui us quedareu fins a tot el concert de Miquel del Roig.
18: Segurament.
2: Per tant, demà tocarà matinar, eh? Vinga, moltíssimes gràcies.
18: Adéu,
17: vagi bé.
2: Doncs hem parlat precisament amb membres d'Indica, però també tenim ja els protagonistes d'aquesta nit, que són els pregoners, eh, Joan?
0: Ja han sortit de l'Ajuntament, acabats de fer el pregó. Com ha estat fer el pregó d'aquestes 64enes festes de primavera?
19: Jo em penso que ha estat un plaer i que hem intentat fer-ho el màxim bé possible, perquè podíem haver imitat una mica en Fidel Castro, fer un discurs a 23 hores i mitja, però no, em penso que amb aquest rato n'hi ha hagut prou i servir perquè la gent s'animi a participar a les festes.
2: Cal reivindicar la història, aquestes més de 6 dècades de festes de primavera?
20: Home, jo crec que per suposat cal reivindicar-ho, no? Perquè sense la història no estaríem aquí ara mateix. I trobo que és important tenir present d'on ve i hem intentat plasmar-ho una mica en el nostre pregó.
2: No, perquè de vegades no es diu... Hi ha qui és molt nostàlgic, no?, amb les festes de fa uns anys, hi ha qui diu que s'ha d'adaptar no als nous temps. Com és l'equilibri ara?
20: Bueno, una mica això que hem fet, no?, de xerrar els que estem més posats ara amb els que ho estaven abans i trobar aquest punt mig. Nosaltres també som molt nostàlgics de voler recuperar les coses, però també sabem com funciona ara i estem això, intentant amb el grup motor, no?, que ens reunim gent més jove i històrics, com se'ls ha donat el títol últimament, estem intentant trobar aquest punt mig, que jo crec que està funcionant força bé.
0: Sí, no, i és això, veure això, tota la gent que hi ha als Jardins de Can Bec, les que participen a les activitats, no? El resultat que la feina s'està fent bé des del grup motor, perquè això, perquè les festes segueixin més vives que mai.
19: Sí, les festes segueixen més vives que mai, i a més hem de tenir en compte l'evolució que han tingut. Els primers anys treballàvem amb guix i escaiola. Després ha començat a treballar a fer formes i amb líquids fer espuma. I ara ja es treballa amb polespan, on els artistes poden fer grans obres amb, diguem, sense haver de tindre el pes que podien tindre abans les coses.
2: No, perquè al final és això, no? Com ha anat canviant també doncs, l'evolució amb els materials. Aquests dies també ens ho expliquen a les colles. Per qui ens estigui veient, qui ens estigui escoltant, no? El grup motor, qui el forma, no? Dèieu, noves generacions, els històrics, com es treballa en aquest grup motor?
20: Bé, el grup motor va ser una proposta que va sortir des de l'Ajuntament i ens trobem alguns representants de diferents entitats, sobretot estem representant gent de Trompats, en Pau Casanovas, que està al capdavant i ens porta una mica pel bon camí. Des de l'Ajuntament també hi ha representació de l'Andrea, en Gerard i en Francesc, i també hi participa la Pili Martínez, i sentim molt els consells d'en Paco Dalmau també des del grup. Llavors, això, i jo a casa també demano opinió sempre.
2: No, que al final a casa és quan es tenen potser les converses més sinceres.
20: Exacte, sí, sí.
2: Mira aquí. En Paco Dalmau, que també el tenim aquí fent fotografies.
0: Se'ns ha sumat molta gent.
2: Doncs mira, Joan, el primer president.
0: El pregoner.
1: Molt dolent el pregoner.
0: No, que ho ha fet molt bé.
1: És molt mala persona.
2: Home,
19: el primer president del grup de festes.
1: Ara jo,
19: gràcies a ell, jo vaig continuar treballant tot el que he treballat.
0: Sí, que gràcies a vostè.
1: Aquell que és de l'Ajuntament, ja li fotré crits. Llavors m'ho diu, veu per escrits. Això s'ha de fer el mercantil, vine aquí, que ningú escolta.
2: Oi!
1: Tothom xerrant.
19: No, però, a veure, hi ha d'haver modernitat, perquè el mercantil quedaria una cosa...
2: Ara no volem provocar que discussions, eh?
19: Queda una cosa oberta i més.
1: Sí, però ningú t'ha escoltat. Ningú t'ha sentit.
2: Aquí tenim...
0: Com veiem, el grup aquí... mai descansa ni sempre...
2: Aquí no, aquí al final és això. I qualsevol situació va bé, doncs, per mostrar el punt de vista. També al final entenc que, amb totes aquestes dècades, és difícil de trobar aquell consens que li agradi a tothom.
20: Sí, és que jo crec que una de les coses que marca diferència a les festes i ens fa veure que són les festes de primavera és discutir-nos per tot, per A o per B. Sempre hi ha discussions. Jo crec que és el que agrada, la veritat.
2: Però en tot cas, al final sempre acaba sortint d'alguna manera o altra, no?
20: Al final sempre acabem fent un bon sopar i s'acaba arreglant tot.
2: Suposo que ja tens... Deu tenir taula reservada, no, vosaltres? Perquè si no, malament.
20: No, jo ara de fet vaig a posar-me l'uniforme de Trompats i em menjaré alguna cosa allà darrere la barra.
2: I a treballar.
20: Indica, ens ha guardat menjar, però...
0: La pregonera se salva de treballar.
2: No, veig que aquí treballa tothom, eh?
20: No, jo una hora i mitja abans de fer el pregó duia les mans negres de muntar la barra, eh?
0: Ja per acabar, heu parlat als jardins a la gent que s'ha acostat aquí als Jardins de Can Bec, els que ens segueixen des de casa, què els hi diríeu perquè vinguessin aquí a Palafrugell a seguir les festes de primavera?
20: Mama, que us esteu perdent un gran sopar i que sobretot heu de venir el dia 7 a veure el carrusel, que és digne de veure. Hi ha gent que hi ha posat moltes hores i segur que serà algo xulíssim.
19: El carrusel... Són la mare de les festes. Per tant, tot l'altre és, per dir-ho d'una manera, ser un complement. El maquillatge i tot això. Però el carrusel, les carrosses és l'important i el que fa que les festes de primavera siguin el que són.
2: A més, també doncs, és un element reconegut. Per tant, doncs, tot això també és un dels aspectes a destacar pel que fa a la cultura. Moltíssimes gràcies i felicitats pel pregó, eh?
20: Gràcies a vosaltres.
0: Sí, aquestes paraules del pregoner i la pregonera.
2: Exacte, els deixem anar a sopar d'alguna manera, a treballar, perquè ara estan explicant com funciona tot aquest sopar, que ara ens ho explicaven, no, que es porta l'amanida i la gent podrà anar a buscar el sopar. Anem a buscar
0: també les altres personalitats que han estat al balcó de l'Ajuntament, mentre Miquel del Roig s'està preparant, per tant, de seguida hi haurà música. Però nosaltres ens acostem a la zona d'autoritats.
2: Exacte, perquè tenim l'alcaldessa, tenim la regidora, tenim representació de tot el govern, eh? Però ara les anirem a molestar d'alguna manera, però és el que hi ha.
0: Sí, eh?
2: No, deixem que se'n passin al sopar, eh? Tranquil·litat, eh? Tranquil·litat.
0: Enveja veure les taules plenes de menjar.
2: Però després ja podràs seure, Joan.
0: Ja picarem alguna cosa.
2: Són maques, aquestes espumes.
3: Són molt xules, eh?
2: Me les hem estrenat.
3: Clar, clar, ja es veu que es veuen ben noves, eh?
21: Com portes la faceta de televisió?
2: Bé, tot...
21: Estàs davant de la càmera?
2: Mira, costa, però al final s'ha d'anar fent.
3: Ferran és molt multifacètic, eh? Ho fa tot.
2: Això. A la jefa se li ha de fer cas, eh?
0: El que heu dit, no? Convidar la gent a gaudir de les festes de primavera de Palafrugell.
21: Sobretot això, vull dir, avui és el tret de sorpresa, bueno, sí que el cap de setmana passat, que també ens vàreu acompanyar des de TV Costa Brava, vàrem poder fer la presentació de les colles i el show que sempre ens fan de La teva cara em sona, però avui sí que és com el tret de sortida, el primer cap de setmana fort, ple d'activitats, i sobretot això, que tothom les gaudeixi, sortir al carrer i les disfruti de la manera que més vagi amb ell, no? Pues si és l'activitat de la baixada de carretons, si és una activitat infantil perquè tens mainada, si és sortint el carrusel i desfilant amb les colles o amb les comparses, doncs de la manera que sigui, però viure'ls i transmetre'ls i traslladar aquest ambient festiu i de rauxa a qui no les conegui, perquè segur que l'enganxaran, segur que l'enganxaran.
2: Venim d'un cap de setmana, o sigui, l'anterior, vam tenir també el Garbí, no?, que també ens va portar tota la rauxa d'aquest cap d'aquests dies, d'aquestes setmanes de festes. Jo crec que s'està aconseguint, no?
3: Doncs sí, jo crec que, com he dit abans, no?, Palafrugell és un municipi on sempre ens hem superat amb tot, amb totes les dificultats que hem tingut, i les festes de primavera, doncs, són les festes del municipi. Sempre ho dic, és la festa del poble, de les entitats, tothom s'hi volca, i estic segura que aquest any serà igual, que tothom s'hi volcarà. Us animo, demà tenim la baixada de carretons al punt fort, hem canviat d'horari, ho fem al matí enguany, però estic segura que omplirem, que vindrà molta gent. També els del futbol fan coses, vull dir, no parem, és un municipi on no parem. Qui ens digui que no fem coses menteix, perquè està sempre en moviment, i animar, com deia l'alcaldessa, tothom a que vingui, que gaudeixi, perquè segur que trobaran alguna activitat que els agradarà.
2: Més això, també diumenge tenim el memorial Jordi Figuerola, que per tant també és, doncs, un element que avui ens explicaven també a la ràdio, que també hi haurà uns parlaments institucionals, no?
21: Sí, els acompanyarem. Demà hi ha tota la sessió de partits i el diumenge, doncs, hi ha l'acte més institucional i de reconeixement a la figura del senyor Figuerola, i amb moltes ganes, perquè el seu fill és treballador municipal a la biblioteca, i per tant, doncs, ens fa especial il·lusió poder-los acompanyar amb ell i a tota la família en aquest memorial.
2: Una persona que a Ràdio Palafrugell ens l'estimem, perquè durant molts anys va fer el futbol també, doncs, a la nostra ràdio. Altres temes, no? També tindrem el diumenge al matí diverses activitats, no?
3: Tenim moltes activitats familiars al matí, donar les gràcies sempre als carrossaires, que fan un esforç monumental per aquest diumenge al matí, doncs, gaudir-lo amb la família i fer, doncs, aquesta festa perquè totes les persones del municipi puguin anar allà i gaudir, doncs, d'aquest sigues carrossaire per un dia i poder fer un petit testeig, no?, de fet el que és les carrosses, i és un esforç per ells perquè de fet estan a la recta final i es treuen aquestes hores de la feina per poder, doncs, gaudir amb el municipi també. I jo, que tinc aquí el petit amagat, estic segura que ho gaudirem moltíssim, perquè agrada molt, fan moltíssimes activitats, doncs tens de fer els ninots de les carrosses, maquillatge, pintura, i serà molt divertit.
21: A veure si enganxem algun futur carrossaire amb tot això, és la idea.
2: Per mi que és això, no?, que ja les noves generacions vagin impregnant-se, no?, del que és el carrusel.
21: Sí, la idea és aquesta, una mica, jo crec que el mateix pregó avui era una mostra, no?, és a dir, hem d'anar trobant aquests relleus perquè aquestes festes, doncs, ara estem a les 64, puguem anar-ne fent i estiguem convençuts de que mai patiran per la seva continuïtat, no? Com a ajuntament nosaltres acompanyem, però la feina és d'això, de les entitats, dels carrossaires, i per tant ajudar-los a que segueixin actius, a que segueixin motivats, que ara sí que ho estan, però necessitem això, que els futurs palafrugellencs i palafrugellencs...
0: Segur que trobarem nous.
2: Sí, et tocarà fer... Què faràs aquest diumenge? No, s'ha amagat, eh?
3: Al final jo crec que és trobar una mica l'equilibri, no? Buscar l'equilibri entre la gent jove, doncs, que té aquest esperit, que vol fer coses noves, que es vol menjar el món, que té moltíssimes ganes d'innovar, i tenir l'equilibri, doncs, amb la tradició, amb la història i amb la gent que porta tantíssims anys treballant. treballant per les festes de primavera.
2: Recordem que demà la gent qui vulgui podrà anar a veure com s'estan preparant les carrosses a la nau.
3: A la tarda doncs, hi ha aquesta jornada de portes obertes on tots els carrossaires obriran les portes de la nau i ensenyaran doncs, tota la feina que estan fent. Una miqueta, el que es pot.
21: Són molt punyeteros perquè tapen...
2: Home, clar, no pots ensenyar-ho ja tota aquesta setmana, t'has d'esperar diumenge.
3: Fan amb gràcia, ho fan amb gràcia, perquè puguis veure una miqueta. És com quan pagues una mica a l'Spotify, però no el pots acabar d'utilitzar, doncs és el mateix.
2: Doncs
0: amb aquesta metàfora ens podem quedar del que serà demà la visita a la nau dels carrossaires.
2: Exacte. Hem parlat amb l'alcaldessa Laura Millán, també amb la regidora de Cultura, Grans Esdeveniments, Joventut i Mitjans de Comunicació. Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
2: I bones festes.
3: Gaudiu gràcies. De les festes de primavera.
21: Acompanyar-nos i ajudar a difondre'ls, que també és una gran tasca aquesta.
2: Ho anirem explicant aquestes setmanes, la ràdio, la tele, no? Conjuntament doncs, amb aquesta cobertura.
0: Sí, que queden moltes fent, coses per explicar. Això.
2: Ah, no, sí, moltes tot coses queden per explicar.
0: Les festes de primavera i sí. Com hem vist, l'ambient festiu. Aquí,
2: sí, perquè, no ho hem dit, diumenge a la tarda també hi ha l'Oxygen Fashion Show.
0: La quarta desfilada de moda, si no...
2: Sí, la quarta, em sembla que era la tercera, no, la quarta.
0: Qui vulgui gaudir de bona, de roba de qualitat, sí. De bona moda per la Frugellenca, sí. Diumenge...
2: El millor serà la roba, no el presentador, eh?
0: Eh?
2: El presentador no?
0: Bueno, doncs res, Ferran, ha estat un plaer presentar això, explicar igualment. En directe aquest pregó.
2: Exacte. I, evidentment, doncs, agafar forces perquè recordem que hi ha totes aquestes activitats, us les anirem explicant als serveis informatius de cada un dels mitjans, i la setmana que ve, carrusel.
0: La setmana que ve, carrusel, però abans d'acomiadar, l'últim apunt, a partir de demà, activitats. Hi ha la lectura continuada de Josep Pla a les 12, hi ha la baixada...
2: És una ruta, Josep Pla, així, per Calella, exacte, a les 11, a les 12 hi ha la baixada de Carretons, tenim la
0: visita a la nau
2: la visita a la tarda...
0: Diumenge al matí també tallers de carrossaires... Per tant, realment una agenda plena d'activitats.
2: També una altra cosa, també reconeixeran iniciatives escolars. Serà també diumenge a 11:15. Per tant, també una manera per anar-ho a veure. Totes les competicions de futbol, el Memorial Jordi Figuerola del futbol femení, també aquests dies, demà, diumenge, el Gregal.
0: Agenda plena per la Frugell.
2: No, aquí la gent té molta feina, eh?
0: Doncs res, si us sembla, nosaltres posem el punt i final en aquesta retransmissió del pregó d'aquestes 46enes festes de primavera de Palafrugell i ens retrobem i ho anirem repassant tots els actes fins a arribar a diumenge, dia 7 de juny, el gran dia del gran carrusel Costa Brava.
2: Moltes gràcies, Joan, i bona nit.
0: Bona nit.

0: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Sonats, el Festival de Comèdia de la Costa Brava torna més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 9:45 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats, vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
3: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
4: Benvinguts una setmana més a la Factoria dels 80.

Molt benvinguts una setmana més. Aquesta és la vostra cita setmanal amb la Factoria dels 80 a través d'aquesta emissora, d'aquesta sintonia. The 80's Factory. Tot un repàs a la música dels 80 amb aproximacions als 70 i als 90. I tot un record de la música d'una generació. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Prepareu-vos a gaudir d'aquestes dues hores amb música com aquesta de Earth, Wind & Fire amb el seu September. No tot serà música ballable perquè tenim diferents estils i molts anys per anar repassant. Aquesta és una cançó, Billie Jean, Do It Again, un dels èxits del Clubhouse que ara mateix també recordem i també escoltem a través de la nostra sintonia. Moltes gràcies per ser-hi.

Un dels clàssics de New Kids on the Block, aquesta formació nascuda a Boston, als Estats Units, el 1984, de la mà del productor Morris Starr, i que era un quintet amb Joe McIntyre, en Tony Wahlberg, en Danny Wood, i dos germans, en Jordan Knight i Jonathan Knight. Més de 80 milions de còpies venudes arreu del món, i el camí que varen fer i que varen consolidar per formacions que després varen heretar el seu estil de música, com els Backstreet Boys, els NSYNC o el Westlife. Varen reunir-se de nou el 2008 amb un nou àlbum que es deia The Block. Escoltàvem nosaltres aquesta cançó de New Kids on the Block des del 1989, que es deia Cover Girl. Abans, com es deia, Billie Jean, Do It Again, i ara Sister Sledge, He's the Greatest Dancer.

de les grans cançons que recordem amb Macarraca d'aquest duo, Pet Shop Boys, considerat per molts com el duo més important de la història de la música pop i que ens portaven doncs, grans cançons i amb més de 100 milions de discos venuts des que van debutar l'any 1981 en el món de la música. En Neil Francis Tennant, vocalista, teclista i de vegades guitarrista del duo, i en Christopher Sinlow, que era el teclista i alguna vegada que altra era vocalista de Pet Shop Boys, d'aquesta formació que ens arribava des de Londres a Anglaterra. Amb ells els recordàvem des del 1988, amb aquesta dècada prodigiosa del món de la música, amb la cançó Always On My Mind. Seguirem ara mateix amb la música ballable. En el dia d'avui ho anem combinant una mica. Bandolero, en París Latino, va ser una de les excel·lents cançons dels anys 80 dins el gènere de la música disco. Aquest serà el tema que escoltarem en primer lloc. Després, Journey ens aportarà el Separate Ways, Walls Apart, un dels èxits de l'any 1983. Totes dues cançons aquí, a la Factoria dels 80.

Aquest Separate Ways que estem escoltant, Waltz Apart and the Journey, va ser una de les cançons més destacades de l'any 1983. 10 anys abans, el 1973, aquesta banda, que es digui Journey, una banda orientada al món del rock adult, va ser fundada a San Francisco per el teclista Greg Rowley i el guitarrista Nils Kahn, ambdós integrants originals de la banda Santana. Al principi, destacats més amb el rock progressiu, però després amb un estil ja més comercial i melodiós, amb la incorporació del vocalista Steve Perry l'any 1978. Open Arms, Who's Crying Now, Don't Stop Believing eren alguns dels seus temes més recordats juntament amb aquests Separate Ways. L'actualitat continuen també portant-nos música una mica ja diferent amb el retorn que ha significat de grans bandes de la dècada dels 70 i dels 80. Anem amb més disco music, disco maniac, un millor de la música italo-disco tan popular als anys 80. 1988 veia aquest tema de Denise i Babies Gang que es deia Disco Maniac. Entre nosaltres. Després escoltarem a Hathaway, Catch a Fire i a Bananarama amb Love, True and Honesty.

Acabem d'escoltar aquest tema de Hathaway, també a la factoria dels 80. Ell va néixer el 9 de gener del 55, del 65, a Trinidad i Tobago. El seu nom real, Alexander Nestor Hathaway. El seu èxit més gran, la cançó, va ser What is Love, que va arribar al número 2 a Anglaterra i també als Estats Units, després del seu llançament al 1993. Com dèiem, i sempre ho recordem, a través de la factoria dels 80 no ens quedem aquí, sinó que fem incursions als 70 i els 90, el que hem fet amb la música de Hathaway és una aproximació amb aquesta cançó que es deia Catch a Fire i que acabem d'escoltar. Les meravelloses, precioses i me deixo molts apel·latius que es podrien donar a una de les formacions amb més èxit mundial i més bones, al meu entendre, al meu modest entendre. Bananarama, Love, True and Honesty, amor, veritat i honestedat.

Doncs sí, Bananarama ha estat d'aquelles formacions que a mi sempre amb la seva música m'han entusiasmat. Aquest grup en britànic de música pop creat el 81 per Sarah Dallin, Karen Woodward i Siobhan Fahey. Recordem que aquesta darrera va ser substituïda el 88 per Jackie O'Sullivan, la qual també va abandonar la formació el 1991 i després es van convertir ja en un duo. Els hem escoltat a Bananarama amb aquesta cançó que us comentava, Love True and Honestly, des de el Really Saying Something de l'any 2005. Chaka Khan, Something Deep. Estem a la factoria dels 80, The 80's Factory.

Qui ho diria que un dels seus noms és Hèrcules? És Elton John, Sir Elton Hèrcules John. El 1947 a Londres hi va néixer com a Reginald Kenneth Dwight. Absolutament diferent el seu nom real del seu nom artístic. 250 milions de discos venuts al llarg del món i més de 50 cançons a les seves, de les seves a les llistes d'èxit internacionals, de les bones i millors, un dels músics de més èxit de tots els temps. Què fem? Doncs l'hem escoltat amb el I Guess That's Only They Call It The Blues, una de les seves grans cançons de la nostra dècada meravellosa. Era el 1984. Anem a ballar una mica més amb aquests minuts a la factoria dels 80. És el moment ara gairebé tancant la nostra primera hora ja d'escoltar a Koto amb el seu Jadva, aquesta cançó que tenim, i després sentirem una cançó de Michael Jackson per tancar la primera hora. La cançó es deia Human Nature.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous Espais, carretera de Palafrugell a Regingós, davant del radar.
2: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
3: Barbacoes de totxo refractari fetes a mà per llenya i carbó a preus de fàbrica. I ara també venda online.
4: A on?
3: Alreydelarajola.com.
4: A on?
3: Alreydelarajola.com.
5: Aquesta és la segona part de la Factoria dels 80.

Aquest remix que acabem d'escoltar amb la música de Village People va aparèixer l'any 1993. Macho Man 93 en remix amb Village People. Ens acompanyava a la factoria dels 80. En The 80's Factory hem començat la nostra segona hora, que continuarem amb la música espectacular, com sempre, de Queen. I'm in love with my car, es deia aquesta cançó que extraiem des de l'any 1975. I després també continuarem amb Steve Miller Band i el seu Abracadabra. Abracadabra.

Fifth Miller Band, una influent banda nord-americana de blues rock liderada per Steve Miller, guitarrista i vocalista d'aquesta excel·lent formació que ens portava aquest, un dels seus grans èxits, Abracadabra, una excepcional cançó que recordàvem amb el nostre espai des de l'any 1982. No gaire més lluny i trobàvem el tema Hungry Eyes, un dels grans èxits del 1988. Qui ens el portarà era Eric Carmen.

La factoria dels 80 és aquest espai que us porta els èxits de tot una dècada i que no s'atura pas aquí, perquè també escolta altres cançons, com per exemple el Club Mix, que hem sentit de Ryan Paris, una versió diferent publicat l'any 1990 del seu famosíssim Dolce Vita, que ja havíem escoltat en d'altres programes, però en versions diferents. Murray Head, amb una de les grans cançons de la història, aquell gran èxit de l'any 1985, anomenat One Night in Bangkok, una nit a Bangkok. Els propers protagonistes i també dins del món del ball ens han acompanyat alguns abans, però una cançó de Sheena Easton, en aquest cas de l'any 1981. La cançó, el senzill que publicara aquell any, un dels que va publicar, era la cançó anomenada Modern Girl. Amb ella esperem, doncs, també deixar-vos ben contents per la nit d'avui. I Diana Ross, amb Mirror, Mirror, què ens diu el mirall? El 1982 ella es feia la mateixa pregunta.

música de Gino Vanelli. També ens ha acompanyat amb el programa d'avui. Nascut el 1952, és un cantant, compositor, músic i compositor d'origen italo-canadenc. De fet, nascut a la part francesa del Canadà, al Quebec, a Montreal, concretament, i que va cultivar al llarg de la seva trajectòria els gèneres musicals del soul, del jazz i del rhythm amb blues i d'una manera excepcional. L'acabem d'escoltar amb un dels seus excel·lents èxits que ens arribava amb la seva música fantàstica, I Just Wanna Stop. Aquesta és una de les cançons que recordàvem, per què no, des del 1978 i que va arribar al número 1 al Canadà i el número 4 als Estats Units. L'acabem d'escoltar, doncs, aquesta cançó del seu àlbum Brother to Brother. Seguirem endavant, encara tenim més cançons amb el programa d'avui de 80's Factory, com Super Trooper, la cançó d'ABBA.

Més cançons de les que escoltarem properament, perquè això s'acaba, família, i us hem de deixar fins una propera edició del nostre programa. Que hem d'escoltar a Oliver Chinam i aquest fantàstic Get Down Saturday Night amb una versió més llarga del que era la versió single habitual que es podia escoltar per ràdio en aquella època, toqui que no, als clubs de ball, on la versió remix, la versió llarga, també ocupava força, força temps del nostre ball. Oliver Chinam, Get Down Saturday Night. I per acabar, una cançó que ens portarà a escoltar bona música ballable des del 1986 amb Kiwi Cups, amb el millor de l'Italo Disco, i la cançó Do You Really Need Me? Aquesta és la darrera que escoltem per aquesta setmana a la Factoria dels 80, i tornarem amb noms legendaris d'aquell temps, d'aquella dècada, com Asia, Supertramp, Bill Withers, Foreigner, Prince i molts d'altres, la propera setmana amb aquesta mateixa sintonia o a través de la nostra pàgina web. Busqueu 80's Factory i ens trobareu. Adéu-siau, fins ben aviat.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Bones, oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI+ de l'Ajuntament de Palafrugell i us vull convidar a commemorar l'orgull LGTBI+ amb nosaltres. Es tracta potser de la data més important a nivell de calendari pel que fa a la reivindicació dels drets de les persones LGTBI+ i de tota la diversitat afectiva, sexual i de gènere. I per aquest motiu, des del Baix Empordà, des de diferents serveis d'igualtat i en col·laboració amb diferents entitats, hem organitzat una sèrie d'activitats per commemorar aquesta data. Durant tot el mes de juny podreu trobar activitats a Santa Cristina d'Aro, Palamós, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro i Calonge i Sant Antoni, amb activitats com marxes reivindicatives, festes, tallers literaris, tallers de sensibilització, shows drags, de drag queens i més. Per més informació, contacteu amb els serveis LGTBI de la comarca.
2: Mobles de bany de totes les mides i colors en liquidació a preus de fàbrica. Els teus somnis al millor preu.
3: A on?
2: Al reydelarajola.com.
3: A on?
2: Al reydelarajola.com.
4: 64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes, divendres 29 de maig, pregó i sopar popular, Festes de Primavera a les 21 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Pregó a càrrec de Ramon Plaja i Maria Plaja. Presentació i justificació del cartell a càrrec del seu autor, Gerard Soler. Sopar popular i actuació de Miquel del Roig. Dissabte 30 de maig, vermut literari Josep Pla. Passàvem les hores a les 11 del matí al Calau Bar de Calella. Baixada de carretons a les 12 del migdia des del Molí de Vent. Organitza Consell Municipal d'Entitats Juvenils i jornada de portes obertes de 16 a 21 hores a la nau dels Carrossaires. Diumenge 31 de maig, 40ª marxa de la Garoina, sortida a les 8 del matí des dels Amallers. Organitza Agrupació Excursionista de Palafrugell. Activitats carrossaires a partir de les 10:30 del matí a la plaça de l'Armengarda, plaça petita de Can Màriu. Sigues carrossaire per un dia. Remei Carrusel 2025 i presentació i reconeixement d'iniciatives escolars. Organitzen Associació Colles Festes de Primavera. Tercer campionat de botifarra a les 16 hores al Centre Fraternal. I Oxygen Fashion Show, 18 hores, pavelló poliesportiu, quarta desfilada de moda.
5: Usem-ho.
4: I presentació i reconeixement d'iniciatives escolars. Organitzen Associació Colles Festes de Primavera. Tercer campionat de botifarra a les 16 hores al Centre Fraternal. I Oxygen

0: madrugada. Telèfon 972 30 30 44.
1: Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa, a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
1: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
2: Diputació de Girona.
3: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.
4: Yeah. Worldwide. 2025.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
2: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
3: 972 30 42 12.
2: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
3: 972 30 42 12. Ràdio.

0: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
2: Música amb segell, Ràdio Palafrugell.
3: M'encanta quan em rius i em dius que em vius per mi.
2: Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
4: Quan ens tornarem a veure, quan ens direm la veritat.
2: Sona primer a Ràdio Palafrugell.

0: escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. El pròxim programa és una reemissió. Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Molt benvinguts i benvingudes amb aquest informatiu del dia d'avui, divendres 29 de maig. Soc Rafael Corbí, a la presentació i edició d'aquest espai, que com sempre compta amb el suport d'en Ferran Castelló i la Maria Vilà a l'organització de les notícies, a l'edició de les notícies que avui repassem. Perquè parlarem de diversos temes, en fem avia perquè ràpidament avui hem d'anar per feina. Començarem parlant de les festes de primavera, d'unes activitats que tindran lloc aquest cap de setmana aquí a Palafrugell, també de la jornada Setmana Sense Fum, que s'ha celebrat a Palafrugell. L'agenda ens portarà, per exemple, el Valladona, que arriba a la seva tercera edició, del Campionat de Botifarra del Centre Fraternal, de la pel·lícula El Diablo Viste de Prada 2, que organitza el Cineclub Garbí, i també parlarem, òbviament, de l'Oncoswim, amb en Lluís Cometa. També escoltarem el resum de la setmana amb les mobilitzacions per l'educació a casa nostra, que ens explicarà la Glòria Polls des del sindicat USTEC. L'hostatgeria gironina alerta de l'impacte de l'absentisme laboral en el sector. Parlem de SOS Costa Brava, que denuncia davant l'Agència Catalana de l'Aigua i la Generalitat l'impacte de l'avaria de la depuradora a Castell Cap Roig. L'Alba Cabrera ens avançarà què passarà aquest cap de setmana amb el futbol de casa nostra, amb el partit de la Punxa. Parlarem del primer memorial Jordi Figuerola de futbol femení que celebra aquí a Palafrugell i d'en Jaume Berta del Club Atlètic a Palafrugell. Tot això també amb en Guillem Terribas i la seva recomanació literària per aquest cap de setmana, el temps amb en Josep Pasqual i, si ens queda temps, també les efemèrides dels dies mundials internacionals. Ja veieu, tenim molta feina, per tant, anem al que se'n diu per feina, precisament.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Les festes de primavera de Palafrugell viuran aquest cap de setmana un dels moments més destacats de la programació, amb una àmplia oferta d'activitats repartides entre avui divendres i aquest proper diumenge. L'inici arribarà avui als Jardins de Can Bec amb el pregó de les festes que pronunciaran en Ramon i la Maria Plaja. Un acte que començarà a 8:45 del vespre, on també hi haurà un sopar popular i una actuació musical d'en Miquel del Roig, un dels clàssics. Així ho ha explicat la regidora de Cultura i Grans Esdeveniments, Aldrea Bizoa, a Ràdio Palafrugell.
2: Les entitats s'han bolcat moltíssim. Crec que l'any passat va anar molt bé i aquest any això ha fet que més entitats s'hi vulguin bolcar. I enguany el sopar ens el prepararà Indica com a novetat, com... És una entitat que sí que col·laborava amb les festes de primavera, amb la seva vessant juvenil, doncs, per exemple, amb la baixada de carretons, però que s'hagin volgut involucrar fins a aquest punt de preparar-nos el sopar, doncs, la veritat és que és molt d'agrair.
1: La programació continua dissabte a les 11 del matí amb el vermut literari Josep Pla. Passàvem les hores, organitzat per la Fundació Josep Pla Calella. Les reserves s'han de fer al web de la Fundació. Al migdia, el Molí de Vent serà l'escenari de la baixada de carretons, que avançarà l'horari respecte a edicions anteriors.
2: El farem al matí, el recorregut és el mateix. Tenim 11 carretons inscrits, estem molt contents. Hem canviat una miqueta el format, però... també ens anirà bé a nosaltres, perquè fer-ho a la tarda és molt feixuc, es comença... Quan tens molt de temps, t'agafes les coses amb molt de temps, no? I clar, es dilata molt durant el dia. I d'aquesta forma, doncs, també hi ha menys impacte i menys molèstia als veïns, perquè com més al matí, al migdia ja quedarà lliure, i enguany les entitats doncs, s'han animat i ens muntaran també una barra i posaran una mica de música doncs, per amenitzar el temps tant previ com posterior a la baixada de carretons.
1: A les 4 de la tarda, la nau dels carrossaires obrirà les portes perquè els visitants puguin de prop el procés de creació de les carrosses i comparses del carrossel Costa Brava al Carnaval de Carnavals. Diumenge... a les 8 del matí hi haurà la 40a marxa de la Garoina, una caminada organitzada per l'agrupació excursionista de Palafrugell amb sortida des dels Ametllers, en recordem, en 3 recorreguts diferents. La plaça de l'Avantgarda concentrarà bona part de les activitats carrossaires del matí. Els participants podran convertir-se en carrossaires per un dia gràcies a una classe de coreografia i diversos tallers de modelatge, maquillatge i màscares. També hi haurà una presentació d'iniciatives escolars i el remake Carrossel 2025, amb exhibicions a les les comparses de Palafrugell i reconeixements a projectes pedagògics dels centres educatius.
2: Bé, al final és apropar una mica la mainada també del municipi a tot el que és les carrosses, no? Són diverses activitats que ens proposen les diferents colles. Cada un doncs, s'inventa alguna cosa, fes una màscara, un vestit, un ninot, pintar, tal, tota la feina que fan ells realment durant l'any, però de forma com de taller o d'activitat infantil, o no infantil, perquè jo l'any passat vaig intentar fer un ninot. I així perquè doncs, els joves puguin conèixer tot el món carrossaire.
1: La programació es completarà amb el tercer campionat de botifarra del Centre Fraternal i amb la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show al Pavelló Poliesportiu aquest diumenge. El cap de setmana també inclourà activitats esportives com el campionat de tennis i pàdel, festes de primavera al Club Tenis de Franc i el torneig de futbol en Memorial Jordi Figuerola en categoria sènior femenina. Les festes de primavera continuaran el cap de setmana següent amb altres activitats i culminaran diumenge amb la celebració, aquest diumenge no, el següent, del 64è Carrusel Costa Brava al Carnaval de Carnavals. D'aquí uns moments en reemprenem el que és l'agenda cultural de Palafrugell, però abans parlem de que prop d'una cinquantena de persones han participat en la jornada de la Setmana Sense Fum que es va celebrar a Plaça Nova aquest passat dimecres. L'activitat de l'Àrea Bàsica de Salut de Palafrugell comptava amb la referent de tabac i la higienista bucodental del CAP i la participació dels bombers. Durant la jornada es van oferir consells i informació sobre els beneficis d'una vida lliure de fum. Els professionals sanitaris resolien dubtes els assistents i explicaven els efectes del tabaquisme sobre la salut. Per la seva banda, els bombers de Palafrugell compartien la seva experiència sobre la importància de protegir-se del fum en l'exercici de la seva feina i de mantenir una bona salut pulmonar. La majoria de persones que es van acostar a l'estand eren fumadores interessades a conèixer els riscos associats al consum de tabac i les alternatives per abandonar aquest hàbit. I ara sí, parlem d'activitats, com per exemple la primera. Ens arriba des del Museu del Suro de Palafrugell per aquest cap de setmana i ens en parla als nostres micròfons la Helena Ferrer.
3: Hola, oients de Ràdio Palafrugell. Les temperatures pugen, comença a fer calor i això només vol dir una cosa, s'acosta l'estiu. Des del Museu del Suro us volem convidar a totes i a tots aquest cap de setmana a visitar-nos i així poder gaudir d'un espai fresc i agradable. Som també un refugi climàtic, un lloc ideal per a descobrir cultura, patrimoni i exposicions. Atenció, aquest cap de setmana és l'últim per a visitar l'exposició Una mirada LGTBI al món animal. Una proposta molt interessant que convida a repensar la diversitat com a una part natural i imprescindible del món que ens envolta. També acollim l'exposició Cuixart, Natura, Mita i Memòria, una mostra dedicada a l'univers més simbòlic de l'artista Modest Cuixart, amb obres que connecten natura, cosmos i memòria. I finalment, la joia del museu, Suro i futur dissenyant possibilitats. Una mostra que explora els usos més innovadors i sostenibles del suro en camps com l'arquitectura, la cosmètica o el medi ambient. I per completar tota aquesta proposta cultural, a la Torre de Guaita de Sant Sebastià de la Guarda, a Llafranc, es pot visitar tots els colors del blau de l'artista Costa Sobrepera, en un entorn patrimonial privilegiat. Us animem a venir aquest cap de setmana al Museu del Suro i descobrir totes aquestes propostes culturals en un espai fresc, accessible i pensat per a tots els públics. I, per cert, ara que s'acosta l'estiu, les peles del suro que organitzem també des del museu també s'acosten. Per tant, estigueu atentes i atents perquè ben aviat en tindreu més informació.
1: L'Helena Ferrer, moltes gràcies, Helena, des del Museu del Suro, ens ha portat aquesta informació sobre les seves activitats. Aquest cap de setmana, concretament demà dissabte, dia 30, també hi ha la disputa de la cèlebre ja OncoSwim, una altra de les proves que des d'Oncolliga ens arriben per, en aquest cas, en 10 anys, ja lluitant contra el càncer de mama triple negatiu. Desena edició, aquesta edició 2026 de l'OncoSwim. Ahir en parlàvem al matinal de Ràdio Palafrugell amb el seu organitzador, que és en Lluís Comet.
4: Bé, OncoSwim pues, és una travessa de natació amb aigües obertes, aleshores que 30 quilòmetres en total, que se surt des del port de l'Estartit, rodejant les illes Medes, en direcció després cap al Cap de Begur, a Cap de Bacó, Cap de Sant Sebastià, Cap de Sant Sebastià, Illes Formigues, donar-li la volta, i cap a Calella de Palafrugell, a la platja del Calau, al costat de Portbou. Total, 30 quilòmetres.
1: Podeu recuperar aquesta xerrada de Manlluís Comet a la nostra plataforma de podcast. I, a més, també hi ha la milla solidària. On que suïm és la prova grossa, la milla solidària és una prova de 1,6 quilòmetres que correspon amb el darrer tram de l'On que suïm i que comença a partir de les pràcticament 4:45 de la tarda de demà dissabte amb uns 230 participants, com ens deia ahir el mateix Lluís Comet. D'altra banda, demà també, si no voleu nedar, teniu una proposta de dansa. Tornarà a ser protagonista a Palafrugell amb el Balladona, que és una nova edició, la tercera ja. És una activitat integrada en la programació de les festes de primavera. Impulsada per l'Anna Dial i la Laia Estremeiro, la iniciativa vol acostar la dansa a totes les persones adultes, independentment del seu nivell tècnic o experiència. L'objectiu és oferir un espai de trobada, expressió i gaudi a través del moviment i la música. Aquest matinal, a Ràdio Palafrugell, la mateixa Anna Dial ens ho explicava al programa Així és la vida.
5: Doncs mira, aquesta edició és una mica com la de l'any passat i l'altre, perquè volem oferir tallers de dansa a la dona adulta, i llavors sempre intentem fer la mateixa línia, que són 4 tallers que vagin destinats a la dona, que dona igual si té tècnic o no té tècnica, i simplement oferir la dansa com a eina per poder passar-s'ho bé, per poder expressar-se, per poder estar juntes i bueno, és una mica doncs, això, no? Oferir la dansa, que la Laia i ens dediquem a la dansa, oferir-la doncs, a tota dona que vulgui compartir, experimentar, mirar...
1: La jornada es desenvolupa a Can Genís i comença a les 9 del matí d'aquest dissabte amb una presentació inicial. El programa inclou 4 tallers de disciplines diferents. El primer serà una proposta de contacte i dansa contemporània a càrrec de Juli Tartaglia. Tot seguit arribarà un taller de cabaret conduït per Giorgia De Sare, i després d'una pausa, l'Isabel Amigó oferirà una sessió centrada en la salsa, mentre que la jornada es tancarà amb un taller de dansa africana impartit per la Marta Ribas. Segons Anna Dial, cada taller busca una experiència diferent des de la connexió personal i el treball en grup fins a les propostes més expressives i festives. Els tallers estan oberts tant a participants habituals com a persones que s'hi apropin per primera vegada.
5: Són 4 tipus de dansa diferent, des de la dansa més intimista, més de mirar cap a dintre, de compartir amb les companyes, fins a la més explosiva, la més divertida, la més cap enfora. Llavors sempre intentem que aquests 4 tallers estiguin una mica equilibrats en aquest sentit.
1: El preu és de 10 euros per taller o de 30 euros per participar en tota la jornada. Les inscripcions es poden fer prèviament o el mateix dia de l'activitat. Un cop finalitzats els tallers, la programació continuarà amb una mostra de dansa de petit format a càrrec de la companyia Enco i de les alumnes de Juli Tartaglia. Una activitat que acabarà amb un dinar compartit i una sessió musical per afavorir la convivència entre les participants. Enhorabona, doncs, a l'Anna i la Laia per aquesta proposta que ens arriba demà, aquest en Balladona. I si us agrada la botifarra, doncs el Centre Fraternal de Palafrugell organitza una nova edició del Campionat de Botifarra, però no per menjar, sinó per jugar a les cartes. Serà diumenge dia 31. La competició es disputarà entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre a la sala familiar del Centre Fraternal. Un torneig que jugarà amb el sistema suís, garantint que totes les parelles participants disputaran 5 partides de 8 dats. Les inscripcions estan obertes fins en demà 30 i s'han de fer per parelles tant a través de la pàgina web com presencialment a l'oficina del Centre Fraternal. La pàgina web és centrefraternal.cat. En cas que quedin places, també es podran fer inscripcions el mateix dia del campionat, una hora abans de l'inici. L'organització premiarà les 5 primeres parelles classificades i, a més, totes les persones participants rebran un obsequi commemoratiu. Per a més informació, podeu contactar amb el Centre Fraternal a través del telèfon o WhatsApp 683 40 44 84, 683 40 44 84 o del correu electrònic info@centrefraternal.cat. També tenim cinema aquest cap de setmana. El Cineclub Garbí projecta El Diablo Viste de Prada 2. la pel·lícula dirigida per David Frankel. Es podrà veure avui divendres a les 7 de la tarda i a 2:15 del vespre, demà dissabte a les 5, a la 1:15 en versió original en anglès, subtitulada en castellà, i a 2:15 del vespre, i diumenge a les 5 i a 8:15. Les entrades tenen un cost de 5 euros. Recupera alguns dels personatges més emblemàtics de la primera entrega, una història centrada amb la Miranda Priestly, amb la seva antiga assistent, l'Emily Charlton. L'Ignasi Herbat, del podcast de cinema i sèries Ningú no és en perfecte, ens en parla a Ràdio Palafrugell.
6: Mentre si la primera vèiem com el personatge de Hathaway havia de patir les, entre cometes, tortures a la qual la sotmetia la seva cap de la revista, que era una mena de versió de la directora de la revista Vogue, en aquest cas, la cosa en quant a crítica es desinfla una mica i les dos protagonistes són, en aquest cas, executives rivals i hauran de fer front ambdues a un problema. És la quantitat d'ingressos que arriben per publicitat en paper, en mitjans impresos, ha disminuït. A més, aquí afegim que el personatge de Meryl Streep ja està propera a la jubilació i es quedarà doncs, sola el personatge d'Anne Hathaway, però ara estan en empreses rivals, no estan treballant per la mateixa publicació.
1: Gràcies, Ignasi. Ens ha parlat de la Meryl Streep i l'Anne Hathaway, també Emily Blunt i Stanley Tucci, protagonitzen aquesta pel·lícula que dura un parell d'horetes. Informatiu migdia, la sintonia de Ràdio Palafrugell. Avui tenim molta feina i moltes coses per destacar, perquè qui diu que no fan coses a Palafrugell?
0: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
1: Aquesta setmana hem tingut més vagues del personal d'educació en diferents punts del nostre país, també a les comarques gironines. L'hem anat seguint també a través de la sintonia de la Ràdio Palafrugell, però hem volgut que per l'informatiu del dia d'avui, d'aquest divendres, la Glòria Polls, representant del sindicat USTEC, del sindicat majoritari en el món d'educació USTEC, aquí a Girona, ens en faci doncs, una valoració de com ha anat la setmana. Glòria Polls.
7: Avui som a Via Augusta davant del Departament d'Educació per donar suport als companys i companyes que han passat la nit aquí després que la mesa de negociació d'ahir doncs, no s'acabés amb cap proposta raonable per part de l'administració. Avui s'ha convocat la mesa de nou a les 10 del matí i esperem que sí que avui puguem tenir un acord digne per tot el col·lectiu a sobre la taula. Un acord que es portarà a consulta quan el tinguem o a consulta de tot el col·lectiu perquè serà qui haurà de decidir o qui haurem de decidir si el tirem endavant o no el tirem endavant, vol dir si el signem o no el signem. Avui és la 8a mesa en pocs dies i bé, demanem al departament que accedeixi a concretar aspectes importants d'aquestes propostes que afecten tant a l'educació inclusiva com als salaris, entre d'altres qüestions que també hi ha sobre la taula. Bé, sempre diem, no?, que ara, en aquest moment, ara toca al Departament d'Educació accedir a aquesta concreció i a informar correctament dels números que hi ha sobre el paper. Entenem que una bona coordinació amb entesa amb el Departament d'Educació i el Departament d'Economia pot ser possible, com bé ens van informar dies enrere. Per ara, doncs, seguim amb la convocatòria de vagues i mobilitzacions que teníem programada en aquest calendari, on el proper dia, el dilluns, és el dilluns, dia 1 de juny, a Girona. A Girona tornarem a sortir al carrer per fer-nos sentir, per alçar la veu, si aquest conflicte no es desencalla avui mateix. És per això doncs, que fem una crida a tot el col·lectiu perquè s'assumi aquestes mobilitzacions que ja formaven part, com he dit, d'aquest calendari de vagues tant de maig com de juny. Ja ho vam dir a la conselleria que no acabaríem el curs i si ells no desenroquen aquest conflicte, així ho farem.
1: Doncs moltes gràcies, Glòria Polls, per aquesta informació sobre aquesta vaga d'educació. Esperem que ben aviat doncs, trobeu resposta per part de l'administració. Passem al món esportiu ja, també amb el nostre programa. El Futbol Club Palafrugell celebra aquest cap de setmana el primer memorial Jordi Figuerola al camp del Gregal. Bon amic, bona persona, en Jordi Figuerola. El torneig neix amb la voluntat de recordar la figura d'en Jordi, històric impulsor del futbol femení al club, col·laborador durant molts anys també de Ràdio Palafrugell. La responsable de l'organització és la Cristina Molina i ens ha explicat en conversa aquest matinal amb en Pau Lledó que el projecte feia temps que es preparava i que la resposta dels clubs ha superat totes les previsions. Demà dissabte començarà la competició a les 9 del matí amb una fase de grups durant tota la jornada. Diumenge es disputaran les semifinals i la final. A les 12 del migdia es farà un acte de record amb la família d'en Jordi de Figuerola, antigues jugadores i membres vinculats al club.
8: La jornada per si de futbol serà el cap de setmana 30 i 31 de maig, que es disputaran amb dos grups, tant el dissabte al matí, que jugaran com una lligueta, i el dissabte a la tarda. Llavors, diumenge al matí, el dia 31, farem les semifinals i les finals conjuntament amb la família que vindrà, ens farà una visita a l'Ajuntament i totes les antigues jugadores i cos tècnic que va estar en relació amb Jordi Figuerola.
1: El memorial reunirà equips de diferents punts de les comarques gironines i també de Barcelona, participants com el club el Girona, l'Estartit, el Porqueres o el Caçà, que són històrics del futbol femení català. De fet, assegura la Cristina que han hagut de limitar la participació per qüestions logístiques i d'horaris. La Cristina Molina destaca que Figuerola va ser una peça fonamental per consolidar el futbol femení a Palafrugell en una etapa en què encara hi havia moltes diferències respecte al futbol masculí. Segons explica, va impulsar la creació de categories femenines i va defensar la necessitat de donar visibilitat i espais dins del nostre club.
8: I el gran protagonista de fer aquest pas endavant va ser en Jordi, el qual va dir, no, vosaltres heu de lluitar, vosaltres heu de fer dos o tres categories, vosaltres heu d'arribar a trepitjar a l'estadi i teniu dret, igual que el gènere masculí, no? Llavors, era el que realment ens va impulsar aquestes ganes, aquesta entrega i aquesta il·lusió per seguir en igualtat dins d'un esport que no ens hem d'enganyar, encara segueixen aquestes diferències.
1: L'organització també remarca la col·laboració de voluntaris i el suport de l'Ajuntament de Palafrugell per fer possible aquest torneig. El club espera que el memorial tingui continuïtat en els propers anys i es converteixi en una cita de referència del futbol femení al Baix Empordà. Serà aquest cap de setmana al Camp del Gregal. També que aquesta setmana la Punxa es juga a l'ascens de categoria de la quarta catalana a la tercera catalana. Ens en parla l'Alba Cabrera per al nostre informatiu.
9: Hola, què tal? Després de l'empat al camp de Gregal 1-1 contra el Tossa B, aquest dissabte a les 5 de la tarda, la Punxa té l'obligació de guanyar a domicili el quart i darrer partit de l'eliminatòria del play-off d'ascens si vol ser equip de tercera catalana al pròxim curs. Els blaus van quedar cinquens a la fase regular i en la primera eliminatòria per ascendir ja van batre a l'Aro, segon classificat. Ara, amb el seu rival actual, el filial tossenc, que va ser tercer a la fase regular, els palafrugellencs han empatat a casa per la mínima de gols el cap de setmana passat. Per això, aconseguir la victòria aquest dissabte és l'única opció possible per a la Punxa de compartir categoria a partir de setembre amb el Palafrugell i, encara per confirmar, amb la Sauleda.
1: Doncs, a part d'això, el Club Atlètic Palafrugell va tornar a destacar diumenge passat a la Copa Catalana de Trailmaster amb una actuació destacada a la cursa Senders de Can Costa, disputada a Sant Vicenç dels Horts. El Club Palafrugellenc va competir amb dos corredors i va sumar un bon resultat a la tercera prova puntuable del campionat. En Jaume Berta va acabar vuitè de la classificació general. També va ser tercer de la categoria màster absoluta i primer entre els màsters majors de 50 anys. Ens n'ha parlat en Josep Massa.
10: Va quedar vuitè de la general, però tercer de la categoria màster absoluta i primer de màsters majors de 50 anys. Amb aquesta classificació consolida el seu lideratge a la classificació general de la Copa Catalana del Trail Master.
1: Per la seva banda, en Jordi Poc va acabar cinquè de la classificació absoluta i tercer de la categoria senyor. Bé, és el moment d'altres apartats dins el nostre informatiu, que avui s'allargarà una mica més del compte. És un quart i mig de dues i ens queda en Guillem Terribas amb el seu suggeriment, el temps, amb en Josep Pasqual i les efemèrides per acabar el nostre informatiu.
11: A l'edició d'aquest any dels Premis Jules Manuel Tercera de novel·la curta, hi va haver una cosa que no havia passat mai, i és que està previst que hi hagi un guanyador i un finalista, però aquesta vegada hi va haver-hi un guanyador i dos finalistes. I, curiosament, hi ha el tracte de que només s'edita, i ho fa, en aquest cas, l'editorial Univers o el guanyador. El finalista de vegades s'edita, de vegades no, de vegades ho edita o un altre editorial. Però en aquest cas, aquest any va haver-hi un fenomen que va ser que es va trencar la cosa de que hi va haver-hi dos finalistes, per tant, premi i dos finalistes, i l'editorial Univers el que va fer va ser editar els tres llibres, cosa insòlita que no havia passat mai. Explico aquesta anècdota perquè en aquest programa hem recomanat el guanyador, que va ser la novel·la curta guanyadora, que era Hortaneda, de Roger Vila i Padró, també la finalista de Benet Salelles, Els jardins de la Nora, i avui us comento i us recomano la lectura del tercer o del segon finalista, que és Ingràvits. És una novel·la també editada per l'editorial Univers i està escrita per Ramon Macià, que va néixer a Balaguer l'any 1976. Ell és llicenciat en comunicació audiovisual, treballa a la Universitat de Girona i viu a la Bisbal de l'Empordà. Ell ha fet estudis literaris de conte i de novel·la a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu de Barcelona i entre escriptures, lectures i treball, doncs, una de les rerefons, una de les coses que també li interessa molt és la música i la música electrònica amb un recurs jazzístic i que, a més, actua amb el nom de Ramacor. Precisament aquesta novel·la, Ingràvits, té molt a veure amb la música. És una història que va sobre un personatge que es diu Néstor, que ha tingut un accident de cotxe i això li capgira pràcticament la seva vida i la relació amb altra gent. La cosa canvia quan de cop recupera o passa per un moment de nostàlgia i de passió passant per la casa de discos que ell havia regentat o havia treballat. I aquí canvia tota la seva manera de fer i d'actuar. La novel·la té un començament que diu: hi ha una sensació per la qual els humans no estem preparats i sempre que arriba ens agafa desprevinguts, la ingravidesa. Vivim en un món que ens aixafa, que ens estira cap avall, impedint que sortim volant. Això i molt més ens explica Ramon Macià en aquesta novel·la que se'n diu Ingràvits, editat per l'editorial Univers, i com he dit, és una de les dues novel·les finalistes al Premi Just Casero d'aquest any. Que vagi bé. Adéu-siau.
1: Som divendres 29 de maig i tenim la previsió meteorològica per al cap de setmana i altres temes que volem parlar amb en Josep Pasqual de l'Observatori Meteorològic de l'Estartit. Molt bon dia, Josep, benvingut.
12: Hola, bon dia.
1: Ara parlarem de la previsió, però hi ha unes dades que no sé si dir que són preocupants que ens has enviat aquesta setmana sobre aquesta temperatura de l'aigua del mar que tenim.
12: Sí, és l'observació que vaig fer ahir. Bé, aquesta setmana que som vaig fer una el dilluns i ahir. La del dilluns va ser la primera vegada o la vegada en què més prematurament, podríem dir, vaig mesurar una temperatura en la superfície del mar de 20 graus. És a dir, des de l'any 1974 cap aquí, el dilluns passat vaig mesurar 20,4 graus a la superfície. Ahir es va mantenir força perquè vaig mesurar 20,3, per tant, molt estable. I aquests 20,4 dilluns, doncs, és la data més avançada amb un mes de la segona amb un mes de maig, perquè la primera va ser la de l'any passat. Per tant, doncs, un mar que cada vegada s'està escalfant més aviat.
1: Mm-hmm. Això no passarà, però, aquest cap de setmana, que, malgrat tot, tindrem temperatures altes. M'han dit, però, que pot ser que hi hagi un canvi de temperatures de cara a la setmana que ve. Què ens expliques?
12: Sí, doncs ja ho has avançat. Avui notarem doncs, que ja la temperatura no puja tant com la d'ahir, que la d'ahir suposo que Palafrugell també es va donar un cas semblant. Jo ahir vaig mesurar a l'aire la temperatura més alta d'un mes de maig. Aquí vàrem arribar a 30,8 graus, i és la més alta en un mes de maig, això de l'aire, i avui la mínima d'avui ha estat de 20,7, i també és la mínima més alta en un mes de maig des dels anys 70 cap aquí.
1: Déu-n'hi-do.
12: I, però avui ja notarem doncs, que no serà tan alta, i tot i que avui, demà encara, i diumenge, doncs, tindrem temperatures semblants, una mica més baixes, però càlides per l'època. I sí que, doncs, d'ara endavant, doncs, sobretot amb alçada, irà refrescant l'aire, i el que provocarà això seran, sobretot, algunes tempestes i ruixats de tarda, diguéssim, sobretot en zones de l'interior. I fins i tot, doncs, la setmana entrant es podrien acostar més. Sembla que aquest cap de setmana no arribaran aquí a la costa, però sí que demà i sobretot el diumenge doncs, podrem tenir més nuvolades de tarda.
1: Molt bé, doncs això en parlarem la setmana que ve, en parlarem dilluns i cas per veure com va. Per tant, aquest cap de setmana encara serà una mica d'impàs, no, amb això?
12: Sí, sí, encara serà un cap de setmana, doncs, podríem dir, per dir-ho d'alguna manera, d'estiu.
1: D'estiu, efectivament, de ple estiu, diria jo, no, més aviat?
12: Exactament, sí, però ja dic que no serà tan extrem com aquests dos últims dies.
1: Sí, perquè déu-n'hi-do, eh? El que hem patit per ser a finals del mes de maig. Josep, alguna cosa més?
12: No. Desitjar bona setmana a tothom, bon cap de setmana.
1: Doncs gràcies per l'explicació d'abans i per la previsió per aquest cap de setmana. Ens retrobem dilluns, si Déu plau.
12: Dos últims dies.
1: Sí, perquè déu-n'hi-do, eh? El que hem patit per ser a finals del mes de maig. Josep, alguna cosa més?
12: No. Desitjar bona setmana a tothom, bon cap de setmana.

0: Unides és una efemèride promulgada per l'Organització de les Nacions Unides, la ONU, l'any 2003. Es va escollir el dia 29 de maig per ser el dia que va iniciar les operacions la primera missió de pau d'aquest organisme. Va ser l'any 1948. La finalitat d'aquest dia internacional és reconèixer la contribució valuosa del personal uniformat i civil que dona suport a l'ONU per al manteniment de la pau. Així mateix es rendeix un merescut i sentit homenatge als més de 4.000 treballadors del personal de pau que van perdre la vida en defensa dels valors de les Nacions Unides des de l'any 1948. També el 29 de maig se celebra el Dia Mundial de la Salut Digestiva, impulsat l'any 2005 per l'Organització Mundial de Gastroenterologia, per conscienciar la població sobre la prevenció i el tractament de les malalties digestives. L'any 2005, els membres d'aquesta organització mundial, des d'Irlanda, varen posar en marxa el Dia Mundial de la Salut Digestiva, amb un esdeveniment realitzat a finals de maig anomenat Viu la Bona Vida. Ets el que menges. Eren membres de la secció irlandesa d'aquesta organització. La data del 21 de maig es va escollir per ser el dia que es va fundar l'organització, com hem dit, Mundial de la Gastroenterologia. Actualment els seus membres realitzen campanyes de salut pública a tot el món i cada any enfoquen la seva atenció en una malaltia o trastorn digestiu per sensibilitzar la població sobre el seu diagnòstic, prevenció i tractament. I finalment, el 29 de maig se celebra les Alçades, un dia molt especial per als amants de l'escalada i el muntanyisme. I precisament estava batent rècords durant aquest temps. Se celebra el Dia Internacional de l'Everest per commemorar la gesta del primer ascens conegut i d'un occidental pel muntanyenc neozelandès Edmund Hillary i el xerpa Tenzing Norgay, al cim de la muntanya més alta del món. Això va ser l'any 1953. La creació d'aquesta efemèride va ser proclamada l'any 2008 per la iniciativa del Ministeri de Cultura i Turisme i l'Associació de Muntanyisme del Nepal. Amb això es commemora la primera gesta de l'home conquerir el cim del món, l'Everest. La muntanya es troba ubicada a la serralada de l'Himàlaia, a la frontera entre el Nepal i la Xina. Posseeix una alçada de 8.848 metres sobre el nivell del mar i és la muntanya més alta del món. Ja veieu, doncs, aquests són els 3 dies mundials internacionals que hem ressaltat avui amb aquesta data, la del 29 de maig.
1: Notícies a Ràdio Palafrugell.
0: Acabem el nostre informatiu amb aquest punt horari. Salutacions de Rafael Corbí, conjuntament amb en Ferran Castelló i la Maria Vilà, us portem als serveis informatius de Ràdio Palafrugell. Un plaer, com sempre. Més informacions a radiopalafrugell.cat i als canals oficials de Facebook, Twitter, Instagram i Telegram. Aquest cap de setmana seguiu-nos a través d'allà, de les xarxes socials, perquè en Ferran Castelló, per exemple, ens portarà molta informació, sobretot també dels actes de les festes de primavera, començant ja per aquesta nit. Res més, que tingueu un bon cap de setmana i ens en retrobem a partir de dilluns. Adéu-siau.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de Palafrugell.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: Por fin és viernes.
1: Tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic a la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.

0: Bones, oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI+ de l'Ajuntament de Palafrugell, i us vull convidar al taller literari Llegir la diversitat, paraules que transformen, a Marina Sabater, psicòloga i terapeuta. A través d'una selecció de lectures breus, ens endinsarem en diferents mirades i experiències dels col·lectius LGTBIQ+. Es tracta d'un espai viu i acollidor per poder llegir, pensar i sentir conjuntament, posant al centre la diversitat i la defensa dels drets humans. Aquesta activitat la farem el 18 de juny a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal de Palafrugell. Per poder inscriure-vos o demanar més informació, podeu posar-vos en contacte amb la pròpia Biblioteca Municipal. Aquesta és una proposta que està emmarcada en la programació per l'orgull LGTBI+ del Baix Empordà.
1: Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Camp d'en Prats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

0: allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.
1: This is a journey into sound.